estius. Escolta i cant.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

deixo caure en ser sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punky del porro i al mateix temps

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: L'estan pagant, per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: babe.
1: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
1: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ei, Anna, tia, ja comença a apretar la calor i tinc la casa plena de mosques.
2: Tio, pilla't una cortina de cadeneta, que estan de moda.
3: Que n'hi ha fins i tot al Magba.
4: Museu particular. Capítol 5. La cortina de cadeneta.
5: Hola, Anna.
6: Hola, Àlex.
5: Què? Parlem de les cortines de cadeneta, et sembla?
6: Va, sí, va, comencem.
4: Museu particular.
5: T'has plantejat mai des de quan existeixen cortines, la nostra civilització? És a dir, per què necessitem cortines? O qui van ser els primers que van decidir que necessitàvem aquesta forma de tancar espais, però que no fossin d'una forma sòlida, sinó que fossin permeables? Com això, com una cortina.
6: No, ara així mateix en fred no m'ho havia plantejat mai, però sé que tu m'ho explicaràs.
5: Sí, jo t'ho explicaré perquè, per sort, en aquest món i a la vida sempre hi ha algú que ha investigat de tot. Per tant, també hi ha gent que s'ha dedicat a esbrinar des de quan, o com a mínim quines són les referències més antigues que tenim de les cortines, que se'n van, es remunten fins a la dinastia Jin, a la Xina, per tant, estem parlant del segle III, segle V, on ja hi havia aquests elements, aquest de mobiliari. Els més rics ho feien doncs amb granadura, amb perles, amb vidres, amb jade, i els més modestos doncs amb paper, amb rotllets de paper, que doncs després anaven enganxant, no? Com encara avui amb algunes manualitats, sí, amb taps de suro i demés, doncs era exactament el mateix, no? I això els servia per separar espais, per millorar aquesta ventilació, al final també ofereix una certa intimitat, però deixes passar la llum i doncs deixes veure una miqueta entremig, fins i tot un punt sexy, no?
6: Sí, una mica com ara, realment, no?
5: Exacte. I a banda d'això també, doncs, evidentment, si parlem de la Xina, també tenien un punt de feng shui. Això també, també aquesta part, aquesta cosa d'acollir la bonança i deixar passar, no? I sobretot també un tema practiquíssim, que és els insectes, mantenir-los una miqueta a ratlla. Al final, la gràcia, no?, de les cortines, però és concretament aquestes, les de cadeneta, les recordes?
6: Sí, sí, i tant, per suposat. Vull dir, casa meva padrina tota la vida n'hi ha hagut, a l'estiu precisament, quan obríem, no?, per la corrent, com deies tu, per mosques i mosquits, i jo diria que encara es posa, però a l'estiu específicament.
5: Al final acaba sent també un tret identitari, sobretot de la costa mediterrània, d'aquesta península ibèrica. Qui no recorda això, aquesta caseta de tros, o inclús aquesta casa que a l'estiu posem aquestes cortines, o aquell bar de poble que té aquestes cortines que deixen passar l'aire però no deixen passar les mosques, no? Sabies, però, que és un invent català?
6: Ah, sí?
5: Et diré més, no és només un invent català, sinó que a sobre és molt millor, és un invent molt blanqui.
6: Bueno, aquí potser ja podríem discutir-ho, però quedem-nos en què és català. Això em serveix, vinga, va.
5: És català i és molt blanqui, mal tot pesi, perquè va néixer precisament aquí, a Montblanc, als anys, a finals dels anys 20, principis dels anys 30, concretament amb un nom propi, que és Josep Maria Sans Amill. Evidentment no saps qui és.
6: Ara em comença a sonar, però perquè la Conca de Barberà és petita.
5: Jo t'ho explico. Josep Maria Sans Amill era un blanquí que va néixer el 1902, era fill de barber, però el que no va voler va ser continuar amb el negoci familiar, això que li agradava la serralleria, la mecànica, i per tant el que va ser anar-se'n a Barcelona. Se'n va anar a l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona, es va graduar en automàtica, i allà va començar una miqueta la seva revolució personal, o la seva faceta com d'inventor. Amb uns amics, van fer, amb uns companys d'aquesta promoció de l'Escola d'Enginyers, van fer una juguesca, una aposta. Una aposta que es tractava de a veure qui era capaç. Evidentment eren enginyers, no era rotllo Willy Fogg, que se'n van fer la volta al món en 80 dies, sinó que qui era capaç d'inventar una màquina que fes cadena on les baules sortissin lligades. Això segurament els hi ve perquè coneixien que a Menorca hi havia una indústria tradicional que era a cavall entre la joieria i la moda, podríem dir, que era fer uns petits moneders que estaven fets com d'una reixeta, com si fos una cota de malla dels cavallers medievals, d'acord?
6: Això em sona haver-ho vist.
5: Això ho feien amb fil de plata i que anaven fent doncs, petites anelles, però després s'havien de soldar, no? S'havien d'ajuntar cadascuna, una a una, i s'havien de soldar. Això és una feina que sobretot feien les dones i que era molt pesada. I van dir, ostres, podem arribar a inventar una màquina on totes aquestes anelles, aquestes baules, vagin sortint ja enganxades les unes amb les altres? Doncs van fer una aposta. I després de treballar-hi, de pensar-hi i de fer-ho amb material totalment de rebuig, amb material de deixalleria...
6: Supersostenible.
5: En aquest cas sí. Doncs el Josep Maria Sans Amills va aconseguir-ho. Va crear una màquina que el que feia era que t'enganxava a aquestes petites baules. Evidentment no les soldava. Sents, eh?
6: Val, és la màquina, eh?
5: Aquesta és la màquina, és aquesta cosa molt steampunk, gairebé, aquest so totalment mecànic. I el que està fent és això, està fent, doblegant el filferro, fent una baula i enganxant-la amb la següent. Això et permet crear una cadena molt llarga. Ara bé, aquí, com que no hi ha soldadura, aquestes primeres cadenes es podien desfer. S'enganxaven, però es podien desfer perquè no hi havia res que fos sòlid totalment, com podria ser una soldadura. Molt bé, ell té aquesta màquina, se'n torna Montblanc, perquè ha acabat els seus estudis, pren la màquina, evidentment, però no en sap què n'ha de fer. Val? Té una màquina que sap fer cadenes, d'acord? Ell comença, s'estableix com a serraller, crea un negoci propi a Montblanc i, doncs, evidentment, fa les feines de pròpies del serraller. Fins que un dia un veí seu, que vivia gairebé davant per davant, que era pastisser, que tenia una pastisseria just al carrer Major, li va dir, escolta, així parlant de tot i de com fem tu i jo ara, a mi em va molt bé tenir la porta oberta de la pastisseria, de la botiga, perquè així doncs em corre l'aire i de més, però que clar, evidentment només cal que l'obri una mica que m'entren tot de mosques,
6: la de mosques, clar.
5: Què puc fer? No? O xerrant de tot, i ell en aquell moment, pam, se li va encendre la llumeta i va dir, ep, jo tinc una màquina que fa cadenes. Potser si aquestes cadenes les faig molt llargues i després les ajunto, potser puc arribar a fer una cortina que deixi passar l'aire i que, evidentment, la gent la pugui separar i pugui entrar, però que les mosques no puguin fer-ho. I doncs el 1928 sembla ser que va ser quan va crear aquesta primera cortina per aquesta pastisseria de Montblanc, per Cala Drogueret, que és una pastisseria doncs, molt coneguda que hi ha just al rovell de l'ou de Montblanc. No va durar gaire aquesta cortina, perquè com que et deia que les baules no estaven enganxades, no estaven soldades, es desfeien. I es veu que la canalla es va dedicar a desfer-li la pobra cortina al pastisser, però vaja, suposo que com que era com un favor no li deuria cobrar al Josep Maria i doncs mira, deuria quedar com amb una anècdota. Però sí que en aquell moment va ser com el punt d'inflexió, dir, ostres, ara ja sé què em puc fer d'aquesta màquina que fa cadenes, no? Ara puc fer aquestes cadenes, en aquest cas amb filferro, que el que fa és que el 1932 patenti, t'ho dic tal qual, la fabricació con alambre de una cadena con eslabones indesunibles.
6: Que això serien les cortines de cadenetes.
5: Exacte, amb aquestes cadenes indesunibles, juntades les unes al costat de les altres, acaben esdevenint les cadenes que veiem en portes i en diversos espais, d'acord? I no només això, sinó que després, això estem parlant de l'any 32, un any després, ell té el seu primer fill, Josep Maria Sans Folch, que evidentment, no, al principi no, però després quan ja va tenir edat de decidir què volia ser, el que va decidir va ser seguir en el negoci familiar, seguir amb la serralleria, però també evolucionant la fàbrica a fabricar aquestes cadenes. I no només això, sinó la innovació. El que fa és que a partir del 1957 patenta un procés d'anoditzat de l'alumini. Això el que permet és que les cadenes ja no són de ferro, són d'alumini, pesen menys. A més, amb aquest anoditzat no rovellaven, les podien estar a la intempèrie anys i anys i no passava res, i després encara li podien aplicar determinats colors. I és també a partir d'aquell moment en què s'inicia també una expansió passen de Montblanc a França, a Itàlia, a Alemanya, a diversos països de, europeus.
6: Des de Montblanc al Mundo, que fort.
5: Sí, en aquest cas sí. I la gràcia de tot plegat és que gairebé 100 anys després de la creació d'aquesta primera cortina, gairebé 100 anys després de la patent, avui segueixen fent cortines des de Montblanc al món.
6: Uau, brutal, eh? Quina història. I trobo que és d'aquestes allò que els hi poses una mica de drama amorós i et surt una pel·lícula de tot això, de totes aquestes generacions i d'aquest invent.

0: Doncs ja que ens hem posat els dos a buscar coses de cortines de cadeneta, jo t'he de dir que la primera cosa que vaig trobar interessant, així relacionada amb l'art, la cultura, etc., és una expo del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, tu que tombes bastant per allí, que es va fer l'any passat i a principis del 24. Era una expo que es deia Una fulla al lloc de l'ull, del Daniel Stickman. Bàsicament, el Daniel Stickman és un artista que parla molt sobre contaminació, natura, art, arquitectura, està una mica com en aquest punt, no?, entre la fragilitat dels ecosistemes, fa unes escultures molt fines, fins i tot hi ha material orgànic, i tu em diràs, i ara per què m'expliques tot això? Doncs perquè en aquesta expo al MACBA hi havia tot un entramat de cadenes que eren no només part del relat museològic, museogràfic de l'expo, sinó que formaven part de les pròpies peces. És a dir, el Daniel Stickman va agafar aquesta cortina de cadeneta per generar unes peces, que això era molt xulo, que tu passaves per dins. Clar, sorpresa la meva quan veig que on es van fer, Àlex, les cortines del MACBA?
1: A Montblanc.
0: Correcte. Clar, és que anem de modernos a la ciutat i resulta que les cortines venien del poble. Em va semblar molt interessant veure aquesta peça dins del MACBA i, clar, això em va portar a una altra pregunta que un dia tu i jo ja n'havíem parlat, que és si la cortina com a tal, ara que ja sembla que està en espais artístics, en espais bastant mainstream, si l'hauríem de portar en algun museu i si aquest museu, quin hauria de ser, Àlex?
1: Doncs jo entenc que hauria de ser en aquest cas el Design Hub, no? L'antic museu del disseny, però com que ara som tots molt moderns i els anglicismes ens van, doncs el Design Hub seria, jo crec que seria el lloc ideal, perquè al final crec que està a l'alçada d'alguns dels dissenys de Ricard o d'altres peces que hi tenen cabuda. Potser perquè no ha tingut aquesta projecció d'haver sortit d'una fàbrica del Poble Nou,
0: ha quedat
1: com una miqueta més relegada, no? Però el que deia, o el que estaves dient, no? Realment de Montblanc al món, però literal al món, no? En quants països del món té presència aquest element, que ja no és només, com tu deies, un element funcional, sinó que acaba esdevenint un element arquitectònic més, façanes recobertes
0: artístic.
1: amb aquestes cortines, artístic, com tu ara ens comentaves amb el cas del MACBA o amb la instal·lació que hi ha a la Casa Batlló també a Barcelona. Vaja, és inconcebible, no?, que encara 100 anys després no haguem pogut fer aquest reconeixement en aquests creadors.
0: Sí, potser la característica més important que té, que jo crec que li obriria la porta a l'actual Design Hub, és aquesta atemporalitat, no? Tu li pots donar diferents formes, diferents usos, diferents dissenys, però diguéssim que la idea original acaba sent la mateixa i està perdurant i fa l'efecte que seguirà perdurant, perquè precisament el que s'està fent amb empreses com la que tu ens estaves explicant abans, Àlex, és com donar-li nous girs de significat. Una altra ocasió també molt especial on es van veure les cortines de Montblanc i les va veure, aquí sí, no quatre replegats que anem al MAC va veure coses estranyes, sinó que literalment ho va veure tot el món, va ser quan el 2004 a la gala dels Òscar hi havia unes cortines de Montblanc, ara això em queda molt montblanquia, jo no soc montblanquina.
1: Ja a mi ja m'agrada, però...
0: Hi havia unes cortines de Montblanc decorant aquest espai que literalment estava veient tot el món a temps real, no? Clar, passa de ser una cortina funcional a ser una cortina que està decorant, però també passa a ser un objecte artístic. Saps tu, Àlex, que jo sóc molt fan del que era Pepe Espaliu, de les seves obres. Mm. Ja te n'he parlat moltes vegades i tothom que és amic meu algun dia li he fotut el rotllo amb el Pepe Espaliu. Doncs, mirant cortines de cadeneta, un dia vaig fer com un clic molt bèstia amb una obra del Pepe Espaliu que es diu Luisa II. És una obra molt bonica, són dues gàbies d'ocells penjades a la paret, i aquestes gàbies acaben no tancant-se per sota, sinó que tenen unes cadenes que les fan baixar fins al terra i en el terra es connecten, és a dir, són com dues gàbies connectades. Aquesta obra el Pep Espaliu la va fer, el Pep Espaliu va patir sida, i Luisa era una amiga seva que també patia sida, no? I el que va fer amb aquesta peça és una mena de cant a la cadena. És a dir, estem encadenats aquí dins, en aquesta malaltia, estem interconnectats i a sobre fa aquesta metàfora tan preciosa de la gent no ens vol tocar. No? És com un ocellet que sempre està dins la gàbia, que tu no el pots tocar i ell no deix ser tocat per aquesta cadena. I tu em diràs, vale, la cadena, sí, ok, Anna. Vale, pues ara et diré que si te'n vas a buscar la web, que avui en dia seria, a veure, ho dic bé, Crisca Decor... Ho dic bé?
1: Sí, Crisca Decor és la marca, amb la que van...
0: Correcte.
1: Que de fet és una marca que creen l'any 78, vull dir que tampoc és una cosa nova, és una marca que ja té el seu bagatge.
0: Doncs si tu vas a la web i al catàleg de Crisca Decor i busques literalment el modelo de luz Aura, és una peça clavadíssima en aquesta que va fer el Pepe Espaliu. Llavors, a mi em va rebentar el cap quan vaig veure aquesta relació, no?, entre un model funcional de llum fet en cadenes i una obra del Pepe Espaliu. Per què em va petar el cap? Perquè vaig veure realment la versatilitat d'aquestes cadenes i aquesta aplicació artística que està tenint en la contemporaneïtat. Em va semblar molt maco i, evidentment, tothom que ens escolti, per favor, busqueu ja d'allà obres del Pepe Espaliu. Però per no sempre eclipsar amb el Pepe Espaliu, perquè la gent al final es cansarà de mi... També t'he portat una altra obra d'un artista que es diu Carlos Aires, que també està feta amb cadena, però va cap a un altre lloc. I m'agrada explicar-te-la perquè enganxa molt bé amb el que tu ens estaves dient al principi, que les cortines de cadena són aquest espai que separa, però que tu pots obrir, que fa una distinció íntima, però que al final no deixa d'estar obert.
1: És un sí, però no.
0: És un sí, però no, m'agrada. Doncs el Carlos Aires em va fer una expo comissariada per Blanca de la Torre i Fernando Gómez, que es deia Estado de Sitio. Llavors, en aquesta expo, bueno, hi havia un fort component social de crítica, política, etc. I en aquesta expo hi havia una peça concretament que es deia Welcome. I és una cortina de cadenes molt gran, de 6 metres i mig per alt i 4 i mig d'ample, on hi ha, no sé com seria la paraula, hi ha impresa, no impresa, queda molt malament això ara.
1: Sí, al final, sí, que cadascuna de les baules pot actuar com a píxel, no? Podríem
0: exacte,
1: dir, es poden
0: sí.
1: imprimir o es poden crear qualsevol de les imatges, simplement això, no? Donant-li un color determinat a cadascuna de les petites baules.
0: M'ha agradat això del píxel, encara m'ha fet pensar més coses. Doncs sí, hi ha reproduïda, impresa, en aquesta macrocortina, la cara del rei emèrit Joan Carles I. I llavors, clar, és a mode de segell, no? Llavors, quan tu arribes davant la cortina, fa molta impressió, perquè veus allí la cara enorme, no?, amb aquestes faccions que tots reconeixem, perquè és quasi bé un símbol popular, la cara del rei en el segell. Ara ja és un símbol popular, però per altres coses, en el segell, no?, és quelcom molt reconeixible. Però quina és la gràcia d'aquesta obra? Que tu, literalment, obres la cortina i la traspasses. Vindria a ser una mica una metàfora del que va voler ser o creiem que havia d'estar la transició, no? Aquest canvi d'era, aquest canvi d'espai.
1: Aquest sí, però no.
0: Que ja et vaig a riure i ja sabria com em deixaries anar alguna. Sí, és aquest sí, però no. Però en qualsevol cas feia una mena de metàfora de canvi d'era, canvi d'espai. Bueno, després ha resultat que Bàrbara Rey tenia moltes coses a dir en aquest canvi d'era, però bé, això ja seria per un altre episodi.
1: No sé si es podria arribar a fer per una banda de la cortina que es veiés no? una imatge, però per l'altra es veiés una altra. Crec que en aquest cas els píxels no s'haurien de fer-ne dues diferents, ho hauríem de preguntar.
0: I mira que tu abans has dit que té un rotllo molt sensual la cortina, que jo no havia pensat, però que és veritat. Ves que aquí no truquem a l'artista i li proposem fer una mena de col·labo. Mira, parlant de col·labos, per acabar... Que la meva llista és llarga, però tampoc em puc enrotllar tant. Saps que jo escolto molta música,
1: sí.
0: Donem gràcies a Déu que hi ha música en aquest món per existir i sobreportar l'existència. T'he portat una cançó que, a veure, diguéssim que no és massa tranquil·leta, és que ara igual penses que et portaré alguna cosa així com... Cas que hem parlat dels Oscar, hem parlat del Design Hub, ara penses que et portaré alguna cosa glamurós. Bueno, a la seva manera, és glamurós. Yeah.

0: al deseo se le ve. Uh-huh. Él me pasa lo que fuma loca. Te. Yo me puse el chorla Jordan en los pies. Pa' moverlo como es. Chulo.
1: Com pots escoltar, això és Chulo. Chulo és un tema que realment la vaig guiar. El primer el va treure sola com a single l'any 2023, però pegó tan duro, com se sol dir, que després el va tornar a treure fent un feat amb la Young Miko i la Tokicha. I està a l'àlbum La Joia, que per cert també podreu veure el documental aviat de La Joia. La cosa és que he escollit Chulo perquè en aquesta poesia tan batguial, si t'hi fixes, la cançó comença dient la cadena le brilló en l'oscuro. I després a Tokicha, una mica més tard, li contesta dient te brilla la cadena i a mi me brillen los grills, que és com aquests diamantets que ara les modernes es posen a les dents. I llavors, clar, hem parlat, em diràs què fas, no, amb la batguial, estàs bé, Ale?
2: Estic expectant de l'explicació.
1: Sí, és molt fàcil. Hem parlat de la part pràctica de les cadenes, l'artística, l'arquitectònica, la de disseny, la decorativa, però és que, clar, jo pensava a casa, quan escoltava aquesta cançó de l'Abat Guial, que la cadena també és un símbol com a joia de certes tribus urbanes. O sigui, si algú et porta una cadena d'or, ja saps per on viu, amb qui va. El meu company, que viu a l'àrea metropolitana de Barcelona, sempre m'explica que a l'institut, amb els seus amics, hi havia certes persones que el pique era a veure qui tenia una cadena d'oro més gran i que pesés més, no? Llavors, al final, a mi això em fa pensar que la cadena també acaba sent un símbol total i absolutament identitari que ara... Clar, potser l'havíem relacionat més amb certes cultures, però és que ara, si ets una pseudo-moderna trapera, noia, com la Bat Guial, necessites una cadena. I per això t'he portat Chulo, què et sembla?
2: Em sembla meravellosa, no hagués arribat mai a fer aquesta unió de conceptes, no? I també m'acabes de despertar, no? És a dir, potser hauríem de preguntar també si amb aquesta màquina de fer cadenes, no sé si la de l'any 32 o les actuals, també podem arribar a posar-hi un fil d'or, no? I acabar fent cadenes d'or o de plata, no? Podem arribar també a la joieria, seria una altra de les aplicacions d'aquest material.
1: Jo crec que ens ha quedat moníssim, deixem-ho aquí, perquè ha quedat molt ben tancadet, això.

0: Ja, sóc imbècil i m'he deixat la cortina oberta.
1: Museu particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: Aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Nom.
1: Conxita Granger Veleta.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
4: Matrícula.
1: 62.480.
5: La història fins ara ha silenciat sistemàticament la veu de les dones. Amb aquesta sèrie volem restablir la memòria de sis lleidatanes que es van jugar la pell per lluitar contra el feixisme. Aquesta és la raó per la qual van ser detingudes i deportades a Ravensbrück. Algunes no van sobreviure. Les que sí ho van fer van prometre que explicarien al món el que havien viscut. La Conxita Granger Veleta va mantenir la seva paraula. Va compartir el seu testimoni des del Museu de la Resistència de Tolosa. No per venjança, sinó per responsabilitat, per dignitat. Perquè, com ella deia, el que no s'explica s'esborra.
6: Sentireu per primer cop en un podcast la veu de la Conxita Granger, gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Anier Rieu, Noemí Riudor i l'Ignasi Ros. L'historiador Josep Calvet, cap de l'àrea de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, ens acompanya en aquesta sèrie perquè és qui més coneix la Conxita Granger. N'ha resseguit i documentat la seva vida i n'és el biògraf oficial.
5: Som l'Anna Canyi, l'Anna Gasol i la Pili Garcia. I el nostre compromís és fer d'altaveu de la Conxita Granger Veleta, l'última supervivent catalana de Ravensbrück.

0: Capítol 1. Conxita Granger Veleta, la nebuda.
1: La història de la Conxita Granger Veleta comença a Espui, a la Vall Fosca, el 6 d'agost de 1925.
2: El pare de la Conxita, Josep Granger, havia nascut a Poligne l'any 1889 i la mare era Maria Veleta Espanyol, nascuda a Veranui el 1893, filla de Casa Antema, una casa doncs sòlida de la Vall Fosca, de la Plana de Mont-ros, on feien de fonda. El Josep Granger doncs era fuster i havia vingut a la Vall Fosca a treballar les obres de construcció de les centrals hidroelèctriques que Energia Elèctrica de Catalunya havia pres a principi dels anys 10.
3: El 1914, la companyia Energia Elèctrica de Catalunya posa en funcionament la central hidroelèctrica de Cabdella. És una obra faraònica que aprofita les aigües de l'estany Gento mitjançant un canal de 5 quilòmetres i un desnivell de 836 metres. Es construeixen també infraestructures com un funicular, carreteres, carrilets i habitatges per als treballadors.
4: La central que il·luminarà Catalunya necessita molta mà d'obra. En aquell moment, a la Vall Fosca, hi viuen unes 1.400 persones, però en fan falta 5.000 per la construcció d'aquestes infraestructures. El triple, com explica l'Eva Pariser, directora del Museu Hidroelèctric de Cabdella.
5: Llavors es va fer una crida a nivell de país, diguéssim. En els diaris hi havia se contractarà tantos hombres com lleguen a l'obra i doncs camions de murcians, aragonesos i tal van començar a vindre fins a la Vall Fosca.
4: I també gent de les valls veïnes, del Pallars i de l'Alta Ribagorça. Entre elles el pare de la Conxita, el Josep Granger, que es casa amb una noia de la Vall Fosca i comença a treballar a la companyia elèctrica. Gràcies a això, aconsegueix una de les cases que l'empresa cedeix als treballadors, conegudes com les cases del Lot.
5: Trobant l'espai de memòria, doncs al davant, tot el que és la carcassa de la casa doncs està intacta i l'interior doncs també encara es conserven doncs els llocs on tenien per posar la llenya i el carbó, on hi havia les gallines, tot igual doncs que quan va viure la família Granger.
3: Enmig d'aquest rebombori a la vall, el 1925 neix la Conxita, que és la cinquena filla dels Granger Veleta. Vindran encara més fills. Quan la Conxita té prop de 2 anys, la seva mare, de nou embarassada, es posa malalta. Llavors decideixen portar la nena a viure a França amb els oncles. Així li ho va explicar la mateixa Conxita a la periodista Montserrat Llor, l'autora del llibre Vivos en el Averno Nazi.
6: La Conxita va ser traslladada a Tolosa de Llenguadoc a causa d'una malaltia de la seva mare. Va ser educada a França i va ser criada pels seus oncles, l'oncle Jaume i la seva esposa Elvira, concretament ells dos.
4: La memòria familiar de la Conxita ens la narren les seves nebodes, la Gaby Granger i també la Carme Rey Granger, que a més és la vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück.
7: Tenia 2 anys quan l'àvia Maria Veleta va anar a Tolosa de Llenguadoc, a casa del seu germà, l'oncle Jaume, per fer-se visitar per un metge perquè tenia problemes als ronyons.
8: I llavors l'oncle Jaume li va dir, mira, la Conxita és petita i tu estàs malament, i ja tenia de 3 nenes. Me l'emporto jo i tu cuida't per aquest embràs.
4: L'oncle Jaume esdevindrà una figura clau en la vida de la Conxita. Us en fem 5 cèntims. En Jaume és una persona feta a si mateixa. De molt jove s'escapa de casa seva a la Vall Fosca i travessa els Pirineus per arribar a França.
8: Va marxar amb 2 pessetes i una caixa de mistos i va travessar tots els Pirineus amb 12 anys. I bueno, la família no en sabia res de res, es pensaven que era mort. Allà ell va treballar amb obres i tal, es va fer mestre constructor.
4: La família el dona per mort, però un dia es presenta per sorpresa a la fonda familiar.
8: A casa seva tenien una fonda, era una casa de pagès, però feien de fonda, i ell va anar allà, però clar, havia marxat amb 12 anys i tornava pues, super ben vestit, super elegant, amb una gabardina, això sí que m'ho expliquen, era molt alt, molt guapo, i es va seure a dinar. I llavors, a l'hora de pagar, li va dir a la mare, diu, sí que cobreu car al vostre fill al dinar. I bueno, clar, tu diràs, el feien mort des dels 12 anys i potser en tenia 23 o 24 quan va tornar.
4: Després de complir el servei militar, en Jaume torna a França amb la seva dona, l'Elvira Ibarz, nascuda a Mequinensa. L'Elvira ja tenia una filla d'una relació anterior, la Maria Castelló. La família s'estableix a Tolosa, on el Jaume funda una empresa de construcció.
3: I és a Tolosa on porten la Conxita, que amb només 2 anyets es queda definitivament a viure amb ells. Aquesta és la veu de la Conxita.
9: J'étais restée chez mes oncles ici à Toulouse.
10: Em vaig quedar a viure amb els meus oncles aquí a Tolosa i la meva cosina tenia 15 anys més que jo. Per ella jo era una nina i em va agafar molt d'afecte. Vaig créixer i vaig ser educada sempre a Tolosa, però mai vaig perdre el contacte amb els meus pares biològics. I així va anar tot.
7: I llavors es va quedar allà. És a dir, que la tieta Conxita va començar l'escola a França. Des dels 2 anys va viure amb els oncles, que els hi deia papa i mama d'allà. Però quan van venir aquí també deia papa i mama els d'aquí.
3: La família gaudeix d'una situació força acomodada. Viatgen sovint i fins i tot tenen cotxe. La Conxita recorda la infància a França amb felicitat, fins que aquesta bonança es trunca amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola. El Jaume Veleta, l'oncle, decideix tornar a Catalunya amb l'Elvira, la Maria i la Conxita per defensar la Segona República.
2: Torna i s'encarrega de la construcció d'alguns camps d'aviació de l'exèrcit republicà. El 1937 s'estableixen a Balaguer i construeix el camp d'aviació doncs, que hi ha a la sortida de Balaguer, actualment en direcció a Corbins.
3: A Balaguer neix la segona filla de la Maria i del seu marit, el Josep Ferrer, i la Conxita retroba amb la seva família d'origen.
8: Hi ha una anècdota, que és que la seva mare, la padrina, la va baixar a veure, perquè llavors, clar, no era la Vall Fosca, era el Nostre Senyor, havia perdut l'Espardenya, però baixar a Balaguer, cuidado. I va baixar a veure-la, i és curiós, perquè pujava les escales, i es va creuar una nena, i no es va conèixer, perquè la va deixar petiteta, i li va dir, on viu el Jaume Veleta? I llavors diu, a dalt, al tercer pis. I llavors la padrina diu que va dir, ui, aquesta és la Conxita, però clar, l'havia entregat sent 2 anyets.
3: La Conxita es torna a posar en moviment seguint l'oncle, a qui traslladen primer a Arabell i després a Girona, a l'Argelaguer, on també hi construeix un camp d'aviació. Aquest cop, a la família se li uneixen 3 de les germanes de la Conxita, la Mercè, la Rosa i la Pepita.
1: La guerra es decanta definitivament cap al bàndol franquista i a principi de 1939 la família retorna a França.
2: I passen la frontera per Portbou al mes de febrer de 1939, com tantes i tantes milers d'espanyols que van fugir de la victòria franquista.
1: Milers de republicans, homes, dones i infants, són retinguts als camps de concentració del sud de França. El Jaume Veleta també. Les dones Veleta, en canvi, van ser repartides pel territori francès.
2: I a tota la família, l'Elvira, la Conxita, la Mercè, la Rosa, els van enviar al nord de França, al Pas de Calais. I allí van estar uns mesos, en un centre d'acollida, junt amb moltes famílies.
1: Però aviat el Jaume pot sortir del camp i la família es reagrupa. Les 3 germanes de la Conxita es queden amb uns familiars als Pirineus Orientals, mentre que l'Elvira, la Maria i la Conxita es retroben amb el Jaume a Tolosa.
3: L'1 de setembre de 1939, l'Alemanya nazi envaeix Polònia i Anglaterra i França declaren la guerra alemanya. Comença la Segona Guerra Mundial.
2: El juny de 1940, els tropes nazis doncs, també ataquen França. Després de la batalla de França, doncs, ocupen París. França queda dividida en 2 zones, la zona ocupada pels nazis i la zona sota el comandament del mariscal Pétain, la França de Vichy. I a poc es va organitzant la resistència i els francesos doncs, comencen a témer doncs, a l'enemic que nazi.
1: A la ciutat hi ha molta escassetat de productes i la vida és molt complicada. Per això, els Veleta decideixen traslladar-se al departament de l'Arieja l'any 1940. L'abril del 42 s'instal·len en una granja de la família, a Godàs, una zona on hi ha molts republicans i republicanes que han fugit d'Espanya, com explica la periodista Montserrat Llor.
6: Era un lloc de la resistència. Allà hi havia molts antics guerrillers de la República. I l'oncle Jaume, comença a formar part activa de la resistència organitzant grups de maquis a la zona de l'Arieix. Treballava a l'explotació forestal de Col de Puy, a la vora de Varilles.
2: Aquestes explotacions, que es deien chantiers, funcionaven gràcies als treballadors que majoritàriament eren exiliats espanyols republicans i que eren doncs, contractats per fer aquesta tasca d'explotació forestal i, paral·lelament, doncs, forma part de la resistència, una mena de camuflatge, aquesta tasca als boscos, per després doncs, ensinistrar-se amb l'armament i preparar accions contra els nazis.
3: El novembre de 1942, els nazis ocupen la França de Vichy. Troben moltes complicitats amb francesos simpatitzants que col·laboren amb ells. I un d'aquests col·laboracionistes dona l'avís que el Jaume Veleta és un membre important de la resistència. Per sort, a través d'un amic, l'oncle Jaume s'assabenta que els nazis el busquen i fuig cap a Andorra.
9: a rechercher y son venus.
10: Van venir a buscar el meu oncle per arrestar-lo, però un amic el va avisar a temps i ell va poder escapar i refugiar-se. Perquè ell havia organitzat grups de passadors, de persones que ajudaven a travessar la frontera cap a Espanya de manera clandestina. Des que els aliats havien desembarcat a Algèria, crec que va ser el 1942, hi havia homes que travessaven la frontera per unir-se a les forces aliades. El meu oncle va fugir amb un d'aquests passadors i es va amagar a Andorra. Així es va salvar de ser detingut. Això va passar l'abril del 1943.
1: Fins aquell moment, la Conxita havia viscut aliena a la feina del seu oncle en la resistència. Però abans de marxar, l'oncle confia a la seva neboda el lloc on amaga el material per als resistents.
9: I abans de partir, mon oncle m'ha donat l'endroit...
10: Quan el meu oncle va haver de marxar a refugiar-se a Andorra, em va revelar l'amagatall d'un material destinat a la resistència. Un cop la Gestapo va deixar de rondar per casa, la resistència es va posar en contacte amb mi perquè els entregués el fell material, i ho vaig fer. Es van sorprendre que una noia tan jove hagués guardat el secret. I al cap d'un temps, quan la situació es va calmar, em van demanar si volia ajudar-los. Amb 17 anys, tot orgullosa, vaig dir que sí. I així vaig començar a col·laborar amb la resistència.
6: La Conxita, llavors, que era una jove de només 17 anys, es va fer càrrec de la situació i va començar a reorganitzar grups de la resistència i es va integrar a la brigada de guerrillers el mes d'abril de 1943. Així va ser com la Nebudo, que és la neboda, o Nina, que és com s'anomenava la nena, és com l'anomenaven afectuosament amb llenguatge de l'Arieix, el patuà. Es va convertir la Conxita en enllaç dels maquis i els guerrillers del Col de Puy, sempre en companyia de les dones Veleta, les tres juntes, Elvira, Conxita i Maria. A la casa on vivien, a Penny, al veïnat de Godàs, rebien els comunicats, propaganda, cartes i ordres de missió que portaven a certs caps maquis. Era una tasca molt arriscada.
1: La Nebuda. Neboda en occità. Aquest és l'àlies de la Conxita a la resistència. Com que parla una mica de castellà, treballa d'agent de connexió i enllaç i trasllada el material que li porta un contacte de l'estat major.
9: Jo
10: em movia en bicicleta, perquè en aquella època només es podia anar a peu o en bici. El portaequipatges hi portava una cistella amb fruita i verdures de temporada de la zona i a sota hi amagava el material.
9: I dessous je mettais le matériel.
3: Qui s'hauria imaginat que sota la fruita i la verdura del cistell d'aquella noieta s'hi amagaven documents, informació, missatges, però també armes, explosius i dinamita destinats als maquis resistents que s'amagaven als boscos.
1: El Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, recull alguna de les anècdotes que la mateixa Conxita explicava des del museu.
11: Su primera reacción con la dinamita es, ¿pero cómo voy a transportar dinamita en la bici si explota? ¿Qué? Estoy muerta. No puedo transportar dinamita. Hasta que el jefe de su responsable le dijo, pero no, hombre, voy a explicarte cómo explota la dinamita. Entonces ella comprendió y ya, sin ninguna reserva, transportó la dinamita. Transportaba igualmente armas.
3: La Nebuda. La Conxita, amb només 17 anys, fa de gent d'enllaç. D'aquell posat innocent, que no fa aixecar cap sospita. Pedala decidida, amb una faldilla curta fins als genolls i el cistell ple d'objectes que ningú no gosaria imaginar.
11: Ella se vestía con una falda, porque de hecho, que una mujer llevara pantalones era algo escandaloso en aquella época, y una falda larga sería difícil poder pedalear en una bici con ella. Entonces, una falda que llegaba hasta la rodilla era más práctico, pero además tenía la ventaja de que ver la rodilla de una mujer en aquella época era algo poco frecuente y que interesaba bastante a los hombres. Entonces, bueno, ella decía que se encontró un día delante de una barrera, de un paso a nivel del tren que debía atravesar, y el agente, bueno, dice que le dijo cuatro tonterías que ella no entendió, pero le abrió la barrera y la dejó pasar.
12: Fins i tot explica en una de les seves entrevistes que va participar en una missió d'encendre unes antorxes perquè des d'un avió es va tirar un aviador amb paracaigudes que després volia fugir cap a Espanya, o sigui, missions no menors.
10: I així vaig treballar. Vaig portar material durant un any, fins al maig del 1944.
1: El 24 de maig de 1944, a primera hora del matí, la milícia francesa col·laboracionista amb els nazis envolta casa seva. No són policies, són civils francesos que col·laboren amb els nazis. Tres guerrillers s'amaguen dins de la granja, entre ells el comandant del maquis, el comunista Jesús Ríos García.
10: Va haver-hi un intercanvi de trets perquè van venir a casa dels meus oncles. Hi havia dos passadors armats, perquè sovint venien a buscar provisions. Va esclatar un tiroteig. Un milicià va morir i també un cap de grup i un comandant de guerrillers. Ens van arrestar les tres, a la meva tia, la meva cosina i a mi.
1: Les entreguen directament a la Gestapo, que les condueixen a la caserna i més tard a la presó de Foix. I comencen els interrogatoris.
9: Avec de fuet.
10: Ens van apallissar amb fuets, sobretot a la meva cosina i a mi. A la meva tia no la van tocar, potser perquè era més gran o potser perquè pensaven que nosaltres, per ser joves, parlaríem. Però no ho van fer. Ens van interrogar 7 vegades, en dies diferents. La meva cosina i jo teníem l'esquena i les natges marcades pels cops de fuet i de porra.
3: Li deixen el cul negre com un fetge, però fins i tot enmig de tanta crueltat hi ha una escletxa d'humanitat.
10: La dona del director de la presó de Foix ens treia de la cel·la i el jardí ens curava les ferides amb compreses. Va ser una dona admirable.
1: Com que cap de les tres no diu ni piu, les traslladen a la presó de Sant Michel a Tolosa.
10: Quan vam arribar a la presó de Sant Michel, vam veure com tornaven les dones dels interrogatoris del pavelló femení. En veure-les, ens vam adonar que els cops de fuet que havíem patit nosaltres no eren res, comparat amb elles que havien estat brutalment torturades per la Gestapo de Tolosa.
1: A la mateixa sala que la Conxita, hi ha una noia a qui han cremat els pits amb electrodes. Els té completament negres. No parla, està immòbil, quieta en un racó. També veu homes i dones a qui han arrencat les ungles de les mans i dels peus. La Conxita, la Maria i l'Elvira es lliuren in extremis de ser torturades.
9: I això qui nos ha salvat?
10: El que ens va salvar dels interrogatoris a Tolosa va ser el desembarcament dels aliats a les platges de Normandia, el 6 de juny de 1944. A la presó es va escampar la por i es van afanyar per enviar-nos a Alemanya. Ens van evacuar i traslladar a la caserna de Caffarelli. Allà vam esperar la lliberació, perquè sabíem que els aliats ja havien desembarcat i teníem l'esperança que arribessin aviat per alliberar-nos.
3: Però en comptes de l'alliberament, comença la deportació als camps nazis.
10: L'1 de juliol de 1944 ens van traslladar en camions des de la caserna de Caffarelli fins a l'estació de Reinal. Allà ens esperava un tren amb vagons de bestiar i ens hi van tancar. Érem 35 dones, totes resistents de la presó de Sant Michel. Però amb nosaltres hi havia 400 homes provinents dels camps de Vernet i de Noé i també altres presons. Quan ens van fer pujar al tren vam veure escrit al costat del vagó que la destinació era Romainville. Sabíem que tant Romainville com Compiègne eren punts de sortida abans de ser deportats a Alemanya. Tot i així, manteníem l'esperança que els aliats ens alliberarien i no arribaríem a Alemanya.
3: El 3 de juliol, a Trenc d'Alba, el tren inicia la marxa.

0: de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Paraules habitables.
3: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
2: Aus, classe d'animals vertebrats, ovípers, de sang calenta, que tenen el cor amb quatre cavitats, la respiració pulmonar, el bec

0: classe d'animal vertebrat, fins i tot el diccionari normatiu dona preferència a ocell. I au és un nom més secundari. Va haver un moment en què es volia fer en català una distinció com fa el castellà. És a dir, au, reservar-ho per designar doncs, la classe d'ocells, perquè en llatí es diu aves, i parlar d'ocell només per fer referència als ocells petits. Perquè, clar, en castellà sí que tenen la distinció entre ave i pájaro. Però en català, ni en francès ni en anglès, no es fa aquesta distinció. Els mots que tenim per anomenar la classe d'ocells doncs són els ocells. Les aus és un terme correctíssim, però té un ús més literari, gairebé, fins i tot.
1: Vaig com les aus.
2: I se'n pot dir d'altres maneres?
0: És veritat que en el llenguatge comú cal tenir en compte també que, a més de l'ocell, ocells, ocellets, existeixen variants lingüístiques. Per exemple, a Mallorca en diuen ocell i en algunes zones de Catalunya en diuen pardal. Al País Valencià, a Eivissa, a les Illes, pardal com a genèric, fins i tot per anomenar tant ocells petits com grossos, són pardals. O moixons, que moixó s'utilitza habitualment per designar els ocells petits. Si veus un àliga, no li dius un moixó, ja li dius un ocellot.
2: Llavors, hi ha els noms de cada ocell concret en cada llengua, noms amb orígens de tota mena.
0: Totes les llengües del món disposen de noms comuns per anomenar les espècies d'ocells del seu entorn i les d'altres animals i plantes. Aquests noms comuns poden tenir diversos orígens. Poden ser noms patrimonials, que en diem, que són noms que ja ens venen directament del llatí. És el cas d'oreneta, irundita, derivat d'irundo, pot ser el cas de la perdiu, del llatí pèrdix, pèrdicis, o del falcó, falco, falconis. També hi ha noms que són d'origen popular, i d'aquí tenim noms com enganyapastors, un ocell que té un plomatge amb dibuixos negres i blancs que es confon molt amb el medi i que sol volar de nit entremig dels ramats per caçar insectes. O tenim altres noms populars com bec planer, per la forma que té el bec de l'ocell, el cagamànecs, o fins i tot el gafarró. D'agafar, d'agafar, perquè és un ocell que amb molta freqüència doncs, picoteja el gra. També hi ha noms que són creats pels especialistes, sobretot per designar ocells que no tenen un nom popular, perquè generalment no habiten en el nostre territori, o si l'habiten no són propers. Són, per exemple, ocells marins que no s'acosten gaire a la costa, i que també poden tenir aquest problema de dir, bé, veig l'espècie, però no hi ha un nom català per reconèixer-lo. Aleshores, aquests noms que creen els especialistes els poden crear de diverses maneres. Adaptar un nom científic al català, així un nom com anaireta, que sona absolutament català, no és més que l'adaptació del gènere llatí anairetes, per designar doncs, diverses espècies ornitològiques de la família dels colúmbids, d'uns coloms que no volen per aquí a Catalunya. També poden crear els noms manllevant-los d'altres llengües. N'és un cas el pingüí, una paraula catalaníssima, però que hem agafat de l'anglès, penguin. O el colibrí, que l'hem agafat del francès.
2: I en els casos dels ocells exòtics, que no en són coneguts, què fem, Glòria? Com els coneixem?
0: Altres noms, en canvi, ja ens sonen més exòtics, perquè són realment ocells tropicals o de l'Amèrica del Sud. Aleshores, clar, si diem que en català hi ha un ocell que es diu xatxalaca, aquí sí que ja ens n'adonem que de català no en té gaire. I, de fet, és una adaptació del castellà xatxalaca, però que al mateix temps ve de la llengua nahual, xatxallaut, que és una llengua parlada a Mèxic i que fa referència a l'onomatopeia, sembla el crit que fa aquest ocell.
2: I xatxalaca, com s'escriu en català?
0: S'ha adaptat al català i l'adaptació ha implicat que si en castellà s'escriu xatxalac amb CH, nosaltres hem adaptat la grafia al català, com podem tenir txec o com podem tenir altres paraules. Així com el xile ha pesat més la tradició escrita. En aquest cas no, és un ocell que els ciutadans no coneixem i que sí que ens permet fer aquesta adaptació, fer-lo més nostre.
2: Però en aquests casos d'ocells exòtics que no coneixem i que tenen noms estranyíssims, no sempre en catalanitzem la grafia, oi?
0: Un cas, per exemple, que no hem fet aquesta adaptació, d'origen maori de Nova Zelanda, és el kakapo. No l'hem adaptat, o sigui,

0: S'escriu amb K, K-A-K-A-P-O, i no l'hem adaptat amb C. Per què? Perquè també ens fixem en què han fet les altres llengües. Si han respectat aquest nom d'origen maori, doncs es respecta. I mantenim aquest nom adaptat, això sí, amb l'accent, Kakapo, però res més.
1: Un cas curiós, el del Kakapo, que s'escriu amb K i no vola, una espècie que és tot un desafiament a Darwin. I, Glòria, també ha passat que alguna vegada els experts us inventeu el nom de l'ocell, oi?
0: Els especialistes també poden crear neologismes a partir de les característiques morfològiques que té l'ocell. Per exemple, un ocell que habita les costes mediterrànies quan arriba l'estiu, però que és propi a les costes nòrdiques, és el mascarell. El mascarell, fa uns 20 anys, va ser un neologisme en català. No tenia nom, els especialistes el coneixien pel nom científic, i el que van fer els especialistes és anomenar aquest ocell a partir de les característiques morfològiques. És un ocell, una mena com de pelicà, que té el plomatge blanc, però l'entorn dels ulls és negre, és com si portés una màscara, i d'aquí el mascarell. Hi ha d'altres neologismes formats també a partir, no dels trets morfològics, sinó, per exemple, del comportament de l'ocell. Tenim un ocell que es diu capdill, i la família a la que pertany és la família dels tirànids. Ja ens podem imaginar que és un ocell que es caracteritza per tenir un comportament molt territorial, molt agressiu amb altres ocells de presa que sobrevolen el seu territori. I de vegades també es poden crear noms, doncs, a partir, per exemple, dels hàbits alimentaris. El menja mel, el menja gra.
1: Tot això, el terme cat ho heu compilat en un únic llibre.
0: En el cas del diccionari dels ocells del món, és un diccionari que té la intenció, ha tingut la intenció de plegar més d'11.200 fitxes terminològiques relatives a totes les espècies del món, classificades en aquesta classificació que dèiem taxonòmica, en ordres, famílies, gèneres i espècies. I cada fitxa d'aquestes 11.000, doncs, inclou la denominació comuna en català i els equivalents en castellà, francès, anglès i alemany i el nom científic. I també s'inclouen il·lustracions i notes complementàries, doncs, sobre algunes qüestions que poden ser d'interès.
1: I permet-me la broma fàcil, Glòria, posar tots aquests ocells en un únic volum deu haver costat un niu, oi? Sí, val, l'acudit és dolent, però la pregunta no.
0: Des de la perspectiva, diguem-ne, ornitològica, podríem dir que el temps de cria de tot aquest ocellam ha durat 10 anys i que entre els anys, entre el 2017 i el 2022, aquests ocells han anat alçant el vol per aquest diccionari que és consultable en línia des del web del Termcat, i entre aquests anys, el 2022 ja es va donar per finalitzat, el niu va quedar buit. Però la veritat és que des del 2022 fins ara encara hi hem anat treballant, actualitzant noves espècies que han sorgit, s'han generat 3 famílies noves amb les espècies que hi pengen.
1: Espècies noves a aquestes alçades?
0: Els ocells no es poden tenir mai catalogats perquè cap científic coneix quantes espècies d'ocells hi ha al món. És més, cada dia desapareixen espècies on apareixen de noves, o hi ha espècies que subdivideixen en dues o en tres espècies. No? Els avenços científics, sobretot en genètica, permet cada dia descobrir coses noves. És una tasca, la dels ornitòlegs, que no s'acaba mai.
2: El diccionari Termcat.
1: Els tres termes del podcast d'avui són formatge madurat, meteo i fum de segona mà. Som-hi!
2: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
1: De formatges n'hi ha de molts tipus: fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita. Del que es deixa reposar més o menys temps se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
2: Meteo, declaració de les condicions meteorològiques que es preveuen per a un període de temps en una àrea concreta de l'atmosfera.
1: Després de molts anys d'ús entre els professionals de la meteorologia, finalment s'ha acceptat la denominació meteo com a sinònim de la previsió del temps. Aquesta forma lidida es va popularitzar primer als mitjans de comunicació francesos i per contagi ha estat sempre molt present a les redaccions catalanes. Ara està completament acceptada. Plogui o faci sol.
2: Fum de segona mà. Fum inhalat per una persona fumadora passiva que inclou el fum exhalat per una persona fumadora i el fum procedent de la combustió pròpia del tabac.
1: El fum que aspires sense voler quan algú encén una cigarreta a prop teu s'anomena fum de segona mà precisament perquè, com recull el diccionari normatiu, no prové de la font immediata i ha estat usat. També se'n pot dir fum ambiental de tabac o fum de tabac de segona mà. Els especialistes assenyalen que aquest fum conté pràcticament les mateixes substàncies nocives que aspira el fumador i per això és important respectar les prohibicions de fumar en entorns en què altres persones es poden convertir en fumadors de segona mà.
2: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
3: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
4: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
5: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
4: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
6: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
4: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
7: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
8: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
4: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
1: La xarxa.

0: Plàstic Calaix.
1: Somiarem en un món en passat amb belles alegries. Cantarem els records oblidats que s'il·luminen.

poses les piles. Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les piles. Rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea. També ens acompanyarà el nostre company en Joel Gascón. Hem de dir que aquesta és una setmana molt especial per nosaltres perquè després de començar a finals de setembre la temporada 2025 2026. Aquesta ens anirem acomiadant i desitjant bon estiu als nostres col·laboradors, i és que és la darrera setmana del Posa't les piles. 40 setmanes que hem estat en antena. Dit això, doncs, què és el que farem avui? Per no trencarem la dinàmica habitual, sinó al contrari, sinó que ens agrada mantenir-la, així que el nostre company en Joel ens farà un tastet, allò d'un parell d'informacions destacades al nostre municipi. També avui parlarem de el temps. No ho hem fet aquest mes de juliol, en referència al mes de juny, i encara que ja estem a mitjans de mes, avui sí que volem mantenir aquesta conversa que cada mes sostenim amb el nostre meteoròleg, geòleg de formació, però amb especialització en meteorologia, en Gonzalo Masero, perquè ens comenti les dades de juny. També comentarem les d'aquests primers dies del mes de juliol i parlarem de l'eclipsi. Ja li hem avançat que li preguntarem sobre l'eclipsi del pròxim dia 12 d'agost. I també que tindrem, doncs, en ser dilluns, tindrem a l'espai de la petita a la gran pantalla, és a dir, que tocarà cinema o tocarà sèrie, cinema, ens diuen, si toca cinema, perquè serà en Sergio qui ens farà la proposta cinematogràfica. També tindrem el racó dels joves literaris, aquest espai que ens ha acompanyat durant aquest estiu, i avui serà l'Andrea i la Idàlia la que ens faran propostes per a aquests joves que diuen, i ara aquest estiu, doncs agafeu un llibre, que és una bona oportunitat. I a la recta final del programa tindrem l'Enfoca't, aquest espai que fem amb la participació de l'empresa municipal Enfo, i que parlarem de la relació entre formació i empreses. Tot això en el dia d'avui, el Posa't les piles, comencem.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Com arrenquem la setmana?
1: Doncs comentem que el Ràdio Club Ochentero de Mollet continua consolidant-se després de la seva posada en marxa el novembre de l'any passat. És un grup de radioaficionats amb una entitat presidida per Luis Beltrán que ja plega una cinquantena de persones unides per la ràdio i les comunicacions. El seu president ha comentat que feia temps que ell tenia la idea de formar aquesta entitat i que finalment ha estat possible.
2: Pues mira, esto salió un 25 de noviembre del año pasado. Yo ya lo tenía planteado y hace ya mucho tiempo de hacerlo. Lo que bueno, al final me eché la manta al cuello y dije, venga, va, vamos. Reuní a una serie de gente, que es la que tengo en la junta ahora mismo, y lo comentemos. Nos reunimos en un bar, lo comentemos, a todos les pareció bien y se llevó todo el tema a cabo.
1: L'associació centra bona part de la seva activitat en les anomenades activacions mundials, una pràctica que permet establir contactes amb radioaficionats d'arreu del món des de diferents ubicacions. L'objectiu del Ràdio Club Ochentero és aconseguir un espai fix a Mollet que els permeti desenvolupar la seva activitat. De fet, amb l'Ajuntament se'ls ha ofert la possibilitat de disposar d'un local durant unes hores al dia a la setmana per desenvolupar les seves activitats i tot i valorar positivament aquest primer pas, els membres de l'entitat consideren que no és suficient per al seu projecte. No obstant això, Beltrán assegura que el que més atrau els participants és senzillament fer ràdio. Segons explica, es tracta d'una afició oberta a tothom, independentment de l'edat o dels coneixements previs, i sempre hi ha espai perquè noves persones s'incorporin. Des del Ràdio Club Ochentero remarquen que la ràdio continua sent una eina de comunicació amb molt potencial, tot i que consideren que ha anat perdent presència amb el pas dels anys. Per aquest motiu, una de les prioritats de l'entitat és fomentar la pràctica i donar-la a entre toda la ciudadanía.
2: El mundo de la radio está abierto a todo. Está abierto a todo en el sentido de que no hay horas para hacer radio, no hay horas concretas. Siempre encuentras a alguien en el otro sitio del mundo. Y eso es la parte bonita del mundo de la radio. Esa es la parte bonita del mundo de la radio y eso es lo que pretende el Radio Club Ochentero. Enseñar a la gente lo que es el mundo de la radio, porque se estaba perdiendo con el tema de internet y demás, todos los temas estos que salieron.
1: De fet, volen organitzar tallers a les escoles perquè els alumnes descobreixin el funcionament de la radioafició i les possibilitats que ofereix aquest mitjà de comunicació.
0: Està bé, de fet, també recordar que va ser un grup de radioaficionats que també van dir, escolta'm, per què no creem una ràdio? I doncs, des de fa ja 45 anys i uns mesos ja, que està funcionant Ràdio Mollet, és a dir, que el naixement de la nostra emissora també es van ajuntar després doncs, gent que estudiava periodisme, no?, i gent interessada pel món de la comunicació. Era l'època, doncs, això de l'arribada a la democràcia al nostre país, i això va facilitar la creació de Ràdio Mollet. Estava pensant que a Mollet tenim una altra entitat de radioaficionats, el Mike Delta Víctor. És a dir que bé, això de que deien que la imatge a la televisió es carregaria a la ràdio, cada vegada es referma més que no va ser així ni ho serà. Molt bé, Joel, aquesta serà una de les informacions, no?, que recollirem, sí, a l'informatiu Mollet al dia. Hi haurà més, però avui doncs amb aquest tastet d'aquest apunt informatiu. Gràcies.
1: Que vagi bé.
0: Igualment. I ara anem a saber de la previsió meteorològica per aquesta jornada. També han avisat avui. Avui parlarem del temps i ja ho comentarem amb en Gonzalo, però ja a finals de la setmana passada anunciaven que aquesta setmana tornaria a haver-hi una dada de calor. No sé si ens dirà alguna cosa en Luismi. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, comença la setmana amb un temps de ple estiu i, de fet, en perspectiva que les properes jornades la calor es torni a intensificar. Avui, de moment, parlarem bàsicament de molta xafogor arran de mar, també a gran part del prelitoral, però amb temperatures que no passaran gaire dels 30-32 graus en aquestes comarques a tocar de la costa. En canvi, sí que ja en seran 37, 39, 40 graus els que arribarem a fregar, sobretot a les comarques de Ponent. Alguns núvols baixos, poc importants, engaixats a la costa, sobretot a la Brava i també al Delta de l'Ebre, i aquesta tarda alguna gotellada de calor, bàsicament a les comarques interiors, també amb molt de polsim en suspensió avui. Una jornada de molta calitza i de mala visibilitat. N'estem pendents a la xarxa.
4: Thank you. Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Aquest mes de juliol, aquesta conversa mensual que sostenim amb el nostre meteoròleg de referència, en Gonzalo Macero, s'ha fet esperar perquè el tenien de vacances, així de clar. El cas és que, abans d'acabar aquest curs radiofònic, el Posat les piles, teníem el compromís, com fem cada mes, de comentar les dades meteorològiques registrades a la nostra ciutat el passat mes de juny, ja que estem gairebé a mitjans de juliol. També farem referència a aquestes onades de calor que estem tenint, i per això, doncs, en el dia d'avui parlem del temps. Molt bon dia, Lalo.
1: Bon dia, Emma, què tal?
0: Bé, acalorada. No, m'imagino que és la frase allò que en les darreres setmanes anem comentant tots, no? Quina calor que fa, quina calor que fa. De fet, Lalo, a finals ja de la setmana passada, des de Protecció Civil, doncs ja s'anunciava que per a principis d'aquesta setmana, avui estem a dilluns, doncs que tornaríem a tenir dies extrems de calor i fins i tot amb temperatures superiors a les viscudes.
1: Sí, i ja és dir, perquè no tant al juny, però sí que també ha fet calor i sobretot temperatures molt altes, no?, i molt perllongades en el temps, però en aquest principi de juliol també havíem assolit de moment el màxim del que portem d'estiu, que era 38,1 aquí a Mollet, i bueno, s'espera doncs una altra avançada de temperatura molt càlida, molt més càlida que pel que està previst per l'època de l'any, que ja és càlid, com bé sabem, i bueno, això no acaba mai.
0: És que a la nota de premsa deien, doncs, no? Diu, registres, no? Alguns dels registres que posaven, no? A Vinebre, 44, Ascó, 42, a Barcelona, l'Observatori Fabra va superar els 40, 40 amb 7, a Sant Pere de Ribes també 40 amb 4, a Nulles 40 amb 4, vull dir que d'unidó,
1: Sí, sí, no, o sigui, ja fa temps que sembla que va començar la calor, perquè al mes de juny també va fer molta calor. A final de juny, la segona quinzena ja s'ha de ser bastant càlida. De fet, al mes de juny, si mirem la diferència del que és la temperatura mitjana enregistrada en un juny normal per les dades que seguim de l'observador Felip Comas, ha estat superada per 2,4 graus. Sí, és una diferència molt, molt, molt gran. De fet, si ho mirem amb més àmplia perspectiva, del que portem mig any enllestit, i la diferència de temperatures està en 1,7, que també seguint tota aquesta sèrie de dades que parteixen des de l'any 98, seria l'any més càlid de tota aquesta sèrie. O sigui que portem ja de per si un any que hem tingut diferències molt grans, per sobre del grau i mig, que ja és bastant notable, però és que el cas del que està sent ara l'estiu són en quasi 2,5 graus el que està per sobre.
0: És que de fet, Lalo, jo que també doncs, no, em miro aquestes sèries d'en Felip Comas, recordem allò als nostres oients, que si els agrada la meteorologia, si tenen curiositat, poden consultar molletmeteo.cat. Aquests 2,4 que comentaves, ara entrarem en matèria del mes de juny, que sempre fem allò al mes que ha passat el que comentem, doncs al mes de febrer també hi havia aquesta diferència de 2,4 i al mes d'abril també.
1: Correcte, sí, sí. O sigui, això fa situar doncs, que de moment aquest 2026 va camí de seguir el més càlid de tota la sèrie. O sigui, seria el que portem fins ara, això, 1,7. I ja, doncs, si la mitjana de temperatura a Mollet és de 16,5 graus, ens elevem, doncs, de moment a més de 18 graus. El que tindríem. Llavors, sembla que ja no és que la diferència hagi començat, sinó que jo crec que ja s'està establint, o sigui, ja la normalitat, no?, comença ja amb molts anys que hem vist que les dades ho corroboren, no?, la normalitat comença a ser aquesta, no?, i bueno, podem observar que l'estiu comença abans, no?, cap al mes de maig ja les temperatures solen pujar bastant, s'allarga també pel setembre, no? Aquestes estacions intermitges, no tant la primavera, però sí que més el, la tardor, doncs queden una miqueta més difuminades, no? No, o s'acuren en el temps, no? No durant el que estàvem acostumats a que duressin, no? I bueno, ja portem bastants anys que això és així. I bueno, els que no ens agrada l'estiu o les temperatures tan càlides i bueno, que ho hem de suportar, doncs, bueno, no ens va bé.
0: És que, no és que no ens agradi, però clar, sobretot a les nits, Lalo, no? Sí. De fet, la setmana passada jo sentia jo moltes persones que deien bé, no? I amb tu també ho hem comentat, no? El tema de les nits tropicals, no? Les nits
1: tòrrides
0: i ara les roents i vaig sentir també un company teu que comentava bé, les nits infernals, no? Perquè no baixava allò a l'Empordà, no havien baixat dels 30 graus.
1: Sí,
0: per
1: sí.
0: La nit.
1: Bueno, clar, aquestes serien roents, però hi ha registres, no, cap al, sobretot més cap al sud de Catalunya, que s'esperen que no, que això, la temperatura mínima no baixi dels 32. Bueno, ja crec que ens toca ja adaptar-nos a que aquesta serà la dinàmica, no? De fet, doncs hi ha algunes empreses, per exemple, que ja durant embuts així d'episodis de calor recomanen o posen facilitats per fer teletreball, no? Bueno, llestimosament no pot ser amb totes les feines així, no? Però sí que cal una miqueta, doncs, adaptar-nos en tots els sentits.
0: Bé,
1: de
0: fet, hem sentit, Lalo, al país veí, França, no? Que també ho estaven passant molt malament, precisament perquè no estan acostumats a aquestes temperatures.
1: Exacte.
0: I, per exemple, tu agafes el metro a Barcelona i té aire condicionat, però crec que a París no té aire condicionat.
1: No. Molts establiments, per exemple, aire condicionat en botigues i tal sí que trobes. Diferent és, per exemple, hotels, depèn de la categoria de l'hotel, no? Que no estan, com no estan acostumats, tenen calefacció però no tenen aire condicionat. O passa també, per exemple, que en els pisos normalment la gent no té cortines.
0: Ah, sí, perquè ells el que volien és que entrés la llum.
1: Exacte. Llavors, jo, per exemple, aquesta fa poc m'he trobat que en moltes finestres el que posava la gent són paper d'alumini.
0: Uh-huh.
1: I veies que les finestres, dius, què passa aquí, no? I es quedaven forrades per dintre en paper d'alumini i per fora també.
0: Déu-n'hi-do.
1: Perquè feia, doncs, això, una miqueta d'aïllant tèrmic.
0: Anem a comentar dades del mes de juny. La veritat és que jo, pel que veig, ja des de mitjans de juny no van baixar, no? Van superar les màximes als 30.
1: Sí, fins al màxim, que han sigut uns 35 graus, però sí, s'ha notat molt, doncs, això, que hi ha, doncs, diferències de quinzena, no?, que també han sigut també molt visibles altres mesos, doncs hem tingut temperatures, doncs, que tant cap amunt com cap a baix han anat màximes superiors als 30, mínimes que no baixaven més dels 20 graus. Això, si continuem i mirem aquests pocs dies, no?, perquè no arribem encara a la quinzena, que hem tingut el mes de juliol, també continua sent igual. I pel que fa a la precipitació, almenys el mes de juny, hem estat una miqueta per baix del que és la mitjana. Al final hem regat uns 22 litres per metre quadrat. Però, bueno, és això, molt poca diferència respecte a la mitjana. El mes de juny és un mes molt sec. Estàvem acostumats aquells 3 anys. Hem regat bastant a l'estiu. De moment no comença així. Però, bueno, hem de dir que de moment, no és una diferència, com sí que ho és a les temperatures, no és una diferència gaire gran respecte a la mitjana de precipitació que tenim ara mateix, sense que s'hagi complert el mes de juliol, i si continuem així, que no ha plogut absolutament res el mes de juliol, estaríem només 16 litres per metre quadrat per sota. de la mitjana, així que no és ni de bon tros un episodi de sequera, ni de moment es preveu que l'escenari sigui aquest. És un, bueno, és un context sec, però pròpiament sec de l'estiu.
0: Mm-hmm. Escolta'm una cosa, aprofitem allò els micròfons de Ràdio Mollet allò per davant aquesta previsió, no?, de que justament ara a principis d'aquesta setmana torni a haver-hi aquests dies de tant, no?, de tanta calor extrema, que la gent es protegeixi, que faci servir una miqueta el cap, allò que no sortia a les hores de més insolació, i sobretot una de les coses que també estan dient el cos d'agents rurals és que vigilem, no?, perquè estem veient també els incendis que estan havent-hi al territori.
1: Sí, de fet, ja portem un parell que han estat aquí prop i visibles des de Mollet. El més proper en el temps va ser l'incendi forestal de Sant Manat, però també vam tenir uns al final de juny, que va ser a la Serra de Marina, també visible des de Mollet. Sí, tenim molt bosc al voltant nostre, encara que no sembli, no?, que vivim aquí a l'àrea metropolitana de Barcelona, però hi ha molta vegetació, hi ha molt sotabosc, doncs, que en condicions estivals, doncs, està molt sec i és un combustible que crema molt ràpid i que, doncs, això, en condicions com les que tenim al bosc actualment i condicions de, o en un context d'onada de calor, doncs pot provocar que els focs i els incendis forestals agafin dimensions, doncs, molt grans, no? I llavors això, per una part això, i per l'altra ja sabem, doncs, les indicacions que fa Protecció Civil en quant a activitats a l'aire lliure, durant les onades de calor. Qui tingui, doncs, mitjans per climatar-se a casa, perfecte, si no, doncs, està bé tirar de piscines, fins i tot ara les fonts lúdiques ornamentals que hi ha en els diferents municipis també poden ser un bon punt de refugi climàtic, i molts ajuntaments el que estan fent ara, doncs, és això, fer mapes o donar els punts visibles de refugis climàtics perquè la gent, doncs, es dirigeixi cap allà si és que no té més remei que de sortir de casa.
0: Mm-hmm. Lalo, ens quedem allò, mes de juny, calor i poca pluja, tot i que no ha estat allò una diferència massa important, no?, respecte a, no?, altres, sí, anys. Però en el dia d'avui, ja que estem allò mitjans de juliol, i d'aquí un mes ha de produir-se una cosa espectacular, no? Sí. Ja portem molt de temps sentir-ne parlar, i volíem comentar amb tu també el tema de l'eclipsi, que serà el dia 12 d'agost, no?
1: 12 d'agost, sí, correcte. També és un eclipsi que donarà el toc d'inici d'una trilogia d'eclipsis d'aquí fins a principis del 2018, del 2028. I, bueno, tothom sap, no?, un eclipsi és el moment en el que, durant la seva dinàmica orbital, la Lluna es posa davant del Sol i la pot cobrir de manera parcial o completa. En aquest sentit, doncs, nosaltres aquí a Catalunya serà complet. Serà complet des de si... Bueno, hem de traçar una línia imaginària entre Lleida, Vilanova i la Geltrú cap al sud. Vale?
0: Sí.
1: Cap aquí a Barcelona, Mollet, per exemple, no serà complet, però la Lluna taparà en un percentatge d'un 99,8. O sigui, realment no és complet per dues dècimes. Però aquestes dues dècimes, en quant a lluminositat, és molta diferència, no? Nosaltres no quedarem tan... O sigui, quedarem oscures, però encara que sembli que és poques dècimes, no dos, té els seus efectes bastant notoris en quant a lluminositat. Si entrem en aquest perímetre que hem dit, des d'aquesta línia de Lleida, Vilanova, cap al sud.
0: De fet, hi ha moltíssimes pàgines web que fins i tot pots posar en quin municipi et trobes, no? I
1: exacte.
0: Perquè això començarà a dos quarts de vuit de la tarda, no?
1: Sí, serà amb el sol caient, o sigui... Nosaltres aquí a Mollet és un bon enclau per mirar-ho, perquè no tenim cap accident geogràfic molt proper que ens tapi la visió cap a l'oest. Uh-huh. O sigui, tots aquells que tinguin... Sobre... El que sí que haurà, farà falta és que ens situem en un edifici alt.
0: Ahà.
1: Perquè a peu de carrer sí que és més fàcil, i amb un sol que ja s'està ponent, doncs que els edificis ens tapin el sol. Llavors, el seu és un edifici alt, ja pot ser un terrat...
0: I si te'n vas al parc dels Pinatons? Balcó, si te'n vas al parc dels Pinatons?
1: El parc dels Pinatons, per exemple, ara mateix no el situo. És el que està al costat del...
0: De l'hospital, davant de l'hospital.
1: Vale, doncs allà és un bon punt. Perquè, a més, és com un turonet, no?, que fa una miqueta així de balcó cap a l'oest, no?
0: Mm-hmm.
1: Tens bones vistes, no? Fins i tot, qualsevol punt, jo diria, de Gallecs.
0: Ahà. Uh-huh.
1: Que tens un bon, una bona panoràmica de tota la part oest, no? Es veu Sant Llorenç, es veu Montserrat...
0: I llavors l'Alo que es quedarà a les fosques, allò durant...
1: Sí, es notarà.
0: Es notarà. Es notarà
1: bastant. S'han de posar, no s'ha de mirar directament al sol, això ho sap tothom, i hauran, jo suposo que... Avui dia pots comprar unes ulleres en qualsevol punt o venda d'aquesta online, segur que trobes alguna cosa. Jo me'n recordo quan érem petits que ho fèiem amb disquets,
0: sí,
1: d'ordinador, que tenien com una mena de banda, no, de sí, làmina així, de, que ens permetia veure els eclipsis.
0: A veure, nosaltres hem vist allò, posa allò, ulleres certificades, no?, amb...
1: Exacte.
0: La norma ISO 12312-2.
1: Vale,
0: és a dir, que la gent allò...
1: Agafem unes que no siguin amb aquesta segell de qualitat i ens fotem la vista.
0: Clar, sí, sí.
1: Sí. Doncs això serà mirar... Cap a l'oest, cap a aquestes serres que hem dit, Montserrat, Sant Llorenç, i bueno, en total l'eclipsi té una durada d'una hora, una hora i poc. El que passa que la part última de l'eclipsi, més o menys els últims 20 minuts, nosaltres no el veurem perquè s'haurà posat ja el sol.
0: Uh-huh.
1: En l'horitzó.
0: Molt bé.
1: Però bueno, gaudirem doncs aquest primer eclipsi de la trilogia Eclipsar que tenim.
0: Molt bé, doncs en parlarem allò en d'altres moments. Crec que a l'agost del 2027 ja ha previst un altre, i el dia 26 de gener del 28.
1: De gener del 28 també.
0: Sí, sí. Lalo, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant tot el curs. Ens retrobarem al setembre.
1: Perfecte, doncs que tingueu bon estiu.
0: Igualment, adéu-siau.
1: Adéu.
2: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: I tot seguit, en el Posat les piles els dilluns, doncs tenim a l'espai de la petita i la gran pantalla, ja us hem dit, perquè així ens ho ha comentat el Sergio, no, avui toca pel·lícula i per marxar de vacances, doncs aquesta és la proposta de la gran pantalla de la pel·lícula que ens fa en Sergio Guardeño. Bon dia.
1: Bon dia. Doncs avui us parlarem d'una d'aquelles pel·lícules més estimades i recordades de la història del cinema. Es tracta de la pel·lícula Forrest Gump, dirigida per en Robert Zemeckis i estrenada l'any 1994. Tota una obra que combina diferents estils com el drama, la comèdia i el romanç, però sobretot es pot definir com una història sobre la perseverança, la bondat i la manera inesperada en què una persona pot influir en el curs de la història. You ain't nothing but a hound dog. La pel·lícula ens presenta en Forrest Gump, interpretat per en Tom Hanks, i és un home d'Alabama amb un coeficient intel·lectual inferior a la mitjana, però amb una gran honestedat i un cor immens. Des de ben petit, en Forrest ha d'afrontar dificultats i prejudicis, però gràcies al suport de la seva mare, aprèn una lliçó que marcarà tota la seva vida, i és que no ha de deixar mai que els altres decideixin què és capaç de fer i què no. You ain't nothing but a hound dog. La història està narrada a través dels records del nostre protagonista mentre espera un autobús assegut en un banc amb una capsa a les mans. A mesura que explica la seva vida a diferents desconeguts, descobrim com en Forrest acaba participant gairebé per casualitat en algun dels esdeveniments més importants de la història dels Estats Units durant la segona meitat del segle XX. Al llarg de la pel·lícula veiem com en Forrest es converteix en una estrella del futbol americà universitari, serveix a l'exèrcit durant la guerra del Vietnam, rep una medalla al valor, coneix diversos presidents dels Estats Units i fins i tot crea una empresa de pesca de gambes que el converteix en milionari. Tot això passa mentre intenta mantenir viva la seva relació amb la Jenny, la seva amiga de la infància i el gran amor de la seva vida. Un dels aspectes més innovadors d'aquesta pel·lícula va ser l'ús dels efectes especials digitals, sobretot en aquella època en què es començava a utilitzar aquesta tecnologia. Els creadors van aconseguir inserir en Forrest en imatges reals d'arxiu al costat de personatges històrics com en John F. Kennedy o en Richard Nixon. La interpretació d'en Tom Hanks és considerada com una de les millors de la seva carrera i és que l'actor va aconseguir donar vida a un personatge molt senzill però alhora extraordinari, capaç de transmetre emoció, humor i tendresa al mateix temps. Gràcies a aquesta actuació va guanyar l'Oscar al millor actor, el segon consecutiu després d'haver-lo guanyat l'any anterior per la pel·lícula Filadèlfia amb en Denzel Washington. La banda sonora també és un dels grans punts forts de la pel·lícula, ja que inclou cançons molt conegudes de les dècades dels anys 50, 60 i 70, interpretades per artistes llegendaris. La música no només acompanya la història, sinó que ajuda a recrear cada època i a connectar-la amb els canvis socials i culturals que viu el país. Una de les frases més famoses de la història del cinema prové precisament d'aquesta pel·lícula i és «La vida és com una capsa de bombons, mai no saps què et tocarà». Aquesta cita s'ha convertit en un símbol de la filosofia vital d'en Forrest, basada en afrontar la vida amb optimisme i acceptar allò que ens porta al destí.

Pel que fa a la taquilla, Forrest Gump va ser un èxit espectacular i amb un pressupost aproximat de 55 milions de dòlars va recaptar més de 670 milions arreu del món. A més, va guanyar també 6 premis Òscar, incloent-hi els de millor pel·lícula, millor director i millor actor principal. Una curiositat interessant és que moltes de les escenes on Forrest corre llargues distàncies van ser filmades en localitzacions reals de diferents estats dels Estats Units. Aquestes seqüències es van convertir en algunes de les més icòniques de la pel·lícula i encara avui dia hi ha turistes que visiten aquests indrets per recrear-les. Més de 30 anys després de la seva estrena, Forrest Gump continua emocionant noves generacions d'espectadors i no és per menys perquè és una pel·lícula que combina humor, drama i història d'una manera molt especial i que ens recorda que sovint les persones més extraordinàries són aquelles que simplement intenten fer el bé i seguir endavant sense rendir-se.

Sens dubte, Forrest Gump és una de les obres més importants i influents del cinema modern, i és que és una història plena d'emoció i optimisme que continua deixant empremta en milions d'espectadors d'arreu del món.

0: El cert és que el temps ha passat volant i avui doncs arribem a la darrera edició d'aquest espai que hem compartit amb tots vosaltres durant aquest estiu, concretament amb la Patri i la Irene i amb la Idàlia i l'Andrea. Avui és la Idàlia i l'Andrea, les que joves que ens acompanyen. Benvingudes a totes dues.
1: Hola.
0: Hola, què tal? Bon dia. Ja mitjans de juliol i doncs anem a comentar, doncs, com és habitual en aquest espai del racó dels joves literaris, doncs propostes literàries que ens fan joves que són molt lectores, eh?
1: Sí,
0: sí o no? Quina mitjana llegiu, Idàlia, tu, allò de llibres?
1: Al mes, més o menys, 2-3.
0: Ah, molt bé, eh?
1: Aproximadament.
0: No? I tu, Andrea?
2: Jo, depèn del mes, eh? 1-2 llibres,
0: clar, allà. Bueno, clar, segurament allò, ara que estarem a l'estiu, potser començareu a devorar, no?
2: Sí.
0: Sí? Sou de les que marxeu, no sé, a la piscina, a la platja amb el llibre? Sí,
2: sí, sí, de vegades, sí.
0: Ens vau dir que era de llibre de paper.
2: Sí.
0: Amb la qual cosa, doncs, jo veig a la Idàlia i a l'Andrea, jo amb la bossa, no?, a la tote bag. I...
2: Sí, potser més a la platja, perquè l'aigua està més lluny. Ah. A la platja millor.
0: Molt bé. Anem a fer les propostes aquesta setmana. Concretament, la Idàlia ja ens va parlar d'una autora que no sé si s'han llegit els dos que... No? El primer, sí, que ens va comentar ara fa 15 dies i el d'avui, no sé si n'has llegit algun altre.
1: Bueno, sí, m'he estat llegint també de la mateixa autora, dos més, sí, perquè en total són quatre que estan una mica entrellastats. No és una saga com a tal, però sí que tenen coses en comú. I en aquest cas, avui, doncs, parlaré del segon, que és El arte de ser nosotros,
0: sí,
1: que la veritat és que em va agradar més que el primer. Aquí tinc conflicte amb les meves amigues perquè a la Irene, per exemple, li agrada més el primer, però bueno...
0: Bueno, sí, està bé, contra, no? Allò diuen, per gustos, colors.
1: Sí.

0: que narra la història d'amor entre la Lea, que és una noia que arriba a la universitat intentant passar desapercebuda i amagada sota els seus llibres perquè li agradava molt llegir i, de fet, escriu els seus propis llibres i els penja en una pàgina. El que passa és que no li agrada que ningú s'assabenti que és ella ni res perquè li dona com vergonya. I després...
1: La manera que fa servir un pseudònim.
0: Sí. Uh-huh. I després està el Logan, que és un noi com misteriós, que és una mica distant, amb fama de problemàtic, però quan va passant el temps, bueno, t'adones que hi ha coses darrere perquè hi sigui així. I, bueno, hi ha un dia que, bueno, es troben perquè la Lea va a l'institut del Logan i passen coses que els hi fan... Bueno, el Logan la vol ajudar per una cosa que passa a l'institut i llavors, bueno, estableixen una relació i passen coses.
1: I passen coses?
0: Sí.
1: Molt bé. És novel·la romàntica, no? Novel·la sí. Juvenil. I hi ha alguns temes que...
0: L'art, per exemple. L'art. Sí. Ell és tatuador i li agradava molt l'art, pinta molt bé. I, bueno, hi ha frases molt significatives sobre l'art en aquest llibre, que després, bueno, us llegiré una mica...
1: Un fragment. Que has escollit.
0: Sí, perquè us podeu fer una mica la idea. I, doncs, això.
1: Uh-huh.
0: Està molt xulo, la veritat. Sí que cal tenir en compte que la Imma Rubiales és una escritora que escriu com en el present, no escriu en el passat. O sigui,
1: sí,
0: això és, sí que és una mica que alguna persona pot dir, ostres, però a mi m'agrada, la veritat.
1: I també ens vas parlar, si no m'equivoco, de la importància de les supernoves.
0: Sí, sí? La supernova, però
1: en
0: això...
1: En aquest apareix.
0: No, en aquest apareixen altres coses.
1: Uh-huh.
0: Però sí, hasta que nos quedemos sin estrellas va tindre molt impacte amb lo de la supernova.
1: I en aquí, sobretot, tu el que destacaries és els coneixements que també adquireixes sobre l'art, la pintura en general.
0: Sí, en aquest sí. Sí? O sigui, la importància de tindre una mica més d'autoadmiració per un mateix.
1: Uh-huh.
0: Doncs sí.
1: Molt bé. Doncs anem a escoltar el fragment, no? No sé si l'Andrea també té ganes d'escoltar.
0: Sí.
1: T'has llegit aquest llibre?
2: No, jo tinc llibres d'aquesta autora, però encara... És que tinc molts sense llegir. Llavors, doncs, encara...
1: Ara, el mes d'agost.
2: Exacte, eh? Sí, sí.
1: Pots aprofitar per agafar-ne algun d'aquests.
2: Sí, sí, segur que el
1: perquè...
2: fragment m'agrada molt.
1: Has dit allò, Idàlia, que no és que tinguin allò... Que no és que siguin una nissaga, no? Aquests quatre.
0: No. Però et fa spoiler, perquè sí que... O sigui, tu t'has de llegir primer Hasta que nos quedemos sin estrellas, El arte de ser nosotros...
1: És millor que segueixi
0: un
1: ordre.
0: Sí, perquè surten els personatges a l'altre, per exemple, i et fa una mica de spoiler.
1: Uh-huh.
0: Si no el llegeixes amb l'ordre.
1: Vale, sí. Molt bé. Està bé. És a dir, per entendre millor els personatges, millor fer-ho en ordre.
0: Sí.
1: Doncs vinga, anem pel fragment de El arte de ser nosotros.
0: Sí, bueno, ho llegiré en castellà.
1: Sí, perquè okay. L'autora ja... Sí, sí, sí.
0: No me gusta pensar que no tengo nada adentro. Lea se acerca más, como si estuviéramos a punto de compartir un secreto. Pero tu color favorito es el negro, y antes me has dicho que, cuando nuestras emociones no son demasiado intensas, a veces la mente nos hace pensar que no están ahí. El negro no es solo la ausencia de luz, es una mezcla de muchas cosas. Por eso me equivoqué con lo que te dije. No estás vacío, Logan, estás lleno de colores.
1: Uh-huh.
0: Bueno, aquí vale. Tenemos una mica l'art.
1: Sí.
0: Que està aquí una mica entrellestat amb els colors i tal. I ho fan servir bastant en el llibre. La Imma Rubiales, quan es centren en una cosa, la descriu bastant durant tot el llibre i la fa servir.
1: No sé si fa o s'allò de... moltes hi ha persones, o fins i tot hi ha teràpies, que diuen que el color és tan important. De fet, vosaltres també, ara fa 15 dies que ens comentàveu, bé, posem pòsits en el llibre i cada pòsit té un color en funció potser sí. De la temàtica. No sé si en aquest llibre també parla d'això o
0: bueno,
1: no.
0: No, dels colors com a tal no. De dir el blau és la tristesa, no. Però sí que fa referència més emocionalment.
1: Uh-huh.
0: A com se sent ell, diu que l'art li ajuda, pintar li agrada, li relaxa, coses així.
1: Uh-huh. Molt bé. Doncs res, una recomanació per a aquests joves que ens estigueu escoltant.
0: Sí, molt xulo, molt xulo.
1: Teniu aquí l'opinió de la nostra crítica d'art, la Idàlia, d'art no, de literatura. Recomanació que us fem per aquest estiu, per aquests joves, aquelles famílies que també digueu, ai, doncs no sé què comprar, no?, per aquest estiu. Doncs seria una... Comenceu pel primer, no?
0: Sí.
1: Millor. Si no heu llegit Hasta que nos quedemos sin estrellas, doncs primer comenceu per aquest i el segon seria aquest, eh? El

0: espera, el arte de ser nosotros.
1: Sí, a part que són curtets. O sigui, són no curtets, són eh? Molt llargs. No. Com a molt 400 pàgines. Bueno, que hi ha de més llargs, però...
0: Hi ha de més llargs?
1: Sí.
0: Ui, ara no sé si hauràs tirat enrere jo a molts joves amb aquest número de pàgines, però t'enganxa ràpid.
1: T'enganxa i la lletra és gran. O sigui, és mitjaneta, no és com els que es llegeix l'Andrea a vegades.
0: A veure, Andrea, perquè anem a parlar d'un llibre que ens proposes avui, que és que he vist allò de Los niños de... No?
1: Sí,
0: la saga Els nois de Tommen.
1: Sí, Los chicos de Tommen. Doncs jo vinc a parlar d'Aquí vencer el tín, no, 13. Abans de començar he de dir que no és com el de la Idàlia. La lletra és molt petita i té 600 pàgines.
0: Déu-n'hi-do. Sí. És d'aquests de... que es tova la... La tapa.
1: Sí. Uh-huh. Sí.
0: Bueno, en... És d'aquests com de butxaca, però que d'unidó, no? De butxaca, sí. Però que has de portar una butxaca important.
1: Però la història t'enganxa des del primer moment i, bueno, ara han tret una nova edició d'aquest llibre, però a mi, personalment, m'agrada més la de tapa blanda.
0: Uh-huh.
1: I, doncs, bueno, Keeping 13 és el segon de la saga, el primer és Binding 13. Bueno, 13, és que em surt en anglès.
0: Sí, sí, no, no, molt bé.
1: L'autora és Chloe Walsh i, doncs...
0: Que és irlandesa,
1: sí.
0: Hem vist.
1: Mm. Sí, sí. I, doncs, bueno, jo vull dir que aquesta saga, en general, me la van recomanar la Irene i la Idàlia, perquè ja se l'han llegit, i m'està agradant molt, la veritat. I els protagonistes són la Shannon i el Johnny i doncs, bueno, és com la continuació del seu, bueno, sí, del seu amor, que surt el primer. I, bueno, que del que tracta aquest llibre és de que la Shannon està passant per un moment molt difícil per ella, ja que, o sigui, el seu pare li pega, és molt dolent.
0: És un maltractador,
1: sí.
0: Vaja.
1: Uh-huh. I, bueno, el Johnny també té els seus problemes, però, bueno, com va dir fa 15 dies la Idàlia amb el seu llibre, sí. El noi li ajuda molt. Bueno,
0: la protegeix.
1: Sí, sí. I, bueno, que també aquest llibre no només té aquest tema, sinó també hi ha una part d'amor molt bonica. És com que el noi no li dona pressa, sinó que s'espera a ella, o sigui, com que si ella està segura donant-li un petó, doncs que ella espera. I, bueno, la Shannon és una noia molt tímida, que a l'institut que anava, que ara s'ha canviat, al Tommen, sí, que tenia molt bullying.
0: Sí, rebia molt bullying.
1: Això.
0: A l'institut anterior.
1: Sí, però que ara s'ha canviat i només d'una noia, però el Johnny la protegeix. I el Johnny és un jugador de... hockey. Ai, no, de hockey, no, de rugby. És que em surt hurling.
0: Hurling.
1: Sí, no, no.
0: En anglès, molt bé. No, igual te'l podries llegir en anglès, aquest llibre. No, perquè no ho ha dit allò l'Andrea, però dir-vos que la traducció, anem a posar també destacada el paper dels traductors, que hi ha traductors molt bons, hem vist que és la Lorena Castell García. Així que queda dit que la traductora, no sé si de tota la nissaga, perquè jo estic veient... Clar, ara quan l'Andrea ha dit... Bueno, clar, els nois de Tommen és l'institut, de fet,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I llavors jo aquí estic veient allò, Winding 13, Keeping 13, Saving 6, no?
1: Sí.
0: Hi ha tota una nissaga.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí.
1: I de fet el número que surt de la portada és el número de cada jugador de l'equipació que té.
0: Uh-huh.
1: Sí, que de fet a la part del llibre que he portat per llegir diu 13,
0: uh-huh.
1: Que és...
0: Doncs Andrea, ens estan dient que ja has de començar a compartir amb nosaltres aquest fragment, així que anem a parar atenció.
1: Oye, soy lo único que tienes, 13. Respondió Shannon, así que no te burles de mí. Sí que era lo único que tenía en este momento, la única persona que estaba seguro de que no me juzgaría por no estar en forma. No podía hacer esto con los muchachos. Me daría demasiada vergüenza, pero era diferente con Shannon. Todo era diferente cuando se trataba de ella.
0: Molt bé. Escolta'm, Andrea, moltíssimes gràcies. Recomanació feta. Per cert, avança amb el llibre que ens ha dit la Idàlia. No us hem dit que he vist que ja havia s'havia fet una edició especial d'aquest llibre. Sí, molt xula, amb il·lustracions. Sí. No? Que de vegades allò paga la pena.
1: Jo la tinc. Però no m'he llegit. Me l'ha de llegir aquest estiu.
0: Sí,
1: però és de tapadura i...
0: L'Andrea té feina i jo espero que la Idàlia també. I espero que tots els nostres oients també hagin pres nota d'aquestes recomanacions que ens heu fet durant aquesta època d'estiu. Moltíssimes gràcies a totes dues.
1: A tu.
0: I que tingueu un bon estiu.
1: Igualment.
0: Gràcies. Fins una propera. Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
3: La comunicació local.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers continuen treballant en l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que encara no s'ha donat per estabilitzat. Té la darrera hora des de Domenys Ràdio, la Laia Batlle. Bon dia, Laia.
6: Molt bon dia, Pili. Els bombers de la Generalitat creuen que donaran per estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia, que ja ha cremat 150 hectàrees en un perímetre de 8 quilòmetres aquest vespre si les condicions no canvien. Segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, aquest incendi podria ser provocat.
7: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida ara amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
6: Els bombers segueixen treballant en l'extinció juntament amb ADFs i principalment ho fan en el flanc esquerre per tal que el foc no impacti en les urbanitzacions properes.
5: Gràcies, Laia Batlle. Bon dia.
6: Bon dia.
5: I recordem que Protecció Civil situa 72 municipis en nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per risc d'incendi, i manté també restringit l'accés a 8 espais naturals. I l'Ajuntament de Gandesa ha declarat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la una del migdia. També estan tallades diverses línies de rodalies, al Camp de Tarragona per una incidència a la infraestructura. No circulen trens a la R13 entre Valls i Vilaverd, a la R14 entre Reus i Vilaverd, ni tampoc a la RT1 entre Reus i la Plana Picamoixons. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera per als trams afectats. I Educació, la consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, després que l'Assemblea Educativa hagi acordat convocar vaga als centres públics el dia 8 de setembre, el primer dia de curs escolar. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals estan sent constructives. Entre les principals reclamacions hi ha més recursos per atendre la diversitat i revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. I pel que fa al temps, farà sol en general amb núvols prims i baixos al litoral, sobretot al matí a la Costa Daurada. La calor anirà a més, també de nit, amb mínimes tropicals o tòrrides al litoral. De dia, les màximes poden acostar-se als 39 graus al Segrià i dimarts també podrien superar els 40 graus a Ponent. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
8: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
9: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
10: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
11: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
12: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Benvingudes i benvinguts a l'Espai de l'Enfocat, el darrer d'aquest curs radiofònic. I precisament per acomiadar-nos, ja us hem dit que al llarg d'aquesta setmana anirem dient adeu, adeu, bon estiu. Això és el que farem a l'Enfocat, és l'espai que fem amb la col·laboració. Evidentment, sense ells no podríem fer-ho, de l'empresa municipal Enfo. I avui volem parlar de la relació entre formació i empresa, que és molt important. Evidentment, sempre diem que des d'Enfo el que treballen és per inserir a les persones en el mercat laboral, però per inserir-les és molt important tenir un contacte directe amb les empreses, conèixer les seves necessitats i, evidentment, també la seva complicitat per oferir, sempre diem, molts programes, acabem dient, aquest programa té pràctiques en empreses i per això doncs és tan important. Per parlar-ne d'aquesta qüestió tenim amb nosaltres a la responsable del Servei de Formació d'Enfo, que és l'Esther Alcaraz. Benvinguda, Esther, molt bon dia.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: També tenim a la Montse Falgueres, que és formadora i tutora en pràctiques, no? de pràctiques del Servei de Formació d'Enfo. Molt bon dia.
2: Molt bon dia i Montse. Gràcies.
0: I també tenim a la Míriam Llanes, que de fet ella és una estudiant de la Universitat Autònoma, no? de Barcelona, i que està fent les pràctiques al Servei d'Enfo. És a dir que molt bé.
3: Bon dia.
0: Molt bon dia. Amb totes tres volem parlar-ne d'això. Primerament ens adreçarem a Iola Esther, que és la responsable de formació, perquè ens expliqui precisament això, no?, que us estaven comentant, la importància d'aquest vincle, d'aquesta complicitat amb l'empresa.
1: Sí, des d'Enfo, des de l'àrea de formació, fem certificats professionals, que és una formació reglada, de la qual ja n'hem parlat en altres ocasions, i aquesta formació sempre té un període de pràctiques en empresa. És una estada a les empreses del sector on s'han format per aprendre, per seguir-se formant, però ja no en una aula o en un taller, sinó directament al món empresarial, a la realitat. És una manera de veure tot allò que han estudiat a l'aula, com ho apliquen, és perdre unes pors i unes inseguretats de si seran capaços, no?, d'afrontar-ho, perquè en aquest període de pràctiques estan aprenent, i és una possibilitat després d'inserció laboral perquè es donen a conèixer directament a les empreses.
0: A més, m'imagino que també per vosaltres aquest contacte amb les empreses és important per saber-ne quina és la demanda de llocs de treball que n'hi ha,
1: sí, moltes
0: empreses de vegades diuen és que necessitem d'aquest perfil i no hi és en el mercat, no?
1: Sí, nosaltres és un feedback, no?, el que ens donen les empreses, perquè així d'aquesta forma ens poden ajustar molt els continguts, no?, del que fem en els cursos, veure fins a quin punt són útils o què és el que hauríem de treballar més, i a part sempre ens donen doncs això, les seves necessitats, sempre ens donen aquesta informació de què és el que ells necessiten realment, i ens fa replantejar doncs, o bé formacions que ja fem, doncs redissenyar-les, o bé fer altres formacions noves que s'adaptin a la necessitat del món i del teixit empresarial.
0: I com comentava l'Esther, sovint també és una porta d'entrada perquè moltes persones fent aquestes pràctiques, les empreses, al igual que Enfo té la seva borsa de treball, doncs aquestes empreses també tenen la seva pròpia, no?, i que diuen, doncs aquesta persona m'ha agradat, no?, o li allargo o m'ho anoto per quan tinguem allò una vacant. No?
1: Sí, és una oportunitat fantàstica. De fet, hi ha un percentatge molt alt d'alumnes que s'insereixen en el lloc on han fet les pràctiques. Primera, perquè les empreses, si detecten una persona, un treballador que funciona, que s'adapta i que realment té els coneixements necessaris, les empreses no el deixen marxar. Intenten buscar la forma de quedar-se'l, perquè a més avui en dia en el món laboral hi ha molta rotació, per tant, si no és ara mateix, serà d'aquí unes setmanes o uns mesos, però segur que el tindran en compte. I a més és que si no, l'alumne com a mínim ho pot posar en el currículum, que té aquella experiència laboral, i això ja et facilita molt després, quan busques feina, el trobar, no?, el que tinguin en compte, perquè ja pots partir d'una mínima experiència professional.
0: Montse, com dèiem, tu ets formadora tutora, no?,
1: sí,
0: de les pràctiques del Servei de Formació d'Enfo. Explica'ns una miqueta la funció que desenvolupes.
2: Bé, a veure, el que fem sobretot és identificar una mica els perfils dels nostres alumnes i totes aquelles dinàmiques que anem treballant al llarg del curs, buscar empreses on puguin posar-les en pràctica. Això és molt important, sobretot perquè la majoria són persones que o fa temps que no estan treballant o no han treballat mai. Llavors, les pors, les angoixes, tot això els serveixen les pràctiques. Però també les pràctiques són molt bones, com deia l'Ester, per les empreses. Per què? Perquè les empreses aquí descobreixen talent, descobreixen necessitats. Què passa? Que s'estalvien tot aquell procés de selecció a través d'aquestes pràctiques. I en els nostres alumnes se'ls ajuda a perdre les pors, a enfrontar-se en les realitats, perquè encara que les classes són molt obertes, molt dinàmiques, molt interactives i treballem com si estiguéssim en un centre de treball, no és el mateix que el dia a dia. Llavors es troben, doncs, per exemple, jo ara fem seguiment de tots els alumnes des del primer dia, anem seguint, se'ls envia whatsapps, mails a les empreses, als alumnes, i sobretot veiem aquelles coses que ells estan aprenent. I molts d'ells em diuen, és que clar, és que tot el que he après ho estic utilitzant, però he afegit. Doncs, per exemple, dades confidencials, que nosaltres sempre juguem amb dades imaginàries. He tocat, doncs, papers, clar, hem fet factures imaginàries també. Doncs estic tocant, estic arxivant, estic col·locant els, per exemple, sobretot els que de comerç, atendre el públic.
3: Això t'anava a dir, Montse, si hi ha algun àmbit, algun sector que és més fàcil i d'altres més difícils per poder realitzar aquestes pràctiques.
2: A veure, sí que és veritat que el sector de comerç és més fàcil trobar empreses que ens acullin i que vulguin col·laborar amb nosaltres, perquè a més han descobert que és una molt bona forma de conèixer treballadors potencials. O sigui, ja no és només que nosaltres ens ajuden, sinó que s'ajuden ells mateixos. I a nivell potser d'auxiliar administratiu o d'administratiu hi ha una mica més de recança, però val a dir que avui mateix he rebut uns inputs de diferents empreses on hem enviat estudiants en pràctiques que estan encantats. Que estan encantats perquè funcionen molt bé, posen moltes ganes, és gent que vol realment treballar.
3: De fet, m'imagino que vosaltres també feu aquest cribatge previ, no? Allò en funció,
2: sí,
3: no?
2: Sí, el que mirem també, o sigui, el que fem és un match. Com fan amb les parelles, doncs nosaltres fem un match entre empresa i estudiant en pràctiques. Llavors el que busquem és que tinguin aquella col·laboració i aquella forma de poder interactuar entre ells. Llavors sí que fem una mica de cribatge, de dir, doncs, per exemple, si és una assessoria jurídica, doncs busquem personal
3: que ja tingui aquests interessos,
2: exacte,
3: no?
2: Sí,
3: que tot que sigui allò d'administratiu, no?
2: O... Sí, que ja vulguin treballar amb això i que, a més, tinguin molt desenvolupades aquestes capacitats. Llavors, és el que treballem molt, també. O sigui, al llarg de les pràctiques el que hem treballat és les diferents possibilitats d'empreses on podien anar a fer pràctiques i hem fet unes dinàmiques de avui treballem amb una assessoria, avui treballem amb una escola, avui treballem amb una administració pública i què és el que ens podem trobar. Això, ells ho han dit moltíssim i jo també ho he dit també.
3: I deia jo si les pràctiques en tots els sectors es poden acabar realitzant. Hem parlat ara, per exemple, la Montse parlava del sector del comerç, però també és veritat que sobretot jo crec que teniu molt bons inputs en l'àmbit sociosanitari, no?
1: Sí, sí.
3: Per exemple,
1: sí.
3: No sé si en tema magatzem...
1: En magatzem, que és logística, i en tema sociosanitari, que són pràctiques que la Montse en concret no porta, ja està especialitzada en administratiu i comerç,
3: Sí.
1: Però les pràctiques de sociosanitari és que no es lo quiten de les manos, o sigui, és que quasi ni acaben el curs que ja els volen. És molt senzill perquè les empreses confien molt en nosaltres, en el sentit que saben que la formació que fan és una bona formació i també saben que fem un bon seguiment de pràctiques. Per tant, els alumnes de sociosanitari, quan estan a pràctiques, la tutora també està reforçant constantment, no?, totes les dificultats que puguin sorgir d'adaptació i d'encaix. I a partir d'aquí, doncs, bueno, totes les residències doncs ja ens demanen per quan tindreu alumnes, no? I magatzem també. En realitat, costa, perquè buscar empreses sempre és una tasca difícil, no?, de fer la prospecció, benvinguda seran totes les que vulguin, o sigui, tant de bon tinguéssim moltíssimes més, però no deixem cap alumne sense pràctiques. Això està claríssim. Tots els alumnes han de fer pràctiques.
3: Ja, molt bé. I des d'aquí allò una crida a les empreses que trenquin aquesta barrera, allò de dir, ai, és que és veritat que potser allò el primer dia o els dos primers dies et generarà feina perquè has d'ensenyar a la persona, no? De com es funciona, tot i que tingui molt bona formació, després trobes una realitat que t'han d'ensenyar i això, doncs, igual has d'invertir un, dos, tres dies en ensenyar aquella persona, però després...
2: A veure, aquesta petita tasca d'inserció a través de les empreses es veu recompensada, perquè la majoria dels alumnes acaben pràcticament treballant com si fos qualsevol altre treballador de l'empresa. I aporten coneixements nous, aporten coses noves. Per tant, el mateix que deia l'Ester, animo a les empreses i haig de dir que les empreses que ara mateix estan tenint alumnes nostres en pràctiques estan encantats. És que diuen que treballen superbé, que ho fan molt bé i que, a més, hi posen moltes ganes. O sigui, que és un benefici. Uh-huh. És important.
1: Doncs... I és satisfactor per les empreses, perquè al final darrere sempre hi ha persones que són agraïdes també i veuen, no, la satisfacció de poder ajudar una altra persona a obrir-se a les portes en un sector professional, no? Per tant, les empreses en aquest sentit també gaudeixen de poder ajudar, no? I, bueno, és una tasca bonica, també. Mm-hmm.
3: És un win-to-win, sí, no? Sí, allò sí, que tothom surt guanyant. Bé, anem a parlar, doncs, amb la Míriam. Mm-hmm. Ella està fent allò les pràctiques a Enfo. Explica'ns una miqueta com és que vas escollir, no sé si la vas escollir tu per venir aquí a Enfo.
4: Sí, ho vaig escollir jo, perquè em donàvem llistat. I jo, primerament, no coneixia el que era Enfo, però vaig fer com una petita recerca i vaig veure que era un àmbit que durant la carrera com que no havíem tocat molt. O sigui, abans ho estàvem parlant, el tema de l'orientació sí que ho hem parlat una mica i tal, però el tema de formació era un món desconegut per mi.
3: Perquè tu que estàs estudiant?
4: Pedagogia.
3: Pedagogia.
4: Sí, llavors estava molt enfocat al tema de l'orientació laboral i a escoles, però el tema de reincorporar la gent a l'àmbit laboral i tal era, no es parlava, llavors... Vaig pensar que era com una forma de conèixer aquest àmbit professional i veure si m'agradava. Mm-hmm. I ho vaig escollir i estic molt contenta.
3: Això que comentava jo, de que igual els primers dies, no?, t'han de fer l'acollida. Sí. Com ha anat aquesta acollida?
4: Molt bé, la veritat que ja havia estat una altra empresa de pràctiques i tal, però ha sigut la primera empresa de pràctiques que m'encén no només el centre on jo hi seria, sinó també Orienta i el Hub, i va ser com una acollida per conèixer tot l'equip d'Enfo. I sempre ho dic, o sigui, m'han acollit molt bé, m'han tractat com una treballadora més i m'han deixat lliure per poder jo crear i sentir-me còmoda durant l'equip.
3: Uh-huh. Quant de temps portes, Míriam?
4: Des del març.
3: Des del mes de març.
4: Sí.
3: I quant de temps ha de durar la pràctica? Estàs a punt d'acabar, potser, o no?
4: Vaig fer pràctiques curriculars de la UAB i la vaig acabar a principis de juny i ara estic fent pràctiques extracurriculars fins al 31 de juliol.
3: Molt bé. I escolta'm una cosa, què és el que valores d'aquestes pràctiques? Perquè abans ho comentava l'Ester, no? Això doncs, també et serveix a nivell curricular per tu.
4: Sí, no? Valoro molt que m'obre portes en un aspecte que no valorava en el meu futur. O sigui, jo contemplava les ofertes que ens havia apartat la carrera i tal, i com no coneixia aquest món, considero que hi ha molt treball i que també puc ajudar les persones des d'aquest aspecte a trobar feina, a orientar-se, a, no sé, a moltes coses d'aquest aspecte. I valoro molt aquest aprenentatge de conèixer coses que desconeixia totalment i poder ajudar les persones.
3: Perquè tu ets d'aquí, de Mollet, no?
4: No, de Santa Perpètua.
3: De Santa Perpètua. Mm. És a dir, que et preguntava si eres de Mollet pel fet de si coneixies Enfo, has dit no ho coneixia, però suposo que a la carrera us donen allò diferents llocs on poder realitzar aquestes pràctiques.
4: Sí, ens han llistat i... amb com 30, 40 llocs de pràctiques, i llavors vaig mirar la primera ubicació de Cerdanyola, de Mollet, tal, i em vaig informar de què oferia cadascun
3: Cada centre, i vas dir, escolta'm, aquesta potser m'obre jo una possibilitat, no? Un sector que
4: sí,
3: mai...
4: Sí, un sector no,
3: que la carrera no t'havien allò parlat, aquesta possibilitat, com a sortida laboral, fins i tot, no?
4: Sí, sí.
3: I què és el que estàs fent?
4: He estat fent, sobretot m'he centrat a les proves de competència per poder accedir a, bueno, als graus que tenim de certificats professionals per a gent que no té la titulació o no la té homologada. Llavors, sobretot m'he centrat en això, de fer aquestes proves, fer-li una classe de repàs, els exàmens. També, bueno, amb l'ajuda de la Mercè i la Lourdes, a les sessions informatives, com orientar una mica del que oferim nosaltres... I veure el perfil de la persona també, perquè molts cops volen un curs i veiem el perfil i ens encaixa millor en un altre curs. Llavors, com aquesta part de tu a tu amb la persona també la coneix. I després també vaig en, bueno, el tema d'entrar a les classes i veure els diferents tipus de cursos que oferim i els diferents tipus de formadors que tenim i com ensenyen ells.
3: Està bé que en aquest cas estem fent allò amb Enfo, actuar com a empresa, no? Que acull allò també persones, no sé quin nombre d'alumnat acostumeu
1: doncs,
3: a acollir al llarg del curs.
1: Aquest any hem tingut 5 d'estudiants universitaris.
3: Uh-huh.
1: 5 estudiants universitaris, 3
3: de
1: pedagogia,
3: 3 de pedagogia,
1: un de comunicació i un d'administració d'empresa. Llavors també venen a fer una estada de pràctiques curriculars i extracurriculars a vegades i passant, bueno, és un període de temps formant-se, però amb nosaltres. I nosaltres prediquem amb l'exemple.
3: Clar, no, no. I llavors aquesta satisfacció que comentàveu és que per l'empresa també ho és?
1: Clar, és que és molt satisfactori veure com una persona que entra no sabent apenes res, no, del sector, doncs acaba dominant, no, totes les activitats que fem per ajudar. I com valora també aquest tipus de feina, no?
3: I potser també aportant, no?, idees. Són gent jove,
1: clar,
3: que...
1: Són igual... persones que s'acaben de formar, són persones que tenen idees noves, no?, recents, no?, i sempre ens ajuden. A més, venen amb una motivació i una energia diferent, i nosaltres pues, som receptius també, no?, a tot això. Per tant, ens enriqueix molt, com a empresa ens enriqueix molt tenir personal en pràctiques.
3: Mm-hmm. Montse, ens deies que tu estàs molt contenta, perquè els inputs que estàs rebent és allò de que les empreses estan molt contentes. Imagino que també a l'alumnat, no?
2: Sí,
3: deu comentar
2: sí. Sí, a més, o sigui, el primer dia el que fem és un seguiment de l'empresa, però també dels alumnes. Els alumnes, via WhatsApp, els he anat contactant tots i cadascun el dia que han començat, i estan tots molt contents, molt integrats, molt feliços, que era una de les coses, una de les angoixes, perquè els 2 dies abans d'iniciar les pràctiques venen les pors. Les angoixes, seré capaç, ho podré fer, com serà, quin tipus d'empresa em tocarà, quins companys... Doncs tothom està content, que és molt important, tothom està a gust i estan gaudint de les seves pràctiques. Llavors, només el fet aquest de que gaudeixin els alumnes i gaudeixin les empreses ja és un gran goig per tots nosaltres, o sigui, és importantíssim. Perquè la teoria és molt maca, és molt adient, és imprescindible, però en el fons tota aquesta gent el que vol és treballar. Llavors, sí, estan gaudint del moment en què posen en marxa tota la pràctica i tot el que és la feina, amb això ja ens donem per satisfets com a empresa.
3: No, i tant que sí, dies.
1: Que a vegades les empreses, també per por, perquè no saben fins on l'alumne pot donar de sí, diguem, no?
3: El tema de les pors és molt normal, és molt humà. Això que comentava la Montse, apareixen les pors. Segur que la Míriam també, abans d'aterrar a Enfo, pensava... A veure que en trobo, no?
1: Sí,
3: I no només per l'empresa, sinó també per l'equip humà que et trobaràs.
1: Sí, l'equip que tens els companys. I a vegades són molt prudents en donar tasques, en donar funcions, en donar responsabilitats, i ens arriba una miqueta aquesta demanda per part de l'alumne, també, de dir, estic molt bé, però m'agradaria fer més coses. No? Pues automàticament nosaltres parlem amb l'empresa, escolta, amb quines altres tasques podria fer, no? I anem ajustant una miqueta aquests continguts, que si no hi hagués el seguiment, potser a vegades les pràctiques es podrien quedar doncs, una miqueta limitades, no? Però amb la tutorització i el seguiment que fem, doncs aconseguim que totes dues bandes, no, vagin encaixant encara més, no, una amb l'altra, i poder tenir unes pràctiques, pues, bones, molt bones, no, i que realment aportin aprenentatge, que és del que es tracta. No?
3: Esther, vosaltres intenteu que les empreses estiguin aquí al territori, tot i que, d'un-hi-do, crec que de vegades també, no sé si ha col·laborat, sí, amb vosaltres, recordo alguna empresa també a Barcelona,
1: sí,
3: no?
1: Sí. És
3: a
1: dir que... sí, en principi busquem que siguin Mollet, Baix Vallès, però sí que és cert que en alguna ocasió, doncs, busquem a Barcelona, i després que tenim estudiants que venen d'altres llocs, també, o que s'han traslladat a mig curs,
3: sí,
1: no?
3: Sí, que això també és cert.
1: Llavors, doncs, bueno, m'he traslladat a Barcelona, va, doncs busquem un lloc a Barcelona, no? O és que ara estic treballant, ai, estic vivint a Sabadell, doncs anem a Sabadell. És a dir, intentem adaptar-nos a l'alumne, perquè el que volem és que s'insereixi, i si pot inserir-se al lloc de pràctica és molt millor. Per tant, com més a prop de casa ho tingui, segur que serà més exitós.
3: I teniu allò empreses, entenc que allà, doncs, confiant en vosaltres, allò any rere any...
1: Sí, nosaltres sí. Només començar l'any. Quan comencem els cursos ja comencem a contactar amb totes les empreses que any rere any col·laborem amb ells perquè sàpiguen en quins períodes tindrem alumnes en pràctiques. Ja programem també visites, perquè durant el curs fem visites a les empreses perquè els alumnes vagin coneixent el món empresarial, la realitat, no? I a més les empreses també vagin veient els alumnes. Més d'una, en una visita ens ha dit aquesta persona, aquest alumne m'agrada. I bueno, doncs ja te'l reservem, va. Vull dir que les visites en empresa també ja és un primer pas, i en el moment que s'acosta el període de pràctiques, doncs ja contactem amb ells per poder fer tot aquest encaix que dèiem, no? I tots els papers que s'han de signar, no? Tots els documents que han de signar, i ja està. Però sempre busquem empreses noves, perquè no sempre les que l'any passat van col·laborar, doncs aquest any ho poden fer. Per tant, sempre estem oberts a noves empreses.
3: Esperem que aquestes empreses també facin allò el boca a orella i ho comentin,
1: sí,
3: no?
1: Altres empreses
3: de dir, escolta'm, que
1: funciona,
3: jo crec que,
1: sí.
3: Que sempre pensem allò grans empreses, però també hi ha mitjanes i petites.
1: Qualsevol, no? Botiga, qualsevol petit taller, qualsevol empresa és adient per fer pràctiques. Sí, sí, tant que sí.
3: Doncs avui hem parlat allò de la importància de la formació i aquest vincle entre formació i empresa. Amb aquesta conversa finalitzem l'espai del dia d'avui, també amb l'àudio que ens fan arribar des de l'empresa municipal Enfo, dir que és al darrer d'aquest curs radiofònic. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, a la Míriam, a la Montse, i especialment a l'Esther, que ens ha fet de vincle aquest final de curs, no?, a nivell de comunicació. Així que molt bon estiu.
1: Molt bon estiu a vosaltres, gràcies. Moltes gràcies.
3: També a l'equip d'Enfo, i acabem amb aquest àudio que us comentàvem. Adéu-siau.
1: Adéu, gràcies.
5: Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, SOC, amb fons rebuts del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i del Servei Públic d'Ocupació Estatal, el CPE.

0: El teu veneno és contagiós, el teu moreno i el vestit de flors.
1: D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció i companyia. Tornem demà puntuals a les 9 aquí a la sintonia de Ràdio Mollet. Adéu-siau.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascón. Les famílies monoparentals són una realitat cada vegada més present a la societat, tot i que encara continuen trobant obstacles tant en l'àmbit social com institucional. La diversitat de models familiars ha anat creixent durant les darreres dècades, però moltes mares i pares que crien els seus fills en solitari reclamen un major reconeixement i més recursos per afrontar el dia a dia. La molletana Sagrario Lanau és mare soltera per elecció i coneix de primera mà aquesta realitat. A més, la seva experiència és doble, ja que també va créixer en una família monoparental, sent filla de mare soltera. Segons ha explicat a la nostra emissora, el seu repte principal ha estat transmetre aquesta diversitat familiar als seus fills.
1: En el meu cas va ser per elecció i, clar, jo una miqueta no em volia veure com jo em vaig trobar, perquè jo, de fet, jo també sóc filla de mare soltera, però filla de mare soltera de les d'abans, que la veritat no estaven ben mirades. Clar, jo el que no volia és que els meus fills tinguessin aquesta sensació,
2: no?
1: Sí, sí, correcta, de no tenir pare, de que això és dolent. I, doncs jo sempre deia, no, doncs som un nou tipus de família, és una realitat que està creixent i, bueno, i que heu d'estar orgullosos.
0: Més enllà de l'àmbit social, les dificultats econòmiques també condicionen el dia a dia de moltes famílies monoparentals. El fet d'assumir en solitari totes les despeses de la llar i la criança fa que moltes mares hagin de fer equilibris constants per arribar a final de mes. I més enllà del temps que estem tenint aquests dies, ja hi ha moltes mirades posades en el cel. I és que en menys d'un mes, el pròxim 12 d'agost, Mollet i també bona part de Catalunya serà un dels indrets privilegiats per observar el gran eclipsi total de Sol, un fenomen astronòmic excepcional que no es repetirà fins d'aquí molts anys. A Mollet, l'eclipsi serà un 99,8 complet, unes dues dècimes restants, però que es notaran bastant en quant a lluminositat. Des de Ràdio Mollet hem parlat amb el meteoròleg Gonzalo Macero i ens ha explicat que la configuració del relleu de Mollet ofereix molt bones condicions per seguir el fenomen. Recomana buscar un punt elevat amb bona visibilitat cap a l'oest, ja que l'eclipsi coincidirà amb la posta de sol. Espais com el Parc dels Pinetons o qualsevol indret de Gallecs seran algun dels millors llocs per gaudir d'aquest espectacle astronòmic. El gran eclipsi de sol del 12 d'agost començarà a ser visible a les 7:34 minuts i arribarà al seu màxim al voltant de les 8:29, amb el sol molt baix sobre l'horitzó, mirant cap a l'oest, un fenomen que finalitzarà poc abans de la posta de sol cap a les 8:51 minuts. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora. Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
3: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
4: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:15 de la tarda a Ràdio Mollet.
5: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula fregar. Parlem de fregar quan dues superfícies en contacte es mouen de manera que uns mateixos punts de l'una es posen successivament en contacte amb punts diferents de l'altre. Així diem, el carro ha passat tan acostat que la roda ha fregat amb la paret. També sotmetre alguna cosa a l'acció d'una altra que es fa moure sobre la seva superfície amb pressió i fricció. Fregar una toalla amb terra d'escudelles, frega't les mans amb aquest drap, fregar-se el front amb una mà, per exemple, o fregar la fusta amb paper de vidre. Fregar refereix igualment a un element mòbil, com ara una porta, una finestra o un calaix, quan no funciona prou bé perquè toca d'un lloc a l'altre. Fregar és també tocant, passar la superfície d'alguna cosa. L'avió ha passat gairebé a fregar la teulada. Si pensem en la neteja, fregar és netejar el paviment, un enrajolat, etc. Fregar-lo amb un drap, un fregall, etc. mullats. Avui no heu fregat el menjador. O també diem fregar quan ens referim a rentar els plats. Cada dia em toca a mi de fregar els plats. Fregar pels morros és retreure, reprotxar. No para de fregar-li pels morros que li convé canviar de casa. Fregar-se les mans, en canvi, és fregar-se-les l'una amb l'altra en senyal de satisfacció, per escarfar-se-les, etc. Amb la perspectiva d'aquells guanys, ja es fregava les mans. Vigileu sempre, però, que no us enviïn a fregar, usat en forma imperativa per engegar algú de mala manera. Si no t'agrada, vés-te'n a fregar. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers continuen treballant aquest dilluns en l'incendi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que encara no es pot donar per estabilitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que hi ha indicis que el foc ha estat provocat, tot i que de moment no hi ha detinguts. Mossos i agents rurals treballen amb aquesta hipòtesi també, en relació amb els altres incendis declarats aquesta setmana a Aiguamúrcia. Escoltem.
1: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
0: Protecció Civil ha ordenat evacuar preventivament prop de 400 persones de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol. D'aquestes, una cinquantena de persones han estat acollides al casal de Vila-rodona, mentre que les altres han anat amb familiars. En educació, la consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, però els sindicats avisen que el conflicte continua obert. Vostè, que es reuneix aquest matí amb el departament, i reclama un canvi de model més enllà de reduir les ràtios. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama desplegar els acords pendents i que el 6% del PIB es destini a educació.
2: En primer lloc, el 6% del PIB, això és el que garanteix que puguem, doncs, fer els desplegaments necessaris. Li hem de traslladar moltes qüestions a la consellera, perquè és que si no continuarem amb un conflicte obert que no sabem el que pot durar.
0: Des d'USTEC també avalen la vaga convocada als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre, si Educació no posa més propostes sobre la taula. I la Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid. Les acusacions populars, però, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació per Vergés, Argimon i també per dos als excàrrecs de Salut. I l'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys i la mateixa família ha resultat ferida greu. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la 1:00 PM. I en esports, el Barça comença avui la pretemporada amb les revisions mèdiques, encara sense els mundialistes, 10 en total, que s'incorporaran progressivament quan acabi la temporada. Serà la tercera de Hansi Flick a la banqueta. L'equip treballarà des de la ciutat esportiva i a finals de juliol farà estada al Regne Unit.
3: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 1:45 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Mans i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 710, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem deixar en Wimper Abreil, recuperant-se de la caiguda que havia patit en el seu intent de fer l'escalada del Servient Solidari. Allà va rebre la inesperada visita d'en Carrel, qui, malgrat el seu caràcter agre, va mostrar una gran preocupació per l'estat del jove anglès. Tan aviat com en Wimper es va recuperar, en Carrel va estar d'acord en unir-se a ell per tal de fer una nova temptativa. Aquell cop arribaren més enllà de la Gran Torre, però altre cop es van veure envoltats per una sobtada tempesta i van haver d'abandonar. Quan el temps va millorar, en Carrel va acceptar intentar-ho de nou, però el dia que havien quedat, sense avisar, en Carrel es va unir a una partida de caça. Val a dir que en Wimper es va emprenyar moltíssim per aquella manca de formalitat i va contractar els serveis d'un camperol japerut anomenat Luc Mainet, a qui altres cops havia donat feina com a portador. En Mainet era un home lleial, no coneixia la por i sentia un gran amor per les muntanyes, però malgrat les seves qualitats no estava a l'alçada de la tasca que se li demanava. I tot i que varen assolir la cota més alta del punt on havia arribat abans en Wimper, de nou varen haver d'abandonar. De tornada a Breil, en Wimper va veure, desanimat, que el professor Tindall acabava d'arribar amb en Benen i un altre guia suís. I a sobre, en Tindall havia contractat els serveis d'en Carrel per tal de fer un nou intent d'escalar el Matterhorn. Malgrat el desencís, en Wimper va convidar el grup d'en Tindall a que utilitzessin la tenda que havia deixat plantada dalt a la muntanya. Estava convençut que tindrien èxit. El temps era bo i formaven l'equip més fort i més ben equipat que fins al moment havia atacat la muntanya. I comptaven amb l'únic home que, a part d'ell, no solament estava familiaritzat amb la ruta, sinó que, a més, estava convençut que l'ascensió era possible. Wimper havia de tornar a Londres, però no podia marxar sense saber el resultat de l'intent. Va passar un dia i una nit en estat d'extrema inquietud, que va descriure com el d'un neci amant que ronda l'objecte del seu amor fins i tot després d'haver estat menyspreat. Cap al migdia va córrer el rumor de que algú havia vist una bandera dalt del cim. Tot i això va esperar. Al final, el grup d'en Tindall va ser vist al capvespre baixant pels prats. El seu pas no era alegre. També havien estat derrotats. Havien forçat el darrer contrafort i assolit el peu de la torre fins a tan sols 245 metres del cim. Però d'allà no varen passar. Molt possiblement el seu fracàs es va deure, més que res, a la diferència de caràcters d'en Benen i en Carrel, el qual es va negar a acceptar un paper secundari, i quan va ser el moment d'atacar la torre final no va donar tot el que s'esperava d'ell. I en aquell moment, Tindall i Benen van comprendre que no arribarien al cim. I amb tan sonat fracàs es va acabar la temporada d'escalada de 1862. La primera setmana explicaré què va passar durant les temporades 1863, 64 i 65 i l'entrada en joc del guia de Chamonix, en Michel Croz.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: Bé, per aquesta setmana tenim el dissabte 18 la sortida fotogràfica. Serà una matinal per la Serralada Marina des del Coll de la Vallençana. I el diumenge 19, una matinal al Castell de Sant Miquel. Aquesta sortida està aportada per en Joan Planes i serà, doncs, una sortida senzilla amb la qual hi pot participar tothom. Tots aquells que vulgueu participar en aquestes activitats ho podeu fer adreçant-vos directament al club o bé entrant a la pàgina web on trobareu tota la informació i els formularis per apuntar-vos.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són 11:45, us parla Joel Gascón. El Ràdio Club Ochentero de Mollet continua consolidant-se després de la seva posada en marxa el novembre de l'any passat. L'entitat presidida per Luis Beltrán ja plega una cinquantena de persones unides per la passió per la ràdio i les comunicacions. El seu president ha comentat que feia temps que tenia la idea de formar aquesta entitat i que finalment això ha estat possible.
1: El mundo de la ràdio està abierto a todo. Está abierto a todo en el sentido de que no hay horas para hacer radio, no hay horas concretas. Siempre encuentras a alguien en el otro sitio del mundo. Y eso es la parte bonita del mundo de la radio. Esa es la parte bonita del mundo de la radio. Y eso es lo que pretende el Radio Club Ochentero. Enseñar a la gente lo que es el mundo de la radio, porque se estaba perdiendo con el tema de internet y demás, todos los temas estos que salieron.
0: L'associació centra bona part de la seva activitat en les anomenades activacions mundials, una pràctica que permet establir contactes amb radioaficionats d'arreu del món des de diferents ubicacions. Ara el que volen és donar-li a nom a aquesta radioafició a Mollet i, per exemple, tenir un local propi, estar en converses amb l'Ajuntament i poder fer créixer aquesta afició entre les escoles. I ara, en esports, parlem de Jordi Candela, que renova el seu càrrec, en aquest cas com a president del Club Billar Mollet. Candela ha estat reelegit com a president de l'Assemblea per continuar 4 anys més al capdavant de l'entitat. El president ha finalitzat el seu primer mandat després que l'any 2020 deixés el càrrec Jordi Castanyer. Amb 4 anys d'experiència, Candela revalida el seu càrrec com a president i s'ha proposat com a objectiu potenciar el billar a 3 bandes, la modalitat en què es competeix el club.
2: Pues que el competeu l'objectiu és potenciar el billar, perquè el billar que tenim nosaltres, el billar de 3 bandes, no és un billar de molt auge, perquè el que guanya més és l'esnòquer, que és el que juga més el jovent, no? Però, com comprendràs, tenim l'equip a la màxima categoria aquí a Catalunya, Divisió d'Honor, i tenim el B, que està a primera, i el de primera va quedar 5è, i el de Divisió d'Honor va quedar 3er, que vam fer la promoció per quedar campions, però no vam poder guanyar. I llavors nosaltres tenim el club que el tenim allà al pavelló de hockey i estem unes 35 persones jugant a billar allà.
0: Així doncs, Candela s'ha mostrat molt content pel suport i il·lusionat per encetar un segon mandat consecutiu. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Un incendi destrueix completament una casa de fusta a la urbanització Tordera Park. Els equips d'extinció han perimetrat les flames per evitar que arribés a una zona forestal. Des de Ràdio Tordera, Albert Sabater, bon dia.
2: Bon dia des de Tordera. Bon dia des de Tordera.
1: Doncs ampliarem de seguida aquesta informació. Ara us expliquem que els bombers continuen treballant aquest dilluns en l'incendi d'Aigua Múrcia, a l'Alt Camp, que encara no es pot donar per estabilitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que els indicis que el foc ja ha estat provocat, tot i que de moment no hi ha detinguts.
3: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida ara amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
1: Protecció Civil ha ordenat evacuar preventivament a prop de 400 persones de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol. D'aquestes, una cinquantena de persones han estat acollits al casal de Vila-rodona, mentre que d'altres han anat amb familiars. I Salvador Illa espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avali de manera clara la llei d'amnistia i demana als tribunals espanyols que l'apliquin amb diligència. En un acte a Madrid, el president de la Generalitat ha defensat que l'amnistia és constitucional i ha reclamat al Poder Judicial respecte pel Congrés. Illa també ha advertit que l'alternativa al govern de Pedro Sánchez és una involució en referència a un possible govern del PP amb el suport d'extrema dreta. I, de fet, Vox portarà als tribunals de les zones de baixes emissions en diversos municipis metropolitans, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Terrassa o Mataró. El partit d'extrema dreta defensa que vol ciutats netes, però considera que les zones de baixa emissió limiten la llibertat de circulació i que són un peatge classista per a les persones amb menys recursos. I la Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid. Les acusacions populars, però, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació per a Vergés, Argimon i dos als excàrrecs de Salut. I l'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona dels banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys de la mateixa família ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns al migdia. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

música. Només música amb Music Kalash.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. La ciutat tanca un juny excepcionalment càlid i es prepara per viure un eclipsi de sol històric. A Mollet, el millor lloc per veure'l serà el Parc dels Pinetons o qualsevol indret de Gallecs. I les famílies monoparentals són una realitat cada vegada més present a la societat. A Mollet es vol crear una associació de famílies monoparentals per crear una xarxa de suport mutu. I l'associació de radioaficionats Radio Club Ochentero de Mollet demana un local a l'Ajuntament per dur a terme la seva activitat. Volen fomentar la tasca de radioaficionats i portar-ho a les escoles. I la Marineta acull aquests dies l'exposició Des del Cor, un tas d'il·lustracions, obra del col·lectiu d'il·lustradores Tocades pel Foc, que rendeix homenatge a la memòria, cuina compartida i a les històries viscudes. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o, i una de comèdia en la mateixa obra.
1: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
2: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
3: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: l'eixida, mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Veus de ciutat. Perquè les ciutats les fem les persones. Donem veu als ciutadans i ciutadanes de Mollet. Veus de ciutat. Aquest estiu, a Ràdio Mollet.
1: Molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts un dilluns més al programa Veus de Ciutat, un programa en el qual coneixem a les persones que han format part, però també que continuen formant part de la nostra ciutat i que, en definitiva, han ajudat a construir el Mollet que coneixem actualment. Avui compartim aquest espai de Veus de Ciutat amb en Josep Cot, a qui saludem. Molt bon dia, Josep.
2: Hola, bon dia a tothom.
1: Gràcies per ser amb nosaltres, per compartir aquesta estoneta, per deixar-nos conèixer-te també una mica més.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Josep, per començar, per les persones que no et coneguin, qui és en Josep Cot? Com et definiries a tu mateix?
2: Bé, en Josep Cot és un ciutadà de Mollet, senzillament, ni més ni menys. També és aquell professor de Ciències Naturals, aquell professor de Química, aquell professor de Mates, en fi, aquell catifaire de Mollet, aquell enamorat del teatre infantil i juvenil, aquell enamorat de la cultura de Mollet.
1: De fet, ara fora de micròfons ja l'avisàvem al Josep que de les primeres preguntes seria què és el que has fet tu per la ciutat i de fet ens deies, ostres, no sé si podries resumir-ho tot, però no sé si això, doncs, Josep, podem comentar una mica què és el que has aportat tu per Mollet, en quines branques doncs, t'hi has implicat de la ciutat.
2: Bé, la meva implicació és sobretot amb la branca de la cultura. He gestionat el Casal Cultural durant molts anys i a partir d'aquí doncs hem creat, recuperat les catifes de flors per Corpus, vam recuperar els tres toms en el seu temps, els tres toms de cavalls, el concurs de paelles d'arròs per Sant Joan, la flama del Canigó aquí amb el Club Muntanyenc, la xarxa de teatre que era primer Rialles i després la xarxa. En fi, moltes iniciatives culturals.
1: Més enllà de la cultura, no sé si hi ha algun altre aspecte també en el qual hagis contribuït.
2: A veure, en la vessant política he estat regidor de l'Ajuntament de Mollet. Per tant, alguna cosa deuria fer aquí.
1: No sé si sempre has tingut aquesta vocació per aportar a la ciutat.
2: Sí, sí, sí. En aquest aspecte sí que sempre he estat aportador. O sigui, si mirem quin dèficit té la ciutat en mi, sempre guanyo jo.
1: I per què? Què és el que t'ha portat a dedicar-t'hi?
2: Bé, cadascú és com és. I aleshores, en fi, jo m'il·lusiono molt sovint amb una idea i a partir d'aquí, si podem fer el Mollet millor, doncs molt millor. Mollet és un poble que té... jo dic un poble perquè crec que és un poble que ciutadeja, ara hi ha més ciutat, però en fi, que no voldria que fos una ciutat dormitori. I aleshores, en fi, voldria que la gent s'arrelés aquí amb les tradicions de la cultura d'aquí, etc. I per tant, quan hi ha una iniciativa cultural, jo m'hi apunto.
1: Poses molt l'accent en aquest vessant cultural i això ja ens dona pistes doncs de què és el que realment t'agrada de la ciutat. Com has aportat tu culturalment? Abans ens feies unes petites pinzellades, però aprofundim una mica. Què és el que has fet en aquest sentit per Mollet?
2: Bé, això us ho comentava abans. En aspecte de teatre infantil, ens vam apuntar a Rialles, el moviment Rialles de Catalunya, que després va esdevenir la xarxa de teatre infantil i juvenil.
1: Sí.
2: Per tant, vam portar el teatre aquí a Mollet, a través de Rialles. Hem recuperat les catifes i, per tant, hem portat les catifes aquí a Mollet. No és que sigui tot mèrit meu, però sí que la proposta doncs és meva. I, per tant, doncs, les catifes, això, els tres toms es van recuperar, es va fer a partir del Casal Cultural, problemes n'hi van haver-hi i a partir d'aquí no es va gestionar bé el problema i es van deixar de fer. Hi va haver-hi un cavall que es va encabritar i, bueno, en fi. La celebració de Sant Joan com a festa nacional dels Països Catalans ha tirat endavant doncs també amb això, amb aquest aspecte.
1: Sí.
2: Amb el concurs de paelles al Jardinet. No sé.
1: I del teu, de la teva vessant més política, que queda una mica potser més, més arraconada, perquè doncs, sabem que tardar més els temes culturals, però també volem comentar d'aquesta vessant política, que és el que has aportat tu per la ciutat.
2: Bé, jo he portat el meu granet de sorra de fer que la ciutat funcioni millor. La meva contrincant va ser la Montserrat Tura, la considero una gran política, i en fi, des del cantó de les esquerres, crec que Mollet hagués pogut anar d'una manera molt diferent si haguessin pogut implantar les idees que defensàvem nosaltres. Però en fi,
1: es van donar així les circumstàncies. Ara hem conegut la teva faceta doncs, professional, però també volem començar els inicis de Josep Cot. Parlem de la infància. Com recordes com eres de petit?
2: Josep Cot era un noi petit que vivia al barri dels Col·legis Nous i que va anar a estudiar als Col·legis Nous. El Divino Maestro, que en diuen ara. Que en deien. Posteriorment m'hi van destinar com a mestre interí i també vaig anar-hi a fer-hi classes de català. I jo, jo els hi deia als mestres d'allà, escolta'm, jo sóc més antic que tu. La meva mare ja havia anat als Col·legis Nous, vull dir que en aquest aspecte jo era el més antic. Però vaja, ells no, els divinos no m'havien fet mai cas.
1: O sigui que has vist tu tota aquesta evolució també de Mollet, no? Perquè ens comentaves doncs, que vivies en aquesta zona potser més del centre.
2: Sí, abans més del centre relativament, perquè abans per anar de casa meva als Col·legis Nous s'havien de passar per Camps, s'havien d'anar per el safreig de Can Lledó, i abans es anaven a buscar capgrossos i granotes allà, vull dir que era tot un altre món.
1: Com recordes aquesta infància teva aquí a Mollet?
2: Doncs la recordo molt feliç. Jugar al carrer, jugar a bales, jugar a flèndid, jugar a les guerres a cop de pedres, d'un barri contra un altre, de jugar a futbol amb una pilota, de jugar, en fi.
1: Una infància feliç, una infància corrent.
2: Completament. D'anar a fer la travessa del riu Caganell, de la riera del Caganell per sota, sortint allà les monges, en fi.
1: Recordes alguna anècdota concreta de quan eres petit que dius, ostres, de tant en tant encara em ve aquest record d'aquest dia o d'aquest moment?
2: No especialment, no especialment. En fi.
1: Te'n recordes de què volies ser quan eres petit? Si volies estar, si tenies ja com aquesta vocació de ciutat, potser, o això va venir més tard?
2: No. A veure, de petit no vols ser amb vocació de ciutat, això sí que no.
1: Recordes el que volies ser per això?
2: No tenia res especialment, vull dir, jo el que tenia clar és que volia estudiar, i aleshores ho vaig aconseguir-ho, vaig tenir aquesta sort i vaig poder-me'n sortir doncs prou bé, amb una llicenciatura.
1: Què vas poder estudiar, Josep?
2: Ciències químiques. Ciències físiques i químiques.
1: Per tant, ja et cridaven potser aquesta part més científica quan eres petit o no tenies potser alguna matèria així que t'agradés
2: més? No específicament. No específicament.
1: Hi ha alguna cosa d'aquell Josep petit que encara quedi en el Josep actual, que encara t'acompanyi?
2: A veure, d'aquell Josep petit queda els ulls de veure Mollet com s'ha anat transformant, de ser crític, de ser solidari amb la gent i per tant impulsar la cultura en aquest aspecte.
1: Però fet, en què parlaves de cultura, Josep, i de fet doncs, que també hi has estat molt implicat en la cultura de la ciutat, encetem ara aquest bloc més cultural de la conversa. No sé si darrerament estàs llegint algun llibre que t'agradi o potser no ets més a llegir, sinó que t'agraden més les pel·lis o les sèries.
2: No, en principi el que passa és que no tinc gaire temps.
1: Sol passar.
2: I aleshores no en llegeixo cap, ara actualment.
1: Hi ha algun així que t'hagis llegit, que t'hagi marcat, que diguis...
2: Molts. des d'un El Mundo Feliz de l'Aldous Huxley fins jo que sé.
1: Quin tipus de llibre t'agrada llegir normalment?
2: Doncs de ciència-ficció, de novel·la.
1: Mm-hmm. Coses potser que no facin pensar, o que sí, que sigui un moment de distracció.
2: No, que em distreguin, sobretot.
1: I també parlem de pel·lícules o de sèries. No sé si recomanaries alguna pel·li que hagis vist darrerament o alguna pel·lícula que t'hagi marcat en general.
2: No recomanaria, a veure, en fi. M'agraden les comèdies i que em facin riure, però vull dir que no... Mm-hmm.
1: Tot molt per desconnectar, eh? Veiem,
2: sí, sí,
1: Josep, que t'ajudi a evair-te una mica potser del dia a dia. També, abans de començar aquesta conversa, doncs com amb tots els convidats, hem dit al Josep, recomana'ns una cançó que t'agradi per doncs, conèixer-te una mica millor, i ens ha proposat aquesta: Qualsevol nit pot sortir al sol. L'escoltem i després la comentem, Josep.
2: Perfecte.

0: senyor King Kong.
1: Doncs com dèiem, aquesta és la cançó que ha escollit el nostre convidat d'avui, en Josep Cot. Explica'ns per què has decidit dir-nos aquesta cançó.
2: Doncs perquè és una cançó que toca el terra i també toca el cel. És a dir, té un xic de bogeria i un xic d'il·lusió, sobretot d'il·lusió. I per tant, doncs, és una cançó que penso que m'agrada molt i que escolto sovint.
1: T'acompanya en el teu dia a dia aquesta cançó?
2: Bé, no cada dia, però doncs sí. És una cançó molt potent.
1: I ja que parlem de música, no sé si tens això, algun artista, alguna cançó que sí que t'acompanyi sovint o que dius, mira, no sé què posar, doncs escolto aquesta que sé que m'anima.
2: A veure, l'Andrea Motis em té el cor robat. I per tant, qualsevol cosa de l'Andrea Motis i del Joan Chamorro, que a vegades l'acompanya, de la Big Band de Sant Andreu, em té el cor robat.
1: I tens alguna cançó que et sàpigues de memòria, de dir, aquesta és per cantar-la?
2: No específicament. No específicament.
1: Josep, entrem ara en l'apartat de preguntes ràpides. Tindràs dues opcions per escollir en moltes d'elles. Algunes és pregunta oberta. Si et vols justificar, endavant. Comencem amb preguntes gastronòmiques. La primera pregunta és truita de patates amb o sense ceba?
2: Sempre amb ceba.
1: Aquí hi ha molta divisió, però tots els convidats esteu coincidint de moment que amb ceba, eh? O sigui que tenim aquí un quòrum.
2: Però la ceba la fa més melosa i la fa més bona, evidentment.
1: Jo coincideixo amb aquesta opinió. Tens un plat preferit, Josep, que t'agradi menjar?
2: No específicament, però m'agraden molt les mongetes del ganxet i, evidentment, la botifarra. Un mongetes amb botifarra seria un bon plat.
1: Hi ha algun que a tu t'agradi cuinar? O potser no ets gaire cuinetes.
2: Sí. Ui. Però el cap i pota, per exemple, no sé.
1: Plats de xup-xup, eh?
2: Sí.
1: Ara que estem a l'estiu, com és una gelateria, quin és el gelat que dius sempre demano aquest, o és el que més m'agrada?
2: Doncs, a veure, són el de biscuit. Gelat de biscuit.
1: I per seguir una mica amb la temàtica de gastronomia, no sé si t'agrada el cafè, Josep.
2: Sí.
1: Amb llet, sense llet, llarg, curt...
2: Llarg, si pot ser llarg, perquè doncs no em posa tan nerviós.
1: No sé si ara el cafè a partir d'una hora ja no es pot prendre, per això que comentes, de nerviositat.
2: El descafeinat l'han aconseguit prou bé, o sigui que...
1: Tirem d'aquest. Que ets més una persona de dia o una persona de nit? Quan t'entra més la inspiració, la

0: Molt, costa molt.
1: Per què?
0: Doncs perquè hi ha gent que, en fi, li costa... La televisió és un gran focus que atreu molta gent. I aleshores, doncs, no coneixen ni el Ball de Gitanes, ni les sardanes, ni, en fi, ni la cultura del país. I, per tant, això costa. Mm-hmm. Costa.
1: I tu creus que és important que es conegui?
0: Molt. Molt, perquè doncs la gent cal que s'arreli en el lloc on te viu.
1: Mm-hmm. Parlàvem del superpoder. No sé si tinguessis l'opció de canviar alguna cosa de tu mateix, canviaries algun aspecte?
0: No. Sóc com sóc i, en fi.
1: Mm-hmm. Si et donessin l'opció de poder viatjar al passat o en el futur, què preferiries?
0: Viatjar al futur, evidentment.
1: Per què?
0: Doncs perquè el futur no el conec i el passat sí.
1: Uh-huh. A vegades, però aquest futur fotem una mica de por, no? Aquesta incertesa o no?
0: No. S'ha d'encarar i, per tant, doncs, si és el futur, ha de venir i en fi, s'ha de conèixer.
1: Uh-huh. Parlem de Mollet, de la ciutat que t'ha vist créixer, en la qual doncs, a tu també hi has format part. Quin és el lloc de la ciutat que més t'agrada o que més t'emociona?
0: Més que agradar-me, a veure, és un lloc on es passa més, la plaça de l'Ajuntament, plaça de l'Ajuntament antic.
1: Uh-huh.
0: És un lloc on, en fi, on hi ha el cor de la ciutat.
1: Hi ha molta vida a la plaça, sí. Prat de la Riba. I un lloc que evitaries d'aquí de la ciutat o que no t'agradi tant passar-hi? No sé si tens algun lloc.
0: No específicament.
1: Josep, ja per anar acabant aquesta conversa que estem compartint, hem parlat molt del Mollet que has construït, que has vist, que t'ha acompanyat. Ens deies també que t'agradaria anar al futur, per tant, la pregunta va una mica encaminada en aquest sentit. Com t'imagines el Mollet del futur o com t'agradaria que fos la teva ciutat?
0: Doncs me l'imagino com una ciutat neta, ordenada, amb els barris, amb tots els serveis i sobretot amb una educació molt potent, i que escolaritzi tota la canalla de la ciutat.
1: Mm-hmm. Creus que són mancances que té actualment la ciutat o simplement que es podria potenciar?
0: No, a veure, segurament es pot potenciar i es pot millorar. I per tant, doncs, endavant amb aquest aspecte.
1: Mm-hmm. I com t'agradaria, que et recordessin aquí a la ciutat?
0: Ai, en fi, no m'agradaria ni que em recordessin. Cadascú pot recordar-me com vulgui, com li plagui. Mm-hmm. No d'una manera especial.
1: Doncs amb això, Josep, posem punt i final a aquest programa de Veus de Ciutat. Agrair-te que ens hagis acompanyat avui doncs, per conèixer-te una mica millor. Ens seguirem trobant pels carrers de la ciutat,
0: segur.
1: Ens trobem a la propera. Que vagi molt bé, Josep. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Joves amb ofici, un programa que recull la història de 10 joves catalans dedicats a oficis artesanals que es pot pensar que han quedat obsolets i que els mantenen arrelats al seu entorn. Escolta'l cada dimecres a 12:45 del migdia a Ràdio Mollet.
1: A les portes de Troia. Un espai de divulgació històrica on el passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó el que explica la nostra realitat quotidiana.
2: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
1: Tots els dimarts a les 9 de la nit, al 96.3 de la FM. També el pots tornar a escoltar els dissabtes a les 10 de la nit.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda, benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dilluns 13 de juliol del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Mollet tanca un juny excepcionalment càlid i es prepara per viure un eclipsi de sol històric. A Mollet, el millor lloc per veure'l serà el Parc dels Pinetons o qualsevol indret de Gallecs. Les famílies monoparentals són una realitat cada vegada més present a la societat. A Mollet es vol crear una associació de famílies monoparentals per crear una xarxa de suport mutu. I l'associació de radioaficionats Radio Club Ochentero de Mollet demana un local a l'Ajuntament per dur a terme la seva activitat. Volen fomentar la tasca de radioaficionats i portar-ho a les escoles. I la Marineta acull aquests dies l'exposició Des del Cor, un tas d'il·lustracions, obra del col·lectiu d'il·lustradores Tocades pel Foc, que rendeix homenatge a la memòria, cuina compartida i les històries viscudes. Abans de començar, rebem una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: El mes de juny ha estat excepcionalment càlid a Mollet del Vallès. La temperatura màxima registrada ha arribat als 35 graus, mentre que la temperatura mitjana s'ha situat en els 25, una xifra que representa 2,4 graus per sobre de la mitjana climàtica. El meteoròleg Gonzalo Macero explica que es tracta d'una desviació molt important i recorda que si s'analitza el conjunt de l'any, els primers 6 mesos acumulen una anomalia tèrmica d'1,7 graus per sobre de la mitjana, una situació que, segons apunta, situa aquest 2026 en el camí de convertir-se en l'any més calorós des de que hi ha registres.
2: El mes de juny, si mirem la diferència del que és la temperatura mitjana enregistrada en un juny normal per les dades que seguim de l'observador Felip Comas, ha estat superada per 2,4 graus. O sigui, és una diferència molt, molt, molt gran. De fet, si ho mirem amb més àmplia perspectiva, del que portem mig any enllestit, i la diferència de temperatures està en 1,7, que també seguint tota aquesta sèrie de dades que parteixen des de l'any 98, seria l'any més càlid de tota aquesta sèrie.
1: Pel que fa a la pluja, durant el juny es van registrar 23,4 litres per metre quadrat, concentrats en només 3 dies. Des d'aleshores no ha tornat a ploure i, comptant també els primers dies de juliol, Mollet encadena ja un mes sense precipitacions. Tot i aquest escenari, Macero matisa que la situació encara no és preocupant. El meteoròleg explica que el dèficit és d'uns 16 litres respecte a la mitjana, un context sec, però que de moment no es pot considerar una situació de sequera.
2: I si continuem així, que no ha plogut absolutament res al mes de juliol, estaríem només 16 litres per metre quadrat per sota de la mitjana, així que no és ni de bon tros un episodi de sequera, ni de moment es preveu que l'escenari sigui aquest. És un context sec, però pròpiament sec de l'estiu.
1: Més enllà del temps, totes les mirades estan posades ara en el cel. El pròxim 12 d'agost, Mollet del Vallès serà un dels indrets privilegiats per observar el gran eclipsi total de sol, un fenomen astronòmic excepcional que no repetirà fins aquí molts anys. Gonzalo Macero destaca que a Mollet l'eclipsi serà un 99,8 complet. Les dues dècimes restants, però, es notaran bastant en quant a lluminositat.
2: I Barcelona, Mollet, per exemple, no serà complet, però la Lluna taparà en un percentatge d'un 99,8. O sigui, realment no és complet per dues dècimes. Però aquestes dues dècimes, en quant a lluminositat, és molta diferència. No? Nosaltres no quedarem tan... O sigui, quedarem oscures, però encara que sembli que és poques dècimes, no dos, té els seus efectes bastant notoris en quant a lluminositat.
1: A més, el meteoròleg explica que la configuració del relleu de Mollet ofereix molt bones condicions per seguir el fenomen. Recomana buscar un punt elevat amb bona visibilitat cap a l'oest, ja que l'eclipsi coincidirà amb la posta de sol. Espais com el Parc dels Pinatons o qualsevol indret de Gallecs seran alguns dels millors llocs per gaudir d'aquest espectacle astronòmic.
2: Tenim una bona, és un bon enclau per mirar-ho, perquè no tenim cap accident geogràfic molt proper que ens tapi la visió cap a l'oest. Tots aquells que tinguin... sobre... El que sí que farà falta és que ens situem en un edifici alt. Perquè a peu de carrer sí que és més fàcil, i amb un sol que ja s'està ponent, doncs que els edificis ens tapin el sol. Llavors, el seu és un edifici alt, vale, doncs allà és un bon punt, perquè a més és com un turonet, no?, que fa una miqueta així de balcó cap a l'oest, no? Tens bones vistes, no? Fins i tot qualsevol punt, jo diria, de Gallecs. Ja tens un bon... una bona panoràmica de tota la part oest, no? Es veu Sant Llorenç, es veu Montserrat...
1: El gran eclipsi de sol del 12 d'agost començarà a ser visible a Mollet cap a les 7:34 hores i arribarà al seu màxim al voltant de les 8:29 minuts amb el sol molt baix sobre l'horitzó oest. El fenomen finalitzarà poc abans de la posta de sol cap a les 8:51 minuts.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Les famílies monoparentals són una realitat cada vegada més present a la societat, tot i que encara continuen trobant obstacles tant en l'àmbit social com institucional. La diversitat de models familiars ha anat creixent durant les darreres dècades, però moltes mares i pares que crien els seus fills en solitari reclamen un major reconeixement i més recursos per afrontar el dia a dia. La molletana Sagrario Lanau és mare soltera per elecció i coneix de primera mà aquesta realitat. A més, la seva experiència és doble, ja que també va créixer en una família monoparental, sent filla d'una mare soltera. Segons ha explicat a la nostra emissora, el seu repte principal ha estat transmetre aquesta diversitat familiar als seus fills.
3: En el meu cas va ser per elecció i, clar, jo una miqueta no em volia veure com jo em vaig trobar, perquè jo... De fet, jo també sóc filla de mare soltera, però filla de mare soltera de les d'abans, que la veritat no estaven ben mirades. Clar, jo el que no volia és que els meus fills tinguessin aquesta sensació,
4: no?
3: Sí, correcta, de no tenir pare, de que això és dolent. I, doncs jo sempre deia, no, doncs som un nou tipus de família, és una realitat que està creixent i, bueno, i que heu d'estar orgullosos.
1: Tot i que cada vegada la diversitat familiar sigui més habitual, segons explica la nau, un dels principals reptes continua sent combatre els prejudicis que encara existeixen al voltant d'aquest model familiar. Més enllà de l'àmbit social, les dificultats econòmiques també condicionen el dia a dia de moltes famílies monoparentals. El fet d'assumir en solidari totes les despeses de la llar i la criança fa que moltes mares hagin de fer equilibris constants per arribar a final de mes. Sagrario Lanau ha afegit que la conciliació laboral és una altra de les principals reivindicacions, molt lligada a les despeses econòmiques.
3: La pròpia realitat de lo que és el, diguem-ne, el portar la família endavant, el que és la conciliació del familiar, doncs, o sigui, diguem-ne, t'arrossega molta despesa. Despesa, diguem-ne, en quant a cures, o sigui, necessites o bé demanar reducció de jornada, per tant, el que és el salari ja disminueix, si no és així, has de contractar cangurs, diguem-ne, tot, diguem-ne, se va complicant.
1: Una altra de les reivindicacions de les famílies és l'estancament de la llei de famílies impulsades l'any 2023. Aquesta va ser aprovada per equiparar els drets de les famílies amb un sol progenitor i dos fills als de les famílies nombroses, però ha quedat aturada, així ho ha comentat Sagrario Lanau.
3: Era una llei de família que ens anava a equiparar a un altre tipus de família que ja tenen, entre cometes, aquestes ajudes de manera universal. Vol dir que una vegada que tu nombres jo sóc d'aquest tipus de família, és automàticament rebre les ajudes. Doncs en aquest cas nosaltres no estem equiparades a cap tipus de família, sobretot aquest col·lectiu. I, clar, aquesta llei anava a equiparar-nos, però com que van avançar les eleccions, es va quedar al Congrés. O sigui, ho van aprovar a lo que és a la reunió de ministres, però després al Congrés, que se suposa que hi va avançaria, doncs es va quedar allà.
1: Amb la voluntat de donar més visibilitat a aquesta realitat, Sagrario Lanau li agradaria que Mollet del Vallès es constitueixi una associació de famílies monoparentals. L'objectiu és crear una xarxa de suport mutu, compartir experiències i sumar esforços per fer arribar les seves reivindicacions tant a les institucions com a la societat.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: Comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta Luis Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. De moment hem canviat la calor extrema però molt seca de la setmana passada per una altra de molt més xafogosa però no tan destacable com la que estem tenint a aquests moments. En qualsevol cas, la sensació de ple estiu, de plena canícula, és molt evident i amb aquesta basca i el que dèiem, aquesta xafogó que ens fa suar sense cap mena d'esforç, sobretot arran de mar, amb temperatures que a les immediates hores s'aniran movent al voltant dels 30 graus, però amb molta més humitat, i sí que les comarques de Ponent, d'alguns racons del Pirineu, de les valls del Pirineu, o cap a la Catalunya central, passarem molt fàcilment dels 35 graus aquesta tarda. Tot plegat amb aquest polsim en suspensió. El cel no està blau, està més aviat emblanquinat per aquesta situació de calitja que arriba des del desert. Aquesta tarda també algun núvol enganxat a la costa, poc important. El dimarts, una situació de núvols al matí, sobretot a la costa, prelitoral i l'Ebre. Després s'acabaran desfent. I durant la tarda alguna gotellada cap a les comarques de l'interior, amb més calor que avui a les comarques de Ponent, però no pas a la costa. De moment, n'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luismi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia, la nostra ciutat és la farmàcia 365 del carrer Francesc Layret 73 al barri de Can Borrell.

0: El Radioclub Ochentero de Mollet continua consolidant-se després de la seva posada en marxa el novembre de l'any passat. L'entitat presidida per Lluís Beltranys aplega una cinquantena de persones unides per la passió per la ràdio i les comunicacions. El seu president ha comentat que feia temps que ell tenia la idea de formar aquesta entitat i finalment ha estat possible.
1: Pues mira, esto salió un 25 de noviembre del año pasado. Yo ya lo tenía planteado y hace ya mucho tiempo de hacerlo. Lo que, bueno, al final me eché la manta al cuello y dije, venga, va, vamos. Reuní a una serie de gente, que es la que tengo en la junta ahora mismo, y lo comentemos. Nos reunimos en un bar, lo comentemos, a todos les pareció bien y se llevó todo el tema a cabo.
0: L'associació centra bona part de la seva activitat en les anomenades activacions mundials, una pràctica que permet establir contactes amb radioaficionats d'arreu del món des de diferents ubicacions. Aquestes iniciatives són una de les activitats més destacades que organitzen els seus membres, així ho ha comentat el propi Beltrán.
1: Nosotros hacemos activaciones que se llaman, hablamos con el mundo entero, hacemos activaciones que hablamos con el mundo entero. La gente que nos contesta, por ejemplo, pues de China, de Francia, de Italia, de Alemania, pues hacemos lo que es el contacto.
0: L'associació centra bona part de la seva activitat, com dèiem, en les anomenades activacions mundials i l'objectiu és aconseguir un espai fix a Mollet que permeti desenvolupar la seva activitat amb continuïtat i oferir un punt de trobada estable per als socis. Aquesta demanda reprendrà les converses amb el consistori a partir del mes de setembre. Actualment l'Ajuntament els ha ofert la possibilitat de disposar d'un local durant unes hores, un dia a la setmana, per desenvolupar les seves activitats. Tot i valorar positivament aquest primer pas, els membres de l'entitat consideren que no és suficient per al seu projecte. No obstant això, Beltrán assegura que el que més atrau els participants és senzillament fer ràdio. Segons explica, es tracta d'una afició oberta a tothom, independentment de l'edat o dels coneixements previs. Des del Radio Club Ochentero remarquen que la ràdio continua sent una eina de comunicació amb molt potencial, tot i que consideren que ha anat perdent presència amb el pas dels anys. Per aquest motiu, una de les prioritats de l'entitat és fomentar la pràctica i donar-la a conèixer entre tota la ciutadania.
1: El mundo de la radio está abierto a todo. Está abierto a todo en el sentido de que no hay horas para hacer radio, no hay horas concretas. Siempre encuentras a alguien en el otro sitio del mundo. Y eso es la parte bonita del mundo de la radio. Esa es la parte bonita del mundo de la radio. Y eso es lo que pretende el Radio Club Ochentero. Enseñar a la gente lo que es el mundo de la radio. Porque se estaba perdiendo con el tema de internet y demás, todos los temas estos que salieron.
0: Disposar d'una seu permanent facilitaria també a l'organització de noves activitats i l'ampliació de la programació que impulsa l'entitat amb la voluntat de créixer i atraure aficionats. Entre els projectes de futur també hi ha la voluntat d'apropar la ràdio als més joves. En aquest sentit, Lluís Beltrán explica que la intenció és organitzar tallers a les escoles perquè els alumnes descobreixin el funcionament de la radioafició i les possibilitats que ofereix aquest mitjà de comunicació.

0: Al Centre Cultural La Marineta es pot visitar aquests dies l'exposició Des del Cor, un tas d'il·lustracions, obra del col·lectiu d'il·lustradores Tocades pel Foc. La mostra rendeix homenatge a la memòria, a la cuina compartida i a les històries viscudes. L'exposició visualitza les receptes i memòries culinàries explicades via telefònica per gent gran durant la pandèmia, quan persones voluntàries els trucaven cada dia per desitjar-los bon dia. Així ho ha explicat la Molletana, membre del col·lectiu d'il·lustradores Tocades pel Foc, Marta Busquets.
1: El programa aquest Bon Dia es fa amb la gent gran que es queda sola a casa i se'ls truca i se'ls diu bon dia, papito, com estàs avui? I arran d'això vam pensar, a part d'una salutació, podríem dir-los que ens expliquessin alguna cosa, i van començar a explicar receptes de cuina. Llavors van dir, ah, que interessant, diu, això ho podríem recollir en un llibre. Van recollir un llibre amb receptes d'ells que han fet de tota la vida.
0: Fruit d'aquest projecte comunitari impulsat per tres entitats socials, les receptes es van immortalitzar en un llibre. Les il·lustracions dels receptaris van encarregar a l'il·lustrador Ignasi Blanc, professor de l'Escola de la Dona, qui va encarregar a les seves alumnes integrants del col·lectiu Tocades pel Foc la realització dels dibuixos. Les obres estan fetes principalment amb retoladors i només s'han utilitzat quatre colors. Marta Busquets.
1: Ens va dir, heu de fer-ho amb tres colors. Per exemple, fixa't que el blau no hi és. Per què no hi és el blau? Perquè el blau s'associa o bé al tema de peix, de marisc, o bé al menjar que ja s'està fent malbé, saps? Per tant, és un color que no surt en els restaurants. Llavors, quins colors ens va dir? Ens va dir el verd, el negre, el groc i el vermell. Llavors, vam fer una il·lustració, i va haver-hi persones que en van fer dues, un parell, per exemple, sí. Però no, normalment en vam fer una cada un.
0: Més enllà dels àpats, les imatges intenten transmetre emocions, sentiments i històries de vida. Així ho ha dit Marta Busquets, del col·lectiu d'il·lustradores.
1: En lloc de fer menjars, poden sortir els menjars, evidentment, però que expliquéssim històries humanes. Llavors, cadascú, doncs, explica diferents històries humanes. Hi ha dels diferents col·lectius, per exemple, hi ha persones immigrants, hi ha persones grans, hi ha persones fins i tot LGTBIQ, o sigui que de diferents situacions, persones amb mobilitat reduïda.
0: Yeah. El Centre Cultural La Marineta és el tercer espai on recala aquesta exposició de les il·lustracions originals del llibre de cuina. La mostra es pot visitar fins al 18 de juliol. La ballarina i coreògrafa molletana Núria Guiu presenta aquesta setmana i dissabte el seu nou espectacle Pop dins de la programació del Grec de 2026 Festival de Barcelona. Ho va fer aquest passat cap de setmana perquè és guanyadora del Premi Nacional de Cultura de l'any 2022, i Guiu porta a escena un solo que reflexiona sobre la relació entre el cos, les imatges i les xarxes socials. L'obra parteix de la seva recerca en antropologia i evolució humana i analitza com el llenguatge hiperbòlic i la cultura visual digital transformen sovint el malestar en espectacle. Pop combina dansa, conferència performativa, projeccions i recursos audiovisuals. La peça pren com a punt de partida les fotografies de pacients de l'Hospital Salpêtrière de París, fetes pel neuròleg Jean-Martin Charcot del segle XIX, per explorar com la representació dels cossos i el concepte d'histèria continuen influint en la manera com expressem i interpretem les emocions. Nascuda a Mollet i establerta a Barcelona, Núria Guiu ha desenvolupat una destacada trajectòria internacional i és autora d'espectacles com Likes, Spirituals Boyfriends o Ciberexorcismo, tots ells centrats en la relació entre els cossos, la tecnologia i les dinàmiques de poder. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem titulars. Mollet tanca un juny excepcionalment càlid i es prepara per viure un eclipsi de sol històric. A Mollet, el millor lloc per veure'l serà el Parc dels Pinetons o a qualsevol indret de Gallecs. I les famílies monoparentals són una realitat cada vegada més present a la societat. A Mollet es vol crear una associació de famílies monoparentals per crear una xarxa de suport mutu. I l'associació de radioaficionats Radio Club Ochentero de Mollet demana un local a l'Ajuntament per dur a terme la seva activitat. I la Marineta acull aquests dies l'exposició Des del Cor, un tas d'il·lustracions, obra del col·lectiu d'il·lustradores Tocades pel Foc, que rendeix homenatge a la memòria, a la cuina compartida i a les històries viscudes. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà dimarts. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Mollet i Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
2: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
3: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
4: Álvaro Rodríguez,
3: Eva Utrero
5: i Àlex Bermúdez.
4: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
5: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
3: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
6: De dilluns a divendres, entre les 9 i 4:45 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda. Tastets de llengua.
7: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula fregar. Parlem de fregar quan dues superfícies en contacte es mouen de manera que uns mateixos punts de l'una es posen successivament en contacte amb punts diferents de l'altre. Així diem, el carro ha passat tan acostat que la roda ha fregat amb la paret. També sotmetre alguna cosa a l'acció d'una altra que es fa moure sobre la seva superfície amb pressió i fricció. Fregar una toalla amb terra d'escudelles, frega't les mans amb aquest drap, fregar-se el front amb una mà, per exemple, o fregar la fusta amb paper de vidre. Fregar refereix igualment a un element mòbil, com ara una porta, una finestra o un calaix, quan no funciona prou bé perquè toca d'un lloc a l'altre. Fregar és també tocant, passant la superfície d'alguna cosa. L'avió ha passat gairebé a fregar la teulada. Si pensem en la neteja, fregar és netejar el paviment, un enrajolat, etc. Fregar-lo amb un drap, un fregall, etc. Mullats. Avui no heu fregat el menjador. O també diem fregar quan ens referim a rentar els plats. Cada dia em toca a mi de fregar els plats. Fregar pels morros és retreure, reprotxar. No para de fregar-li pels morros que li convé canviar de casa. Fregar-se les mans, en canvi, és fregar-se-les l'una amb l'altra en senyal de satisfacció, per escarfar-se-les, etc. Amb la perspectiva d'aquells guanys, ja es fregava les mans. Vigileu sempre, però, que no us enviïn a fregar, usat en forma imperativa per engegar algú de mala manera. Si no t'agrada, vés-te'n a fregar. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui ens acompanya Encarna Ortiz, del Partit dels Socialistes de Catalunya, aquí a Mollet. Aquí saludem. Molt bona tarda, Encarna.
1: Hola, molt bona tarda, molt bon dilluns a tothom.
0: Parlem de diversos temes, entre ells, per exemple, doncs, el Mollet Lab, que hem vist que han començat ja aquestes obres, que passa de la planta que hi havia dins del Mollet Hub a la planta baixa d'aquest mateix edifici per guanyar espai. Explica'ns una miqueta com ha estat també doncs, aquesta decisió i quin ha estat aquest ús que ha tingut en aquests darrers temps.
1: Sí, doncs és una molt bona notícia que neix una mica també a petició i a demanda dels serveis que estem oferint allà al Mollet Lab. Com sabeu, fa 2 anys es vam establir aquest espai de creació, d'experimentació, doncs amb la idea doncs d'oferir doncs un espai a ciutadania, empreses, centres educatius i de més, doncs per crear doncs prototips, per fer aquesta inversió en noves tecnologies i ser un espai doncs d'innovació i de creació doncs de projectes. I com doncs la veritat és que ha tingut molt bona acollida, doncs ens veiem amb la necessitat d'ampliar, de donar més serveis, de tenir espais més amplis, a inclús tenir un espai de formació. I amb aquesta idea doncs vam pensar doncs que l'espai del mateix edifici doncs podia cobrir doncs aquestes necessitats, i així doncs vam estar fent aquest disseny d'espais, i ara doncs a finals de juny vam començar unes obres que esperem estiguin enllestides doncs ja cap a finals d'any i podem obrir amb més serveis i amb més capacitat d'atendre doncs a més centres, a més empreses i, bueno, i al final també a les entitats i a les persones doncs que i vulguin col·laborar amb nosaltres.
0: Uh-huh. I canviant de tema, estem veient aquests dies aquestes temperatures molt altes, amb aquest risc d'incendi que hi ha a poblacions, per exemple, doncs, fa uns dies tocava la Conreria, gairebé Sant Fos, també ara fa una setmana aquí a Caldes de Montbui. No sé si des de l'Ajuntament doncs, esteu preocupats, per molt que nosaltres tenim una zona molt urbana, però sí que tenim doncs, aquí a Gallecs a tocar, que és bàsicament també doncs, per l'alerta el que afecta. No sé si s'està treballant tot això des de l'Ajuntament de Mollet.
1: Doncs estem, com tots els municipis ara d'arreu, doncs molt alerta a qualsevol problema que pugui derivar en un incendi o qualsevol afectació en qualsevol municipi d'aquí al voltant, i en estreta col·laboració amb tots els serveis de seguretat, els equips de protecció civil, bombers i de més, doncs per si es necessita la col·laboració en algun sentit. Afortunadament, com dius, doncs el nostre municipi doncs és molt urbà, però sí que és cert que Gallecs doncs és un espai doncs susceptible de poder patir, no vulgui, qualsevol tipus d'incendi, però tant estem, com et diré, molt alerta, perquè hem tingut aquí a municipis veïns doncs alguns incendis i estem veient malauradament el que està passant arreu, i aprofito també doncs per traslladar tota la nostra solidaritat, la solidaritat de tot Mollet doncs amb els afectats d'aquests greus incendis que hi ha hagut a Almeria, i bé, com dic, alerta i molt coordinats tots els equips d'emergència en aquests dies doncs que amb aquesta calor doncs qualsevol petita guspira pot crear un incendi devastador.
0: Uh-huh. I canviem de tema, i és que tot just la setmana passada, a finals de setmana, es va, en aquest cas, obrir les portes del consistori a les millors notes de la selectivitat, també millors notes de cicle i d'escola d'adults, aquesta excel·lència acadèmica que un any més l'Ajuntament de Mollet els va valorar, doncs, això, la feina feta al llarg d'aquest curs.
1: Doncs sí, un acte molt maco doncs, que posa en valor l'esforç dels més joves, on molts anys d'estudis, de deixar de banda potser moments d'oci, de sortir doncs, per preparar-se per exàmens, per obtenir unes notes que els donin accés, no?, a futurs estudis, al futur projecte de vida. I com cada any doncs, se'ls vol reconèixer aquest esforç, doncs, amb aquesta trobada aquí a l'Ajuntament, amb l'alcaldessa, amb la regidora, i bé, creiem doncs que són aquests actes macos doncs de reconeixement doncs que t'han agradat tant als joves com als propis centres i a les seves famílies.
0: I després no, tenim l'atur a la nostra ciutat corresponent al mes de juny. Hi ha hagut una petita pujada d'un mes a l'altre, molt poc significativa, però que en termes interanuals són 157 persones menys. Per tant, doncs, que hi ha més ocupació aquí a la nostra ciutat i que són dades que veiem que any rere any, no, en els darrers anys, no para de millorar.
1: Sí, en aquest sentit, doncs, contents també, seguint aquesta línia, doncs, que és favorable, tot i que ja, potser hi ha alguns mesos, doncs, que, bueno, que per alguna qüestió, doncs, les dades no són millors que les del mes anterior, però sí en línies generals i comarcals i interanuals, doncs, sempre són més positives que l'anterior i contents de que la gent pugui tenir feina, de que aquestes dades, doncs, continuïn a la baixa o en alça de depèn com es mirin, però sempre en positiu. I en aquest sentit, des de EMFO, nosaltres també ho fem, bueno, fem també un exercici de, bueno, d'autocrítica en positiu, perquè des dels nostres serveis també estem ajudant a que moltes persones, doncs, aconsegueixin tenir feina.
0: I després també aquestes obres de l'asfalt que hi ha aquests dies a la nostra ciutat, tot això causa petites molèsties, no? Però per aquesta bona causa i també necessitat, no? que tenien, doncs, aquests diversos trams.
1: Sí, com sabeu, doncs, portem dos anys, doncs, desenvolupant un pla de resfaltatge de la ciutat i un pla, doncs, també per arreglar zones puntuals, doncs, que estaven en mal estat. I en aquestes darreres setmanes, doncs, s'està veient, doncs, diferents punts de la ciutat, i això, com bé dius, doncs, dificulta en certs moments la mobilitat. Estem, doncs, informant cada dia, informant a cada inici d'obra, doncs, les diferents afectacions, ja siguin de pròpia mobilitat amb cotxe privat com del bus, trajectes, doncs, alternatius, i sabem, no, que les obres, doncs, creen aquests problemes, doncs, bueno, en certs moments a la ciutadania, però com bé dius també era necessari, i al final, doncs, també parteix d'aquesta planificació, doncs, que ja teníem de millores de la ciutat, i esperem, doncs, que siguin els inconvenients els mínims possible, però ha de ser així i al final és per un bé comú.
0: I després ja tenim aquí el Mollet Music Week, que tot just s'arrenca demà amb el concert infantil, i que fins divendres, doncs, tindrem el parc de Cala Estrada, doncs, amb música cada vespre nit.
1: Sí, és la Setmana de la Música a la nostra ciutat, ja serà el cinquè any, és un petit aniversari, doncs, per aquests cinc anys, i molt contents de les darreres edicions, i esperem, doncs, que aquesta, doncs, funcioni també com les altres, i dimarts, doncs, comencem amb aquest concert pel públic familiar, pels més petits, i després arribaran, doncs, ja música, doncs, ja pels més grans, pels joves. Crec que és un cartell, doncs, que pot arribar a cobrir, doncs, els gustos de tothom, i esperem que tothom, doncs, pugui gaudir. Com sabeu, també tenim aquest servei de busos perquè tothom pugui tornar a casa amb seguretat, amb calma, i, bueno, i contents de poder oferir música en directe a tothom, que no tingui cost, que la gent pugui disfrutar, i fer-ho aquí a la ciutat, doncs, també és, jo crec que, molt positiu. Així que desitjo que tothom pugui disfrutar de la música aquesta setmana del Mollet Music Week.
0: I podem saber els gustos de la regidora, quin és el concert que té marcat per anar-hi sí o sí?
1: Doncs jo segurament faré... Sempre vaig a tots, la veritat. No, no, dels 10, de les 5 edicions no m'he deixat cap. Però jo crec que Dorian i Ginestà sí que aniré més. I els més petits soc passo perquè m'agrada veure l'ambient, i els meus fills, la veritat és que ja tenen una miqueta més d'edat. Però jo crec que a dijous i divendres, sense cap mena de dubte, ja estaré.
0: Doncs queda anotat, i veurem també com... No sé si també les expectatives quines són, la màxima gent, doncs, possible, o al final també tot depèn una miqueta de vegades del boca a orella, no? Molts cops.
1: Sí, estem tenint, doncs, una rebuda molt positiva, tant per xarxes com a gent coneguda. Sabem el tipus de grups que tenim, i sabem que mouen a moltíssima gent, i jo crec que esperem molta gent. crec que serà tot un èxit, doncs, també per això, perquè ens està arribant, doncs, missatges de la gent, no?, dient, doncs, que allà estarem dimecres, o divendres no ho perdem, o si no està... Bueno, aquest tipus de comentaris de que la gent li ha agradat molt aquest cartell.
0: Doncs queda dit. Tenim més preguntes també, Encarna, per exemple, doncs, d'aquest solar que hi ha, doncs, a l'Avinguda Berenguer, davant del Museu Abelló, que hem vist, doncs, que la Generalitat, doncs, ens ha atorgat a aquest paquet a la constructora que ha de fer aquests pisos de protecció oficial a la nostra ciutat, ja quan es van comprar tota la zona d'aquests pisos, que una de les premisses era fer aquesta zona verda, que ara és una realitat, no? La plaça Anna Bosch, també hi havia, doncs, el fet de fer aquesta reserva de pisos. Des de l'Ajuntament vàreu donar aquest solar a la Generalitat i hem vist almenys que va avançant terminis, no? Doncs el que ha de ser una realitat properament.
1: Sí, jo crec que s'està veient, no?, la quantitat de projectes que hem engegat, i ara, doncs, a poc a poc, no?, són realitat. Com sabeu, l'administració, doncs, necessita cert temps de tramitació, és lenta, més de la que ens agradaria, però van sortint a poc a poc, com bé dius, doncs, en aquest habitatge de Berenguer Tercer. També s'ha atorgat la llicència pels habitatges de Pinatons i esperem, doncs, que l'any que ve comencin ja les obres. La plaça Anna Bosch també, doncs, ja gairebé està acabada, però ja es pot disfrutar, sobretot la canalla, amb aquests jocs d'aigua. Jo crec que a poc a poc les coses van sortint, però és que s'han d'avaluar, s'han de planificar i després tota la tramitació fins que arriba el moment de l'execució, així que jo crec que al final a poc a poc es va veient, doncs, que es van transformant, doncs, a aquests projectes que anaven sobre paper ja a la realitat i a la ciutat. Així que aquesta obra també, amb aquests edificis tan necessaris, doncs, esperem, doncs, que en breu, doncs, ja comencin les obres i ja estiguin a disposició de la gent.
0: I tot just la setmana vinent, no?, si no m'erro, té lloc al ple de juliol, abans d'anar-se de vacances, doncs molts i moltes. No sé si, doncs, teniu algun punt o encara s'ha de tractar o us heu de reunir en junta de portaveus.
1: Doncs encara estem, doncs, acabant de veure quins punts es portaran. Normalment, doncs, ja els dilluns previs al ple, doncs, ja discutim molts d'ells a les comissions informatives, però si vols dilluns, el proper dilluns, ens podem, així punt per punt, doncs, a entrar més a debat.
0: Doncs estarem pendents, tot just unes hores abans del ple, ho comentarem aquí a Ràdio Mollet, com sempre. Encarna, gràcies per ser amb nosaltres i fins la propera.
1: A vosaltres, que gaudiu molt aquesta setmana.
0: Adéu, igualment.
1: Gràcies.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda
2: i en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula fregar. Parlem de fregar quan dues superfícies en contacte es mouen de manera que uns mateixos punts de l'una es posen successivament en contacte amb punts diferents de l'altre. Així diem, el carro ha passat tan acostat que la roda ha fregat amb la paret. També sotmetre alguna cosa a l'acció d'una altra que es fa moure sobre la seva superfície amb pressió i fricció. Fregar una tuella amb terra d'escudelles, frega't les mans amb aquest drap, fregar-se el front amb una mà, per exemple, o fregar la fusta amb paper de vidre. Fregar refereix igualment a un element mòbil, com ara una porta, una finestra o un calaix, quan no funciona prou bé perquè toca d'un lloc a l'altre. Fregar és també tocant, passant la superfície d'alguna cosa. L'avió ha passat gairebé a fregar la teulada. Si pensem en la neteja, fregar és netejar el paviment, un enrajolat, etc. Fregar-lo amb un drap, un fregall, etc. mullats. Avui no heu fregat el menjador. O també diem fregar quan ens referim a rentar els plats. Cada dia em toca a mi de fregar els plats. Fregar pels morros és retreure, reprotxar. No para de fregar-li pels morros que li convé canviar de casa. Fregar-se les mans, en canvi, és fregar-se-les l'una amb l'altra en senyal de satisfacció, per escarfar-se-les, etc. Amb la perspectiva d'aquells guanys, ja es fregava les mans. Vigileu sempre, però, que no us enviïn a fregar, usat en forma imperativa per engegar algú de mala manera. Si no t'agrada, vés-te'n a fregar. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
1: Són 6 dones, 6 de Lleida, 6 dones deportades a un camp de concentració, 6 històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Dimecres a les 5 de la tarda aquí, a Ràdio Mollet.
5: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
6: I botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
7: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 710, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem deixar en Wimper Abreil, recuperant-se de la caiguda que havia patit en el seu intent de fer l'escalada del Servient Solidari. Allà va rebre la inesperada visita d'en Carrel, qui, malgrat el seu caràcter agre, va mostrar una gran preocupació per l'estat del jove anglès. Tan aviat com en Wimper es va recuperar, en Carrel va estar d'acord en unir-se a ell per tal de fer una nova temptativa. Aquell cop arribaren més enllà de la Gran Torre, però altre cop es varen veure envoltats per una sobtada tempesta i varen haver d'abandonar. Quan el temps va millorar, en Carrel va acceptar intentar-ho de nou, però el dia que havien quedat, sense avisar, en Carrel es va unir a una partida de

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'incendi d'Aiguamúrcia al camp podria haver estat provocat, és la hipòtesi amb què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sospiten que els altres dos també podrien haver-ho estat. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
0: Pel que fa a les tasques d'extinció, els bombers han pogut estabilitzar el 95% del perímetre i confien en poder donar el foc per totalment estabilitzat aquest vespre, així que les 220 persones evacuades podran tornar a casa. Ara lluiten contra un altre nou foc forestal que s'ha

0: Declarat a Lladurs, al Solsonès, mentre que Almeria augmenta a 13 el nombre de morts pel foc de Los Gallardos. Tot plegat en plena revifada de l'onada de calor que afecta a Catalunya des de ja fa una setmana. Previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. De moment hem canviat la calor extrema, però molt seca, de la setmana passada per una altra de molt més xafogosa, però no tan destacable com la que estem tenint a aquests moments. En qualsevol cas, la sensació de ple estiu, de plena canícula, és molt evident, i amb aquesta basca i el que dèiem, aquesta xafogosa, fogó que ens fa suar sense cap mena d'esforç, sobretot arran de mar, amb temperatures que a les immediates hores s'aniran movent al voltant dels 30 graus, però amb molta més humitat, i sí que les comarques de Ponent, d'alguns racons del Pirineu, de les valls del Pirineu, o cap a la Catalunya central, passarem molt fàcilment dels 35 graus aquesta tarda. Tot plegat amb aquest pulsim en suspensió, el cel no està blau, està més aviat emblanquinat per aquesta situació de calitja que arriba des del desert. Aquesta tarda també algun núvol enganxat a la costa, poc important. El dimarts una situació de núvols al matí, sobretot a la costa, prelitoral i l'Ebre. Després s'acabaran desfent. I durant la tarda alguna gotellada cap a les comarques de l'interior. Amb més calor que avui a les comarques de Ponent, però no pas a la costa. De moment, n'estem pendents a la xarxa.
0: És dilluns 13 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa qualifica de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament plantejat des de Catalunya. Sònia Kerr.
2: En un esmorzar informatiu a Madrid s'ha dirigit amb aquestes paraules a la resta de comunitats autònomes.
3: Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen no, no lo quiero. Pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
2: Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: La Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut, Eloi Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
2: Uns càrrecs pels quals s'enfrontaven a 12 anys d'inhabilitació. Les acusacions particulars, en canvi, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació.
0: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat.
2: Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents.
0: En cultura, Barcelona acull la primera gran retrospectiva que es fa a Europa del fotògraf nord-americà Minor White.
2: Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícip l'espectador. Es pot visitar fins al 6 de setembre al Centre de Fotografia KBR.
0: Els esports, Anna Freixa, el Barça comença ja la pretemporada i serà el tercer curs amb Hansi Flick al capdavant.
4: Els jugadors del Barça disponibles, que no són al Mundial, han arrencat el primer dia amb les revisions mèdiques de la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'entrenaran els primers dies per donar pas a finals de mes a un estat del Regne Unit.
0: El control de Soivan López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers confien a poder estabilitzar del tot el foc que crema Aiguamúrcia al camp aquesta mateixa tarda. La previsió és que els 220 veïns evacuats d'urbanitzacions i nuclis de Querol puguin tornar a casa ja aquesta nit. El foc ha calcinat 142 hectàrees de terreny forestal i podria haver estat provocat, igual que els altres dos que han cremat a la mateixa zona en els últims dies. Això ha fet incrementar la seguretat. Anem fins al centre de control, situat a Sant Jaume dels Domenys. Domenys Ràdio, Laia Batlle, bon dia.
6: Hola, molt bon dia. Doncs el foc d'Aiguamúrcia que crema des d'aquest diumenge té bon pronòstic si les condicions no canvien. En total s'han calcinat aquestes 142 hectàrees, majoritàriament de vegetació. Segons Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers, el foc es podria donar per estabilitzat aquest vespre.
7: Podríem dir que ha augmentat un 95%. Encara ens falta acabar de estabilitzar el que seria la part sota de la cinglera, que és la més inaccessible i la que hem d'anar amb cura, sobretot perquè hi ha focus secundaris que encara no han sortit i preveiem que en sortirà més d'un al llarg d'aquesta tarda, el que és l'esquerra sobretot. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre, sí.
6: 220 persones han estat evacuades aquest matí cap a Vila-rodona, principalment del municipi de Querol. L'alcaldessa Roser Burzón assegura que els veïns estan bé i que han col·laborat en tot moment amb els serveis d'emergències.
8: L'evacuació ha estat molt ben programada, molt ben organitzada i tots els veïns han col·laborat molt. En principi, si tot evoluciona com està previst, si avui mateix tornaran.
6: Ara no hi ha cap front actiu i les properes hores són claus, esperant que no hi hagi revifades a causa del vent per donar-lo per estabilitzat completament.
0: Gràcies per aquesta última hora. Des de Domenys Ràdio, Laia Batlle, els bombers, però, en les últimes hores han hagut de derivar efectius d'Aiguamúrcia cap a Lladús, al Solsonès. Allà un incendi forestal declarat poc abans de la una crema amb força una zona boscosa que ja es va veure afectada per un llamp la setmana passada. Solsona FM, Roser Clotet, bon dia.
9: Bon dia. El foc s'ha declarat cap a tres quarts d'una, com dèiem, a la zona del Vilar de Timoneda. El camí coneix el torrent de Riart amb el cap del Pla, en una zona propera on la setmana passada es va encendre un dels tres focs de llamp del municipi per una tempesta seca. Veïns, ADF i fins a 19 dotacions dels bombers treballant en les tasques d'extinció d'un foc que ha anat prenent força. Preocupa especialment el flanc nord per la gran potencialitat que té per la continuïtat de bosc. De moment, no hi ha instruccions sobre confinaments ni desallotjaments.
0: I s'eleven a 13 els morts per l'incendi d'Almeria. La darrera víctima mortal és una dona de 93 anys que estava ingressada amb cremades molt greus. S'afegeix tot plegat al balanç de persones que continuen desaparegudes. El foc que va començar divendres esperen controlar-lo al llarg del dia d'avui, aquest matí. Ha visitat la zona el president del govern, Pedro Sánchez. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. Aquest estiu serà, amb tota probabilitat, molt dur en incendis a Espanya. És l'advertiment conjunt que han fet el president de la Junta d'Andalusia i el cap del govern, Pedro Sánchez, que ha destacat que un terç de la superfície cremada a tota Europa en incendis l'any passat ho va ser a Espanya. Després de visitar els comandaments a la localitat de Torre, Almeria, Sánchez ha insistit en la conveniència d'un gran pacte entre administracions davant l'emergència climàtica.
11: Creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
10: Hi ha diversos ferits en estat molt crític arran de l'incendi, però estables. Els més de 1.400 veïns desallotjats han començat a tornar avui a casa i s'han trobat amb un paisatge devastat. El balanç provisional és de 7.000 hectàrees. La investigació oficial segueix oberta.
0: I a Gandesa, a la Terra Alta, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per la nena de 9 anys. Aquest cap de setmana ha perdut la vida mentre es banyava a la Font Calda en un despreniment. 21 Ràdio, a Lleida Bas.
2: Aplaudiments després del minut de silenci davant l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Font Calda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada al terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, toca esperar el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra.
12: Per a tots els gandesans i gandesanes és un espai que estimem molt i que passen aquestes coses, doncs mos ha colpit molt des de l'Ajuntament de Gandesa. Els passos que farem ara no podem fer altra cosa que esperar la investigació dels Mossos, que és el que s'està desenvolupant ara, per saber quines han sigut les causes que han provocat que caigués esta pedra i que malauradament passés el que ha passat.
2: Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions de tota la Font Calda.
5: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic que planteja Catalunya. En un esmorzar informatiu de Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència a la cúpula judicial en l'aplicació de la llei d'amnistia, que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Lluís Mata.
13: Salvador Illa fixa l'horitzó del pròxim 29 de juliol, quan s'ha de celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera, com l'escenari en què s'haurà de triar entre un sistema que beneficia el conjunt de les comunitats autònomes o bé la involució. En aquest sentit, ha carregat contra les veus del PP i d'algun sector del PSOE que rebutgen la proposta pel seu origen obviant-ne el contingut.
14: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ja basta. O sea, Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no lo quiero, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
13: Preguntat pels processos judicials que esquitxen el PSOE i el govern espanyol, Illa ha expressat la seva confiança en la justícia i ha aprofitat per demanar també als magistrats independència i respecte en el desplegament de la llei d'amnistia aprovada al Congrés.
14: Creo que la mayoría de jueces hacen su trabajo, me he manifestado siempre con respeto hacia el Poder Judicial. También le pido al Poder Judicial que respete
15: a los otros poderes, en particular al Poder Legislativo.
16: ¿Cree que no pasa siempre?
15: Bueno, yo veo que se aprobó una ley clara y explícita, que es la ley de amnistía, que llevamos, pues fíjese, casi 3 años, y bueno, usted tiene que respetar al Poder Legislativo. Y no me haga abstracciones difíciles de seguir. No hace falta ser experto en la razón pura kantiana para entender una sentencia.
13: Recordem que serà aquest dijous quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre l'encaix de la llei d'amnistia en el marc comunitari. Amb els pressupostos aprovats a Catalunya, el president de la Generalitat ha vaticinat que Junts acabarà donant suport als comptes del govern espanyol perquè l'alternativa, ha dit, sempre serà pitjor.
0: Des de Catalunya, Junts ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat al sistema de finançament i proposarà un concert econòmic. Respecte als pressupostos, asseguren que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar-los, sinó convocar eleccions anticipades i responsabilitzar-ne l'oposició. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. Junts considera inadmissible que el sostre de despesa per als pressupostos sigui del 4% per les comunitats autònomes versus el 96% de l'Estat. Per això s'hi oposaran i reclamaran el concert econòmic. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar pressupostos.
18: I això ho volem dir molt clarament, que la intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició. Si acaba havent eleccions anticipades, l'únic responsable en serà Pedro Sánchez, que ha dinamitat la majoria de la investidura en base a no complir els acords als quals va arribar.
17: Per la seva banda, Esquerra Republicana espera que dijous el TJUE es pronunciarà a favor de la llei d'amnistia i posarà en evidència el boicot judicial que viu Espanya, segons ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
19: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
17: La sentència afectarà dirigents com el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que no es pot presentar a eleccions fins al 2031, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no pot tornar a Catalunya.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Novetat important en el darrer dia de judici contra l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, i altres excàrrecs del departament pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils. La fiscal ha retirat l'acusació de prevaricació i, per tant, la petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. El judici ha acabat fa pocs minuts i ja està vist per a sentència. Marc Pijuan, bon dia.
20: Bon dia, Marta. La jornada d'avui del judici ha començat amb un cop d'efecte i és que la Fiscalia ha retirat l'acusació contra l'excúpula de Salut.
21: El Ministeri Fiscal retira l'escrito d'acusació.
20: Per contra, les acusacions populars han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació pels excàrrecs del departament. L'advocat de Jupol ha adoptat dels arguments dels acusats i s'ha preguntat per què la vacunació a policies i guàrdies civils sí que es va poder completar en 10 dies, un cop ho va ordenar el TSJ. Mariano Vergés, advocat de l'exconsellera, ha defensat que el sistema específic exigit pel col·lectiu va endarrerir la vacunació.
22: Hemos oído aquí que faltaban vacunas, que seguíamos el criterio del Consejo Interterritorial. Hemos oído muchas cosas, pero en 10 días todo eran problemas y en 10 días todo se soluciona. Salirse de ese procedimiento de vacunación establecido, ir al margen de ese procedimiento establecido, que era más eficaz y más rápido, implicaba muchos más trámites y conllevó el retraso que explica esa diferencia de vacunación.
20: Les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
0: A Mataró avui han començat les obres perquè el bloc de pisos del barri de Cerdanyola, que no té llum des de fa gairebé 2 setmanes, recuperi l'electricitat. A l'edifici viuen 26 famílies que no disposen de servei elèctric des del dia 30 de juny, després que un comerciant del mateix bloc manipulés el quadre elèctric de manera indeguda i provoqués un incendi. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
23: La companyia elèctrica ha inspeccionat l'immoble aquest dilluns al matí i ha acordat amb els operaris que un cop es facin les reparacions mínimes i s'aporti la documentació que ho acrediti, es tornarà a l'electricitat amb la màxima celeritat possible. Endesa reconeix que el cablejat, que era molt antic i ha quedat molt malmès, requerirà una segona fase de treballs. Segons el veïnat, tot i que el pagament no haurà de ser immediat, l'import total de la reparació, que serà de més de 40.000 euros, recaurà sobre els propietaris. Núria Moreno, Moreno és la regidora de Mataró Segura.
1: La previsió és que aquestes obres per part de l'instal·lador de reparació del quadre de llum doncs, duri uns dies i que un cop doncs, estigui ja en plenes condicions i complint normativa, Endesa permeti que es doni d'alta la llum a la comunitat.
23: Dels 31 immobles, entre pisos i locals, 23 disposen de contracte amb la companyia elèctrica i 8 estaven connectats il·legalment a la xarxa elèctrica. Un cop es recuperi el fluid elèctric, únicament recuperaran el corrent aquells immobles que tinguin els contractes en regla.
0: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. Barcelona preveu invertir 25 milions d'euros a Ciutat Meridiana, la meitat sufragats per la segona edició del Pla de Barris del Govern. El projecte que s'ha presentat vol accelerar canvis ja iniciats en el que és un dels barris més vulnerables de la capital catalana. Prioritza la transformació dels interiors d'illa i la millora de l'accessibilitat als habitatges amb la instal·lació d'una desena d'ascensors. També ajuts per la rehabilitació de llars i l'adaptació d'edificis al canvi climàtic. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
4: Aquesta inversió jo crec que serà un impuls històric pel barri de Ciutat Meridiana perquè, com us deia, el que fa és sumar una capa més d'inversions que accelera i incrementa mesures que tenen a veure amb aquesta lluita contra les desigualtats i millora de la qualitat de vida.
3: En l'àmbit social, el projecte vol incrementar els programes de lleure educatiu i de capacitació professional de joves i adolescents. Les actuacions es començarien a desplegar a partir del 2027 i durant 5 anys, un cop se sàpiguen la tardor les candidatures guanyadores.
0: La Generalitat obre la porta a estudiar l'arrencada de vinyes, però condicionada a criteris que encara s'han de concretar. Ho ha afirmat el conseller d'Agricultura en una visita que ha fet avui a Vilafranca. Òscar Ordeig ha presidit la 14a taula del Cava, on s'ha presentat per 5è any l'estudi sobre els costos de producció del raïm i d'elaboració del vi base Cava de l'any 2026. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
16: En aquesta taula del Cava, però, s'ha parlat també de possibles solucions per millorar la salut del sector en un moment difícil. El conseller comentava que, tot i que no és l'opció que més els agrada, des de la Generalitat estudiaran l'arrencada de vinyes que demanen des d'Unió de Pagesos, però amb condicions.
24: Ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats.
16: Pel que fa als preus que s'han marcat, donada la incertesa en el moment de realitzar l'estudi, que s'ha fet el juny, no es tenen previsions que puguin indicar encara possibles rendiments. Tanmateix, l'estudi planteja el cost per quilo indicatiu a partir de mitjanes dels rendiments de les últimes 6 campanyes de Catalunya. Així, han calculat que el cost de producció per a la varietat Macabeu és de 53 cèntims al quilo, per a la Xarel·lo també 53 cèntims i 56 cèntims per a la parellada amb mà d'obra familiar inclosa.
0: I una cinquantena d'infants i adolescents d'Ucraïna passaran aquesta setmana a la Seu d'Urgell. L'estada forma part d'una acció solidària impulsada per la Fundació Convent de Santa Clara de Manresa. Els joves acollits provenen de zones ucraïneses afectades per la guerra amb Rússia. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
25: La iniciativa amb el lema Vacances en Pau ha tirat endavant gràcies al suport de l'Ajuntament de la Seu i el Bisbat d'Urgell. Sor Lucía Caram, la directora del Convent de Santa Clara, agraeix la col·laboració per oferir esperança a uns nois i noies que aquests darrers anys han viscut situacions molt traumàtiques per la guerra.
26: Nens que han nascut en un país en guerra i que tenen la desgràcia de que han perdut els seus pares, amb una història que pesa molt per la seva edat. Molts d'ells són orfes, altres tenen els pares que estan en el front, que han estat mobilitzats. Molts d'ells han vist com els missils o les bombes han destruït casa seva i altres han après massa aviat el que és el so d'una sirena.
25: Des de fa anys, la Seu d'Urgell ja participa en l'acollida de nens saharauis, però aquesta és la primera vegada que rep infants ucraïnesos. Aquest darrer any, la ciutat també ha col·laborat en la Caravana de la Bondat, que organitza igualment Sor Lucía Caram, mitjançant l'apadrinament d'una ambulància que ha portat recentment a Ucraïna el voluntari urgellenc Pere Mentruit.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. I comencem amb una última hora. Detingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme.
2: La policia local va detenir aquest diumenge a la tarda l'exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols i l'exregidor de Junts al Parlament, Pere Albó, per masturbar-se en públic a la piscina d'un hotel del municipi. L'home es va colar a la piscina, on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, per cert, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible.
0: Detingudes quatre persones per enterrar 46.000 tones de brossa procedent de França, bona part d'ella, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat.
2: La Guàrdia Civil, amb la participació de l'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha desmantellat una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Part dels residus s'enterraven de manera clandestina en sòls agrícoles, situats principalment a Sant Esteve Sesrovires.
0: I els treballadors de Leche Pascual a Gurb, a Osona, anuncien noves mobilitzacions.
2: Tot plegat després de dues setmanes de negociació sense avenços de l'expedient d'acomiadament col·lectiu presentat per la direcció de l'empresa. En concret, la plantilla ha anunciat una tancada nocturna a la fàbrica per aquesta propera nit i una nova jornada de vaga el 20 de juliol, amb l'objectiu de traslladar-se a Madrid per protestar davant de les oficines de l'empresa.
0: És moment per a la cultura. El Centre de Fotografia KBR de Barcelona es pot visitar fins al 6 de setembre la primera gran retrospectiva feta a Europa del fotògraf nord-americà Minor White. Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícips als espectadors. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. L'obra de Minor White és considerada una de les més influents de la fotografia nord-americana del segle XX. L'exposició del Centre de Fotografia KBR presenta 250 còpies d'època provinents d'institucions com la Universitat de Princeton. La mostra recorre en format cronològic les principals etapes de la seva producció, amb temàtiques com la natura, el paisatge, el retrat o el nu masculí. Unes fotografies de gran precisió tècnica i compositiva que a la vegada, com explica el comissari Carlos Goyo, són un mirall de l'estat mental del fotògraf i de qui les contempla.
7: Muchas de ellas nunca se pudieron exponer en su vida o porque incluyen desnudos masculinos o porque reflejan de una manera muy evidente lo que era el pensamiento o los sentimientos del propio fotógrafo. Eso es algo que atraviesa permanentemente su obra, esa manera de transmitir las emociones i de fer partícipe a l'espectador.
6: A l'exposició també destaquen les seqüències de fotografies creades per Minor White, una eina que l'artista feia servir per donar cos a idees que una imatge única no era capaç d'expressar.
0: I abans dels esports, una banda sonora ben coneguda, perquè us hem d'informar de la luctuosa notícia de la mort de l'actor neozelandès Sam Neill, conegut per haver interpretat l'investigador Alan Grant a la pel·lícula Jurassic Park, mort als 78 anys.
2: Sam Neill va néixer a l'Irlanda del Nord, però de ben petit es va traslladar a Christchurch, Nova Zelanda. Tot i haver participat en pel·lícules com La caça de l'octubre roig o El piano, Neill va assolir la fama internacional quan el 1993 va fer de l'investigador Alan Grant a Jurassic Park. La cara sorpresa quan veu per primera vegada dinosaures vius quedarà per sempre en la memòria de molts de nosaltres.
0: I és moment per als esports. Que ens porten a Freixa. Bon dia, Anna. El Barça ha començat avui la pretemporada, això sí, amb pocs efectius.
8: Bon dia, Marta. Sí, perquè més d'una desena de futbolistes blaugrana encara disputen el Mundial i no s'incorporaran fins més endavant. De moment, 25 jugadors han engegat la temporada amb les proves mèdiques que s'han fet aquest matí, 10 jugadors del primer equip i 15 del futbol base. Està previst que l'equip s'entreni fins a final de mes a la ciutat esportiva i després faci una estada al Regne Unit. El Badalona Women aposta per Vicky Losada per liderar el projecte de la propera temporada. Avui s'ha fet oficial la seva cessió d'un any procedent del Bristol City Women. La garenca portarà la seva experiència i el seu extens palmarès amb una Champions, 6 lligues i 7 copes de la reina amb el Barça i una FA Cup anglesa amb l'Arsenal. Demà al matí serà presentada. On ja s'havien anunciat 9 fitxatges és a l'Espanyol femení. L'equip de Sara Monforte està renovant-se. Aquest migdia el club ha anunciat la incorporació de Patri Ojeda procedent de l'Eibar.
9: Creo que es un proyecto muy ilusionante, que tenemos que ser ambiciosos a ir cumpliendo los objetivos poco a poco.
10: Es un equipo muy bien compactado, con buenos valores, un club histórico en primera división femenina y creo que vamos a hacer una gran temporada.
8: En bàsquet, el Barça ha anunciat el segon fitxatge. Es tracta de Justin Robinson, amb 28 anys i 1,85 m, arriba procedent del París Basketball. El nord-americà també té experiència a l'NBA i a la Lliga Endesa, amb un breu pas pel Breogan. Escoltem-lo.
11: Veus la història del club, la ciutat, explicant les grans coses que han passat aquí. Tenir l'oportunitat d'estar en aquest club en el meu segon any de l'Eurolliga és il·lusionant per a mi i per a la meva família. Tinc ganes de portar victòries al Palau i tant de bo també guanyar algun trofeu.
8: Cares noves també al CB Tarragona. Arriba al bas a Fernando Suárez, Ràdio Ciutat de Tarragona. Diat Tella.
12: Tarragona continua avançant en la confecció de la plantilla de la temporada vinent. El club ha vist com dues peces clau, com Buscail i Stefan Otono, continuen, però ha renovat fins ara Iker Fernández i David Loras. I ara arriba el primer fitxatge, el base Fernando Suárez. L'asturià arriba amb 5 anys d'experiència a tercera FEB, les últimes 3 a la Universitat d'Oviedo, sent un dels pilars de l'equip. S'ha mostrat molt il·lusionat per la seva arribada a Tarragona.
13: La verdad que estoy muy contento con esta nueva oportunidad. Estoy ilusionado por el proyecto que se plantea y con muchas ganas de comenzar la temporada. Así como conocer a todos mis compañeros, entrenadores y el resto de miembros del equipo.
12: El tècnic blau, Toni Larramona, també s'ha mostrat molt satisfet amb l'arribada d'un jugador que ha de donar un salt de qualitat a l'equip.
0: Doncs fins aquí la informació esportiva. Gràcies, Anna Freixa. Pocs minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Nutrició amb Laura Crosas.
4: No facis més dietes. Et proposo que si estàs motivat o tens ganes de realitzar algun canvi, et plantegis modificacions d'hàbits que et permetin mantenir un estil de vida més saludable i sentir-te millor amb tu mateix. Primer de tot, cal evitar els tòpics com m'he portat malament, no em puc controlar, he pecat, avui no sopo per compensar o això no m'ho mereixo. Has de gaudir del que menges en plena consciència i evitar que l'alimentació sigui un o tot o res. Pots començar fent petits canvis com modificar el rebost de casa i comprar productes més frescos, augmentar el consum de verdura, hortalissa i fruita o reduir el de processats amb molt de sucre o sal, canviar els cereals refinats per integrals o reduir la velocitat a la que menges. També pots optar per introduir alguna activitat física o bé d'assegurar-te una correcta hidratació al llarg del dia o un bon descans. El que cal tenir en compte és que per mantenir una alimentació saludable no has ni de passar gana ni de patir. Del que es tracta és d'evitar patrons alimentaris que no podràs mantenir amb el temps i que et provocaran un efecte rebot. Marca't objectius que t'apropin a cuidar-te més, estimar-te i alimentar-te de manera més saludable.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp podria haver estat provocat. És la hipòtesi amb què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. De fet, sospiten que els altres dos també podrien haver-ho estat. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
0: Els bombers han pogut estabilitzar el 95% del perímetre i confien en poder donar el foc per totalment estabilitzat aquest vespre i que les 220 persones evacuades puguin tornar a casa. Ara lluiten contra un nou foc forestal a Lladús, al Solsonès, mentre que Almeria augmenta 13 el nombre de morts pel foc de Los Gallardos. Tot plegat en plena revifada de l'onada de calor que afecta a Catalunya des de ja fa una setmana. Previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. De moment hem canviat la calor extrema, però molt seca, de la setmana passada per una altra de molt més xafogosa, però no tan destacable com la que estem tenint aquests moments. En qualsevol cas, la sensació de ple estiu, de plena canícula, és molt evident, i amb aquesta basca i el que dèiem, aquesta xafogor que ens fa suar sense cap mena d'esforç, sobretot arran de mar, amb temperatures que a les immediates hores s'aniran movent al voltant dels 30 graus, però amb molta més humitat, i sí que les comarques de Ponent, d'alguns racons del Pirineu, de les valls del Pirineu o cap a la Catalunya central, passarem molt fàcilment dels 35 graus aquesta tarda. Tot plegat amb aquest polsim en suspensió. El cel no està blau, està més aviat emblanquinat per aquesta situació de calitja que arriba des del desert. Aquesta tarda també algun núvol enganxat a la costa, poc important. El dimarts, una situació de núvols al matí, sobretot a la costa, prelitoral i l'Ebre. Després s'acabaran desfent i durant la tarda alguna gotellada cap a les comarques de l'interior, amb més calor que avui a les comarques de Ponent, però no pas a la costa. De moment, n'estem pendents a la xarxa.
0: És dilluns, 13 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Salvador Illa qualifica de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament que planteja Catalunya. Sònia Kerr.
4: En un esmorzar informatiu a Madrid s'ha dirigit amb aquestes paraules a la resta de comunitats autònomes.
5: Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen no lo quiero. Pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
4: Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: La Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
4: Uns càrrecs pels quals s'enfrontaven a 12 anys d'inhabilitació. El judici ha quedat vist per sentència.
0: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat.
4: Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interior d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents.
0: En cultura, Barcelona acull la primera gran retrospectiva que es fa a Europa del fotògraf nord-americà Minor White.
4: Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícip l'espectador. Es pot visitar fins al 6 de setembre al Centre de Fotografia KBR.
0: En esports, Anna Freixa, el Barça comença la pretemporada. Serà el tercer curs amb Hansi Flick al capdavant.
6: Els jugadors del Barça disponibles que no són al Mundial han arrencat el primer dia amb les revisions mèdiques a la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'entrenaran els primers dies per donar pas a finals de mes a on estarà el Regne Unit.
0: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers confien a poder estabilitzar del tot el foc que crema Aiguamúrcia a l'Alcamp aquesta mateixa tarda. La previsió és que els 220 veïns evacuats d'urbanitzacions i nuclis de Querol puguin tornar a casa ja aquesta nit. El foc ha calcinat de moment 142 hectàrees de terreny forestal i podria haver estat provocat, igual que els altres dos que han cremat a la mateixa zona els últims dies. Això ha fet incrementar la seguretat al perímetre. Domenys Ràdio, Laia Batlle, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Doncs el foc d'Aiguamúrcia que crema des d'aquest diumenge a la tarda té bon pronòstic si les condicions no canvien. En total s'han calcinat unes 142 hectàrees, majoritàriament de vegetació. Segons Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers, el foc es podria donar per estabilitzat aquest vespre.
8: Podríem dir que ha augmentat un 95%. Encara ens falta acabar de estabilitzar el que seria la part sota de la cinglera, que és la més inaccessible i la que hem d'anar amb cura, sobretot perquè hi ha focus secundaris que encara no han sortit i preveiem que en sortirà més d'un al llarg d'aquesta tarda, el que és l'esquerra sobretot. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre, sí.
7: 220 persones han estat evacuades aquest matí cap a Vila-rodona, principalment del municipi de Querol. L'alcaldessa Roser Burzón assegura que els veïns estan bé i que han col·laborat en tot moment amb els serveis d'emergències.
9: L'evacuació ha estat molt ben programada, molt ben organitzada i tots els veïns han col·laborat molt. En principi, si tot evoluciona com està previst, si avui mateix tornaran.
7: Ara mateix no hi ha cap front actiu i les properes hores són claus, esperant que no hi hagi revifades a causa del vent per donar-lo per estabilitzat completament.
0: Gràcies, Laia Batlle. Des del centre de control situat a Sant Jaume dels Domenys, els bombers, però, han hagut de derivar efectius del foc d'aigua murcià cap a Lladús, al Solsonès. Allà un incendi forestal declarat poc abans de la una del migdia crema amb força una zona boscosa que, per cert, ja es va veure afectada la setmana passada per la caiguda d'un llamp. Anem allà també en directe. Solsona FM, Roser Clotet, bon dia. Com està la situació?
10: Bon dia, doncs el foc continua actiu. Com bé deies, és una zona propera on la setmana passada es va encendre un dels tres focs de llamp del municipi per una tempesta seca. Veïns, ADF, i ara ja són 26 les dotacions dels bombers que treballen les tasques d'extinció d'un foc que ha anat agafant força. Hi ha dos flancs, el sud no preocupa tant, però el que preocupa especialment és el nord, per la gran potencialitat que té per la continuïtat de bosc. De moment, en tractar-se d'una zona bastant dispersa, amb masies disperses, no hi ha instruccions sobre confinaments ni desallotjaments.
0: Gràcies, Roser Clotet. Des de Solsona FM i s'eleven a 13 els morts per l'incendi a Almeria. La darrera víctima mortal és una dona de 93 anys que estava ingressada amb cremades molt greus. El foc, que va començar divendres, esperen controlar-lo al llarg del dia d'avui. Aquest matí ha visitat la zona el president del govern, Pedro Sánchez. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Aquest estiu serà, amb tota probabilitat, molt dur en incendis a Espanya. És l'advertiment conjunt que han fet el president de la Junta d'Andalusia i el cap del govern, Pedro Sánchez, que ha destacat que un terç de la superfície cremada a tota Europa en incendis l'any passat ho va ser a Espanya. Després de visitar els comandaments a la localitat de Torre, Almeria, Sánchez ha insistit en la conveniència d'un gran pacte entre administracions davant l'emergència climàtica.
12: Creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
11: Hi ha diversos ferits, han estat molt crítics arran de l'incendi, però estables. Els més de 1.400 veïns desallotjats han començat a tornar avui a casa i s'han trobat amb un paisatge devastat. El balanç provisional és de 7.000 hectàrees. La investigació oficial segueix oberta.
0: A Gandesa, a la Terra Alta, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per la nena de 9 anys, aquest cap de setmana ha perdut la vida en un despreniment de pedres mentre es banyava a la Font Calda. Ara s'investiguen les causes d'aquest sinistre. 21 Ràdio, a Lleida Bas.
13: Aplaudiments després del minut de silenci davant l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Font Calda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada al terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, toca esperar el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra.
14: Per a tots els gandesans i gandesanes és un espai que estimem molt i que passen aquestes coses, doncs ens ha colpit molt des de l'Ajuntament de Gandesa. Els passos que farem ara no podem fer altra cosa que esperar la investigació dels Mossos, que és el que s'està desenvolupant ara, per saber quines han sigut les causes que han provocat que caigués esta pedra i que malauradament passés el que ha passat.
13: Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions de tota la Font Calda.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, titlla de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic que planteja Catalunya. En un esmorzar informatiu de Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Lluís Mata.
15: Salvador Illa ha fixat l'horitzó del pròxim 29 de juliol, quan s'ha de celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera, com l'escenari en què s'haurà de triar entre un sistema que beneficia el conjunt de les comunitats autònomes o bé la involució. En aquest sentit, ha carregat contra les veus del PP i d'algun sector del PSOE que rebutgen la proposta pel seu origen obviant-ne el contingut.
5: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ja basta. O sea, Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero, ¿verdad? Pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
15: Preguntat pels processos judicials que esquitxen el PSOE i el govern espanyol, Illa ha expressat la seva confiança en la justícia i ha aprofitat per demanar també als magistrats independència i respecte en el desplegament de la llei d'amnistia aprovada al Congrés.
5: Creo que la mayoría de jueces hacen su trabajo, me he manifestado siempre con respeto hacia el Poder Judicial. También le pido al Poder Judicial que respete a los otros poderes, en particular al Poder Legislativo.
16: ¿Cree que no pasa siempre?
5: Bueno, yo veo que se aprobó una ley clara y explícita, que es la ley de amnistía, que llevamos, pues fíjese, casi 3 años, y bueno, usted tiene que respetar el Poder Legislativo. Y no me haga abstracciones difíciles de seguir. No hace falta ser experto en la razón pura kantiana para entender una sentencia.
15: Recordem que serà aquest dijous quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre l'encaix de la llei d'amnistia en el marc comunitari. Amb els pressupostos aprovats a Catalunya, el president de la Generalitat ha vaticinat que Junts acabarà donant suport als comptes del govern espanyol perquè l'alternativa, ha dit, sempre serà pitjor.
0: De la seva banda, Junts ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat al sistema de finançament i proposarà un concert econòmic. Respecte dels pressupostos, asseguren que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar-los, sinó convocar eleccions anticipades i responsabilitzar-ne l'oposició. Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. Junts considera inadmissible que el sostre de despesa per als pressupostos sigui del 4% per les comunitats autònomes versus el 96% de l'Estat. Per això s'hi oposaran i reclamaran el concert econòmic. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que Pedro Sánchez i en realitat no vol aprovar pressupostos.
18: I això ho volem dir molt clarament, que la intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició. Si acaba havent eleccions anticipades, l'únic responsable en serà Pedro Sánchez, que ha dinamitat la majoria de la investidura en base a no complir els acords als quals va arribar.
17: Per la seva banda, Esquerra Republicana espera que dijous el TJUE es pronunciarà a favor de la llei d'amnistia i posarà en evidència el boicot judicial que viu Espanya, segons ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
19: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
17: La sentència afectarà dirigents com el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que no es pot presentar a eleccions fins al 2031, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no pot tornar a Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ha quedat vist per a sentència el judici a l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, i altres excàrrecs del departament pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils. La fiscal ha retirat l'acusació de prevaricació en aquest últim dia de judici i també la petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Marc Bijuan, bon dia.
20: Bon dia, Marta. La jornada d'avui del judici ha començat amb un cop d'efecte i és que la Fiscalia ha retirat l'acusació contra l'excúpula de Salut.
21: El Ministeri Fiscal retira l'escrito d'acusació.
20: Per contra, les acusacions populars han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació pels excàrrecs del departament. L'advocat de Jupol ha dubtat dels arguments dels acusats i s'ha preguntat per què la vacunació a policies i guàrdies civils sí que es va poder completar en 10 dies un cop ho va ordenar el TSJ. Mariano Vergés, advocat de l'exconsellera, ha defensat que el sistema específic exigit pel col·lectiu va endarrerir la vacunació.
22: Hemos oído aquí que faltaban vacunas, que seguíamos el criterio del Consejo Interterritorial. Hemos oído muchas cosas. Pero en 10 días todo eran problemas y en 10 días todo se soluciona. Salirse de ese procedimiento de vacunación establecido, ir al margen de ese procedimiento establecido que era más eficaz y más rápido, implicaba muchos más trámites y conllevó el retraso que explica esa diferencia de vacunación.
20: Les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
0: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espai amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia. Barcelona preveu invertir 25 milions d'euros a Ciutat Meridiana, la meitat sufragats per la segona edició del Pla de Barris del Govern. El projecte que s'ha presentat vol accelerar canvis ja iniciats en el que és un dels barris més vulnerables de la capital catalana. Prioritza la transformació dels interiors d'illa i la millora de l'accessibilitat als habitatges amb la instal·lació d'una desena d'ascensors. També ajuts per la rehabilitació de llars i l'adaptació d'edificis al canvi climàtic. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
3: Aquesta inversió jo crec que serà un impuls històric pel barri de Ciutat Meridiana perquè, com us deia, el que fa és sumar una capa més d'inversions que accelera i incrementa mesures que tenen a veure amb aquesta lluita contra les desigualtats i millora de la qualitat de vida.
2: En l'àmbit social, el projecte vol incrementar els programes de lleure educatiu i de capacitació professional de joves i adolescents. Les actuacions es començarien a desplegar a partir del 2027 i durant 5 anys, un cop se sàpiguen a la tardor les candidatures guanyadores.
0: Són 3:15. Avui ha començat la votació del procés participatiu perquè els veïns de Roda de Ter, a Osona, decideixin quina de les opcions els agrada més per solucionar la problemàtica del trànsit rodat que travessa el municipi. Una votació que s'allargarà fins dijous. El 9FM, Xènia Danés.
16: Ja fa anys que tant balcons com mobiliari urbà de Roda de Ter llueixen pancartes amb el lema "Urgeix la variant", un missatge que transmet el malestar d'alguns veïns amb el trànsit que suposa el pas de la C-135 pel mig del poble. Ara el consistori fa un pas més i posa en marxa una consulta popular. Toni Mas és l'alcalde de Roda de Ter.
23: És una problemàtica que la tenim, que hi és des de fa anys, que ha passat per diferents governs, tant municipals com de la Generalitat, i que principalment afecta a la travessera de Roda de Ter, que és de titularitat de la Generalitat.
16: Totes les persones majors de 18 anys empadronades a Roda de Ter poden participar en la consulta i escollir fins a 2 de les 7 propostes plantejades. La consulta ha començat aquest dilluns i es podrà votar fins dijous 16 de juliol, tant de manera presencial a l'Ajuntament com telemàticament.
0: El Manal Segrià ha inaugurat aquest matí el nou centre d'atenció primària. Substitueix les antigues dependències sanitàries que des de feia anys presentaven importants deficiències estructurals, així com limitacions d'espai. Amb un FM, Arnau Vila.
24: Una reivindicació llargament esperada que avui s'ha fet realitat. En aquest sentit, el regidor de Salut de la Paeria d'Almena, Eduard Martí, s'ha mostrat molt satisfet per veure realitat el projecte i a la vegada per poder donar la cobertura sanitària adequada.
25: Estem contents de que finalment s'ha fet realitat. Avui és el primer dia que entra en funcionament i, bueno, en principi, tot en funcionament, tot correcte, i ha començat posant un nou espai amb molt millor servei que abans i uns espais més dignes de lo que necessitem els usuaris, no? de lo que és l'àrea bàsica del CAP d'Almenar.
24: El nou CAP disposa de consultes per als diferents serveis d'atenció primària, incorpora nous espais per a professionals especialitzats i compta també amb una zona destinada a l'atenció d'urgències. Entre l'obra i l'equipament ha suposat una inversió de 3,3 milions d'euros en una actuació finançada pel Ministeri de Sanitat.
0: Els millors astrònoms de l'Estat es donen cita aquests dies a Tarragona, a menys d'un mes per a l'eclipsi solar total. Entre d'altres temes, aborden la possible instal·lació de nous telescopis, com per exemple el de 30 metres a les Canàries, o bé l'impacte de la intel·ligència artificial en la física solar. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
26: La Societat Espanyola d'Astronomia celebra la 17a reunió científica al Palau Firal de Tarragona. Ho farà fins divendres. Una trobada que se celebra cada 2 anys i que compta amb més de 560 professionals quan queda un mes per l'esperat eclipsi. Un aparador que és perfecte per explicar els avenços científics i tecnològics en astronomia dels últims anys i la participació espanyola en tots ells. N'ha parlat Mercè Romero, copresidenta del Congrés.
27: Tenim simposis que van des de la computació de formacions de galàxies o l'astroquímica de l'univers o nous telescopis que han sortit fa poc com el James Webb o, per exemple, futurs telescopis com l'Extremely Large Telescope.
26: Entre d'altres, també es tractarà la possible instal·lació del telescopi de 30 metres a l'Observatori del Roque de los Muchachos a l'illa de la Palma.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat de Junts per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme.
6: Es tracta de Pere Albó, a qui va detenir aquest diumenge a la tarda la policia local de Santa Susana. L'home s'hauria colat a la piscina, on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible. Segons fonts municipals, en el moment de la detenció per exhibicionisme, l'home semblava molt desequilibrat i fora de si.
0: Detingudes 4 persones per enterrar 46.000 tones tones de brossa procedent de França a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat.
6: La Guàrdia Civil, amb la participació de l'Europol i la Gendarmeria francesa, ha desmantellat una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Part dels residus s'enterraven de manera clandestina en sòls agrícoles situats principalment a Sant Esteve Sesrovires.
0: I els treballadors de Leche Pascual de Gurb, a Osona, anuncien noves mobilitzacions.
6: Tot plegat després de dues setmanes de negociació sense avenços de l'expedient d'acomiadament col·lectiu presentat per la direcció de l'empresa. En concret, la plantilla ha anunciat una tancada nocturna a la fàbrica aquesta propera nit i una nova jornada de vaga el 20 de juliol amb l'objectiu de traslladar-se a Madrid per protestar davant de les oficines.
0: És moment per a la cultura. El Centre de Fotografia KBR de Barcelona es pot visitar fins al 6 de setembre la primera gran retrospectiva feta a Europa del fotògraf nord-americà Minor White. Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partir-se l'espectador. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. L'obra de Minor White és considerada una de les més influents de la fotografia nord-americana del segle XX. L'exposició del Centre de Fotografia KBR presenta 250 còpies d'època provinents d'institucions com la Universitat de Princeton. La mostra recorre en format cronològic les principals etapes de la seva producció, amb temàtiques com la natura, el paisatge, el retrat o el nu masculí. Unes fotografies de gran precisió tècnica i compositiva que, a la vegada, com explica el comissari Carlos Goyonet, són un mirall de l'estat mental del fotògraf i de qui les contempla.
7: Muchas de ellas nunca se pudieron exponer en su vida o porque incluyen desnudos masculinos o porque reflejan de una manera muy evidente lo que era el pensamiento o los sentimientos del propio fotógrafo. Eso es algo que atraviesa permanentemente su obra, esa manera de transmitir las emociones i de fer partícipe a l'espectador.
4: A l'exposició també destaquen les seqüències de fotografies creades per Minor White, una eina que l'artista feia servir per donar cos a idees que una imatge única no era capaç d'expressar.
0: I abans els esports, una banda sonora ben coneguda perquè l'actor neozelandès Sam Neill, conegut per haver interpretat l'investigador Alan Grant a Jurassic Park, ha mort als 78 anys.
6: Sam Neill va néixer a l'Irlanda del Nord, però de ben petit es va traslladar a Christchurch, Nova Zelanda. Tot i haver participat en pel·lícules com La caça de l'octubre roig o El piano, Neill va assolir la fama internacional quan el 1993 va fer de l'investigador Alan Grant a Jurassic Park. La cara sorpresa quan veu per primera vegada dinosaures vius quedarà per sempre en la memòria de molts de nosaltres.
0: I arriben els esports. Avui amb l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça ha començat avui la pretemporada, però això sí, clar, amb pocs efectius.
6: Bon dia, Marta. Sí, perquè més d'una desena de futbolistes blaugrana encara disputen el Mundial i no s'incorporaran fins més endavant. De moment, 25 jugadors han engegat la temporada amb les proves mèdiques que s'han fet aquest matí. 10 jugadors del primer equip i 15 del futbol base. Està previst que l'equip s'entreni fins a final de mes a la ciutat esportiva i després faci una estada al Regne Unit. El Badalona Women aposta per Vicky Losada per liderar el projecte de la propera temporada. Avui s'ha fet oficial la seva cessió d'un any procedent del Bristol City Women. La garenca portarà la seva experiència i el seu extens palmarès amb una Champions, 6 lligues i 7 copes de la reina amb el Barça i una FA Cup anglesa amb l'Arsenal. Demà al matí serà presentada. On ja s'han anunciat nou fitxatges des de l'Espanyol femení, l'equip de Sara Monforte està renovant-se. Aquest migdia el club ha anunciat la incorporació de Patri Ojeda, procedent de l'Eibar. Escoltem-la.
8: Creo que es un proyecto muy ilusionante, que tenemos que ser ambiciosas e ir cumpliendo los objetivos poco a poco. Es un equipo muy bien compactado, con buenos valores, un club histórico en primera división femenina y creo que vamos a hacer una gran temporada.
6: En bàsquet, el Barça ha anunciat el segon fitxatge. Es tracta de Justin Robinson, amb 28 anys i 1,85 m, arriba procedent del París Basketball. El nord-americà també té experiència a l'NBA i a la Lliga Endesa, amb un breu pas pel Breogán. Escoltem-lo.
5: Veus la història del club, la ciutat, t'expliquen les grans coses que han passat aquí. Tenir l'oportunitat d'estar en aquest club en el meu segon any de l'Eurolliga és il·lusionant per a mi i per a la meva família. Tinc ganes de portar victòries al Palau i tant de bo també guanyar algun trofeu.
6: Cares noves també al CBT, al Tarragona. Arriba al base Fernando Suárez, Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
9: El Club Bàsquet Tarragona continua avançant en la confecció de la plantilla de la temporada vinent. El club ha vist com dues peces clau, com Buscaíl i Stefano Tono, continuen, però ha renovat fins ara Iker Fernández i David Lores. I ara arriba el primer fitxatge, el base Fernando Suárez. L'asturià arriba amb 5 anys d'experiència a tercera FEB, les últimes 3 a la Universitat d'Oviedo, sent un dels pilars de l'equip. S'ha mostrat molt il·lusionat per la seva arribada a Tarragona.
10: La verdad que estoy muy contento con esta nueva oportunidad. Estoy ilusionado por el proyecto que se plantea y con muchas ganas de comenzar la temporada, así como conocer a todos mis compañeros.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

poses les piles. Hola, molt bon dia, sieu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les piles. Rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea. També ens acompanyarà el nostre company en Joel Gascon. Hem de dir que aquesta és una setmana molt especial per nosaltres perquè després de començar a finals de setembre la temporada 2025-2026. Aquesta ens anirem acomiadant i desitjant bon estiu als nostres col·laboradors, i és que és la darrera setmana del Posa't les piles. 40 setmanes que hem estat en antena.

Dit això, doncs, què és el que farem avui? Per no trencarem la dinàmica habitual, sinó al contrari, sinó que ens agrada mantenir-la, així que el nostre company en Joel ens farà un tastet, allò d'un parell d'informacions destacades al nostre municipi. També avui parlarem del temps. No ho hem fet aquest mes de juliol, en referència al mes de juny, i encara que ja estem a mitjans de mes, avui sí que volem mantenir aquesta conversa que cada mes sostenim amb el nostre meteoròleg, geòleg de formació, però amb especialització en meteorologia, en Gonzalo Masero, perquè ens comenti les dades de juny. També comentarem les d'aquests primers dies del mes de juliol i parlarem de l'eclipsi. Ja li hem avançat que li preguntarem sobre l'eclipsi del pròxim dia 12 d'agost. I també que tindrem, doncs, en ser dilluns, tindrem a l'espai de la petita a la gran pantalla, és a dir, que tocarà cinema o tocarà sèrie, cinema, ens diuen, si toca cinema, perquè serà en Sergio qui ens farà la proposta cinematogràfica. També tindrem el racó dels joves literaris, aquest espai que ens ha acompanyat durant aquest estiu, i avui serà l'Andrea i la Idàlia la que ens faran propostes per a aquests joves que diuen, i ara aquest estiu, doncs agafeu un llibre, que és una bona oportunitat. I a la recta final del programa tindrem l'Enfoca't, aquest espai que fem amb la participació de l'empresa municipal Enfo, i que parlarem de la relació entre formació i empreses. Tot això en el dia d'avui, al Posa't les piles, comencem.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Com arrenquem la setmana?
1: Doncs comentem que el Ràdio Club Ochentero de Mollet continua consolidant-se després de la seva posada en marxa el novembre de l'any passat. És un grup de radioaficionats amb una entitat presidida per Luis Beltrán que ja plega una cinquantena de persones unides per la ràdio i les comunicacions. El seu president ha comentat que feia temps que ell tenia la idea de formar aquesta entitat i que finalment ha estat possible.
2: Pues mira, esto salió un 25 de noviembre del año pasado. Yo ya lo tenía planteado y hace ya mucho tiempo de hacerlo. Lo que bueno, al final me eché la manta al cuello y dije, venga, va, vamos. Reuní a una serie de gente, que es la que tengo en la junta ahora mismo, y lo comentemos. Nos reunimos en un bar, lo comentemos, a todos les pareció bien y se llevó todo el tema a cabo.
1: L'associació centra bona part de la seva activitat en les anomenades activacions mundials, una pràctica que permet establir contactes amb radioaficionats d'arreu del món des de diferents ubicacions. L'objectiu del Ràdio Club Ochentero és aconseguir un espai fix a Mollet que els permeti desenvolupar la seva activitat. De fet, amb l'Ajuntament se'ls ha ofert la possibilitat de disposar d'un local durant unes hores al dia a la setmana per desenvolupar les seves activitats i tot i valorar positivament aquest primer pas, els membres de l'entitat consideren que no és suficient per al seu projecte. No obstant això, Beltrán assegura que el que més atrau els participants és senzillament fer ràdio. Segons explica, es tracta d'una afició oberta a tothom, independentment de l'edat o dels coneixements previs, i sempre hi ha espai perquè noves persones s'incorporin. Des del Ràdio Club Ochentero remarquen que la ràdio continua sent una eina de comunicació amb molt potencial, tot i que consideren que ha anat perdent presència amb el pas dels anys. Per aquest motiu, una de les prioritats de l'entitat és fomentar la pràctica i donar-la a conèixer entre toda la ciudadanía.
2: El mundo de la radio está abierto a todo. Está abierto a todo en el sentido de que no hay horas para hacer radio, no hay horas concretas. Siempre encuentras a alguien en el otro sitio del mundo. Y eso es la parte bonita del mundo de la radio. Esa es la parte bonita del mundo de la radio. Y eso es lo que pretende el Radio Club Ochentero. Enseñar a la gente lo que es el mundo de la radio, porque se estaba perdiendo con el tema de internet y demás, todos los temas estos que salieron.
1: De fet, volen organitzar tallers a les escoles perquè els alumnes descobreixin el funcionament de la radioafició i les possibilitats que ofereix aquest mitjà de comunicació.
0: Està bé, de fet, també recordar que va ser un grup de radioaficionats que també van dir, escolta'm, per què no creem una ràdio? I doncs, des de fa ja 45 anys i uns mesos ja, que està funcionant Ràdio Mollet, és a dir, que el naixement de la nostra emissora també es van ajuntar després doncs, gent que estudiava periodisme, no?, i gent interessada pel món de la comunicació. Era l'època, doncs, això de l'arribada a la democràcia al nostre país, i això va facilitar la creació de Ràdio Mollet. Estava pensant que a Mollet tenim una altra entitat de radioaficionats, el Mike Delta Víctor. Uh-huh. És a dir que, bé, això de que deien que la imatge a la televisió es carregaria a la ràdio, cada vegada es referma més que no va ser així ni ho serà. Molt bé, Joel, aquesta serà una de les informacions, no?, que recollirem, sí, a l'informatiu Mollet al dia. Hi haurà més, però avui doncs amb aquest tastet d'aquest apunt informatiu. Gràcies.
1: Que vagi bé.
0: Igualment. I ara anem a saber de la previsió meteorològica per aquesta jornada. També han avisat avui. Avui parlarem del temps i ja ho comentarem amb en Gonzalo, però ja a finals de la setmana passada anunciaven que aquesta setmana tornaria a haver-hi una dada de calor. No sé si ens dirà alguna cosa en Luismi. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Comença la setmana amb un temps de ple estiu i, de fet, en perspectiva que les properes jornades la calor es torni a intensificar. Avui, de moment, parlarem bàsicament de molta xafogor arran de mar, també a gran part del prelitoral, però amb temperatures que no passaran gaire dels 30-32 graus en aquestes comarques a tocar de la costa. En canvi, sí que ja en seran 37, 39, 40 graus els que arribarem a fregar, sobretot a les comarques de Ponent. Alguns núvols baixos, poc importants, engaixats a la costa, sobretot a la Brava i també al Delta de l'Ebre, i aquesta tarda alguna gotellada de calor, bàsicament a les comarques interiors, també amb molt de polsim en suspensió avui. Una jornada de molta calitza i de mala visibilitat. N'estem pendents a la xarxa. Thank you.
4: posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Aquest mes de juliol, aquesta conversa mensual que sostenim amb el nostre meteoròleg de referència, en Gonzalo Masero, s'ha fet esperar perquè el tenien de vacances, així de clar. El cas és que, abans d'acabar aquest curs radiofònic, el Posat les piles, teníem el compromís, com fem cada mes, de comentar les dades meteorològiques registrades a la nostra ciutat el passat mes de juny, ja que estem gairebé a mitjans de juliol. També farem referència a aquestes onades de calor que estem tenint, i per això, doncs, en el dia d'avui parlem del temps. Molt bon dia, Lalo.
1: Bon dia, Emma, què tal?
0: Bé, acalorada. No, m'imagino que és la frase allò que en els darrers, les darreres setmanes anem comentant tots, no? Quina calor que fa, quina calor que fa. De fet, Lalo, a finals ja de la setmana passada, des de Protecció Civil, doncs ja s'anunciava que per a principis d'aquesta setmana, avui estem a dilluns, doncs que tornaríem a tenir dies extrems de calor i fins i tot amb temperatures superiors a les viscudes.
1: Sí, i ja és dir, perquè no tant al juny, però sí que també ha fet calor i sobretot temperatures molt altes, no?, i molt perllongades en el temps, però en aquest principi de juliol també havíem assolit de moment el màxim del que portem d'estiu, que era 38,1 aquí a Mollet. I bueno, s'espera doncs una altra avançada de temperatura molt càlida, molt més càlida que pel que està previst per l'època de l'any, que ja és càlid, com bé sabem. I bueno, això no acaba mai.
0: És que a la nota de premsa deien, doncs, no? Diu, registres, no? Alguns dels registres que posaven, no? A Vinebre 44, Ascó 42, a Barcelona l'Observatori Fabra va superar els 40 amb 7, a Sant Pere de Ribes també 40 amb 4, Nulles 40 amb 4, vull dir que d'un-hi-do,
1: Sí, no, o sigui, ja fa temps que sembla que va començar la calor, perquè al mes de juny també va fer molta calor. A final de juny, la segona quinzena ja s'ha de ser bastant càlida. De fet, al mes de juny, si mirem la diferència del que és la temperatura mitjana enregistrada en un juny normal per les dades que seguim de l'observador Felip Comas, ha estat superada per 2,4 graus. Sí, és una diferència molt, molt, molt gran. De fet, si ho mirem amb més àmplia perspectiva, del que portem ja, portem mig any enllestit, i la diferència de temperatures està en 1,7, que també seguint tota aquesta sèrie de dades que parteixen des de l'any 98, seria l'any més càlid de tota aquesta sèrie. O sigui que portem ja de per si un any que hem tingut diferències molt grans, per sobre del grau i mig, que ja és bastant notable, però és que el cas del que està sent ara l'estiu són en quasi 2,5 graus el que està per sobre.
0: És que de fet, Lalo, jo que també doncs, no, em miro aquestes sèries d'en Felip Comas, recordem allò als nostres oients, que si els agrada la meteorologia, si tenen curiositat, poden consultar molletmeteo.cat. Aquests 2,4 que comentaves, ara entrarem en matèria del mes de juny, que sempre fem allò al mes que ha passat el que comentem. Doncs el mes de febrer també hi havia aquesta diferència de 2,4, i el mes d'abril també.
1: Correcte, sí. O sigui, això fa situar doncs, que de moment aquest 2026 va camí de seguir el més càlid de tota la sèrie. O sigui, seria el que portem fins ara, això, 1,7. I ja, doncs, si la mitjana de temperatura a Mollet és de 16,5 graus, ens elevem, doncs, a moment a més de 18 graus. El que tindríem. Llavors, sembla que ja no és que la diferència hagi començat, sinó que jo crec que ja s'està establint, o sigui, ja la normalitat, no?, comença ja amb molts anys que hem vist que les dades ho corroboren, no?, la normalitat comença a ser aquesta, no?, i bueno, podem observar que l'estiu comença abans, no?, cap al mes de maig ja les temperatures solen a pujar bastant, s'allarga també pel setembre, no? Aquestes estacions intermitges, no tant la primavera, però sí que més el, la tardor, doncs queden una miqueta més difuminades, no? No, o s'acuren en el temps, no? No durant el que estàvem acostumats a que duressin, no? I bueno, ja portem bastants anys que això és així. I bueno, els que no ens agrada l'estiu o les temperatures tan càlides i bueno, que ho hem de suportar, doncs, bueno, no ens va bé.
0: És que, no és que no ens agradi, però clar, sobretot a les nits, Lalo, no? Sí. De fet, la setmana passada jo sentia jo moltes persones que deien bé, no? I amb tu també ho hem comentat, no? El tema de les nits tropicals, no? Les nits
1: tòrrides
0: i ara les roents i vaig sentir sí. També un company teu que comentava bé, les nits infernals, no? Perquè no baixava allò a l'Empordà, no havien baixat dels 30 graus.
1: Sí,
0: per
1: sí.
0: La nit.
1: Bueno, clar, aquestes serien roents, però hi ha registres, no, cap al, sobretot més cap al sud de Catalunya, que s'esperen que no, que això, la temperatura mínima no baixi dels 32. Bueno, ja crec que ens toca ja adaptar-nos a que aquesta serà la dinàmica, no? De fet, doncs hi ha algunes empreses, per exemple, que ja durant embuts així d'episodis de calor recomanen o posen facilitats per fer teletreball, no? Bueno, llestimosament no pot ser amb totes les feines així, no? Però sí que cal una miqueta doncs, adaptar-nos en tots els sentits.
0: Bé,
1: de fet
0: hem sentit l'Alo al país veí, França, no? Que també ho estaven passant molt malament, precisament perquè no estan acostumats a aquestes temperatures.
1: Exacte.
0: I, per exemple, tu agafes el metro a Barcelona i té aire condicionat, però crec que a París no té aire condicionat.
1: No. Molts establiments, per exemple, aire condicionat en botigues i tal sí que trobes. Diferent és, per exemple, hotels, depèn de la categoria de l'hotel, no? Que no estan, com no estan acostumats, tenen calefacció però no tenen aire condicionat. O passa també, per exemple, que en els pisos normalment la gent no té cortines.
0: Sí, perquè llavors, ells el que volien és que entrés la llum.
1: Exacte. Llavors, jo, per exemple, aquesta fa poc m'he trobat que en algunes, en moltes finestres el que posava la gent són paper d'alumini. I veies que les finestres, dius, què passa aquí, no? I es quedaven forrades per dintre amb paper d'alumini i per fora també.
0: Déu-n'hi-do.
1: Perquè feia, doncs, això, una miqueta d'aïllant tèrmic.
0: Anem a comentar dades del mes de juny. La veritat és que jo, pel que veig, ja des de mitjans de juny no van baixar, no? Van superar les màximes als 30.
1: Sí, fins al màxim que han sigut uns 35 graus, però sí, s'ha notat molt, doncs, això, que hi ha doncs, diferències de quinzena, no?, que també han sigut també molt visibles altres mesos, doncs hem tingut temperatures doncs, que tant cap amunt com cap a baix han anat màximes superiors als 30, mínimes que no baixaven més dels 20 graus. Això, si continuem i mirem aquests pocs dies, no? Perquè no arribem encara a la quinzena, que hem tingut el mes de juliol, també continua sent igual. I pel que fa a la precipitació, almenys el mes de juny, hem estat una miqueta per baix del que és la mitjana. Al final hem regat uns 22 litres per metre quadrat. Però bueno, és això, molt poca diferència respecte a la mitjana. El mes de juny és un mes molt sec. Estàvem acostumats a que altres anys hem regat bastant a l'estiu. De moment no comença així. Però, bueno, hem de dir que de moment, no és una diferència, com sí que ho és a les temperatures, no és una diferència gaire gran respecte a la mitjana de precipitació que tenim ara mateix, sense que s'hagi complert el mes de juliol, i si continuem així, que no ha plogut absolutament res el mes de juliol, estaríem només 16 litres per metre quadrat per sota. de la mitjana, així que no és ni de bon tros un episodi de sequera, ni de moment es preveu que l'escenari sigui aquest. És un, bueno, és un context sec, però pròpiament sec de l'estiu.
0: Mm-hmm. Escolta'm una cosa, aprofitem allò els micròfons de Ràdio Mollet allò per davant aquesta previsió, no?, de que justament ara a principis d'aquesta setmana torni a haver-hi aquests dies de tanta calor extrema, que la gent es protegeixi, que faci servir una miqueta el cap, allò que no surti a les hores de més insolació, i sobretot una de les coses que també estan dient el cos d'agents rurals és que vigilem, no?, perquè estem veient també els incendis que estan havent-hi al territori.
1: Sí, de fet ja portem un parell que han estat aquí prop i visibles des de Mollet. El més proper en el temps va ser l'incendi forestal de Sant Manat, però també vam tenir uns al final de juny, que va ser a la Serra de Marina, també visible des de Mollet. Sí, tenim molt bosc al voltant nostre, encara que no sembli, no?, que vivim aquí a l'àrea metropolitana de Barcelona, però hi ha molta vegetació, hi ha molt sotabosc, doncs, que en condicions estivals doncs està molt sec i és un combustible que crema molt ràpid i que, doncs, això, en condicions com les que tenim al bosc actualment i condicions de, o en un context d'onada de calor, doncs pot provocar que els focs i els incendis forestals agafin dimensions doncs molt grans, no? I llavors això, per una part això, i per l'altra ja sabem doncs les indicacions que fa Protecció Civil en quant a activitats a l'aire lliure durant les onades de calor. Qui tingui doncs mitjans per climatar-se a casa, perfecte, si no, doncs està bé tirar de piscines, de fins i tot ara les fonts lúdiques ornamentals que hi ha en els diferents municipis també poden ser un bon punt de refugi climàtic, i molts ajuntaments el que estan fent ara doncs és això, fer mapes o donar els punts visibles de refugis climàtics perquè la gent doncs es dirigeixi cap allà si és que no té més remei que de sortir de casa.
0: Mm-hmm. Lalo, ens quedem allò mes de juny, calor i poca pluja, tot i que no ha estat allò una diferència massa important, no?, respecte a, no?, altres sí. anys, però en el dia d'avui, ja que estem allò mitjans de juliol i d'aquí un mes ha de produir-se una cosa espectacular, no? Sí. Ja portem molt de temps sentir-ne parlar i volíem comentar amb tu també el tema de l'eclipsi, que serà el dia 12 d'agost, no?
1: 12 d'agost, sí, correcte. Tindrem... És un eclipsi que serà, donarà el toc d'inici d'una trilogia d'eclipsis d'aquí fins a principis del 2018, del 2028. I, bueno, tothom sap, no?, un eclipsi és el moment en el que, durant la seva dinàmica orbital, la Lluna es posa davant del Sol i la pot cobrir de manera parcial o completa. En aquest sentit, doncs, nosaltres aquí a Catalunya serà complet. Serà complet... hem de traçar una línia imaginària entre Lleida, Vilanova i la Geltrú cap al sud. Vale?
0: Sí.
1: Cap aquí a Barcelona, Mollet, per exemple, no serà complet, però la Lluna taparà en un percentatge d'un 99,8. O sigui, realment no és complet per dues dècimes, però aquestes dues dècimes en quant a... lluminositat és molta diferència, no? Nosaltres no quedarem tan, o sigui, quedarem oscures, però encara que sembli que és poques dècimes, no dos, té els seus efectes bastant notoris en quant a lluminositat. Si entrem en aquest perímetre que hem dit, des d'aquesta línia de Lleida de Vilanova cap al sud.
0: De fet, hi ha moltíssimes pàgines web que fins i tot pots posar en quin municipi et trobes, no? I
1: exacte.
0: Perquè això començarà a dos quarts de vuit de la tarda, no?
1: Sí, serà, de fet serà amb el sol caient, o sigui... Nosaltres aquí a Mollet és un bon enclau per mirar-ho, perquè no tenim cap accident geogràfic molt proper que ens tapi la visió cap a l'oest. Uh-huh. O sigui, tots aquells que tinguin... Sobre... El que sí que haurà, farà falta és que ens situem en un edifici alt. Perquè a peu de carrer sí que és més fàcil, i amb un sol que ja s'està ponent, doncs que els edificis ens tapin el sol. Llavors, el seu és un edifici alt, ja pot ser un carrer...
0: I si te'n vas al parc dels Pinatons? Si te'n vas al parc dels Pinatons?
1: El parc dels Pinatons, per exemple, ara mateix no el situo. És el que està al costat del...
0: De l'hospital, davant de l'hospital.
1: Vale, doncs allà és un bon punt, perquè a més és com un turonet, no?, que fa una miqueta així de balcó cap a l'oest, no? Mm. Tens bones vistes, no?, fins i tot qualsevol punt, jo diria, de Gallecs. Que tens un bon, una bona panoràmica de tota la part oest, no?, es veu Sant Llorenç, es veu Montserrat...
0: I llavors Lalo, que es quedarà a les fosques... Allò durant...
1: Sí, es notarà.
0: Es notarà
1: bastant. S'han de posar, no s'ha de mirar directament al sol, això ho sap tothom. Hi haurà, jo suposo que avui dia pots comprar unes ulleres en qualsevol punt o venda d'aquesta online, segur que trobes alguna cosa. Jo me'n recordo quan érem petits que ho fèiem amb disquets.
0: Sí.
1: D'ordinador, que tenien com una mena de banda... No, de sí. Làmina així de, que ens permetia veure els eclipsis.
0: A veure, nosaltres hem vist allò, posa allò, ulleres certificades, no? Exacte. Amb la norma ISO 12312-2.
1: Vale,
0: és a dir, que la gent allò...
1: Fem unes que no siguin amb aquesta sellet de qualitat i ens fotem la vista.
0: Clar, sí, sí.
1: Sí. Doncs això serà mirar cap a l'oest, cap a aquestes serres que hem dit, Montserrat, Sant Llorenç, i bueno, en total l'eclipsi té una durada d'una hora, una hora i poc. El que passa que la part última de l'eclipsi, més o menys els últims 20 minuts, nosaltres no el veurem perquè s'haurà posat ja el sol en l'horitzó.
0: Molt bé.
1: Però bueno, gaudirem doncs aquest primer eclipsi de la trilogia Eclipsar que tenim.
0: Molt bé, doncs en parlarem allò en d'altres moments. Crec que a l'agost del 2027 ja ha previst un altre, i el dia 26 de gener del 28.
1: De gener del 28, també.
0: Sí, sí. Lalo, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant tot el curs. Ens retrobarem al setembre.
1: Perfecte, doncs que tingueu bon estiu.
0: Igualment, adéu-siau.
1: Adéu.
2: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: I tot seguit en el Posat les piles els dilluns, doncs tenim a l'espai de la petita i la gran pantalla, ja us hem dit, perquè així ens ho ha comentat el Sergio, no, avui toca pel·lícula i per marxar de vacances, doncs aquesta és la proposta de la gran pantalla de la pel·lícula que ens fa en Sergio Guardeño. Bon dia.
1: Bon dia. Doncs avui us parlarem d'una d'aquelles pel·lícules més estimades i recordades de la història del cinema. Es tracta de la pel·lícula Forrest Gump, dirigida per en Robert Zemeckis i estrenada l'any 1994. Tota una obra que combina diferents estils com el drama, la comèdia i el romanç, però sobretot es pot definir com una història sobre la perseverança, la bondat i la manera inesperada en què una persona pot influir en el curs de la història. You ain't nothing but a hound dog. La pel·lícula ens presenta en Forrest Gump, interpretat per en Tom Hanks, i és un home d'Alabama amb un coeficient intel·lectual inferior a la mitjana, però amb una gran honestedat i un cor immens. Des de ben petit, en Forrest ha d'afrontar dificultats i prejudicis, però gràcies al suport de la seva mare, aprèn una lliçó que marcarà tota la seva vida, i és que no ha de deixar mai que els altres decideixin què és capaç de fer i què no. La història està narrada a través dels records del nostre protagonista mentre espera un autobús assegut en un banc amb una capsa a les mans. A mesura que explica la seva vida a diferents desconeguts, descobrim com en Forrest acaba participant gairebé per casualitat en algun dels esdeveniments més importants de la història dels Estats Units durant la segona meitat del segle XX. Al llarg de la pel·lícula veiem com en Forrest es converteix en una estrella del futbol americà universitari, serveix a l'exèrcit durant la guerra del Vietnam, rep una medalla al valor, coneix diversos presidents dels Estats Units i fins i tot crea una empresa de pesca de gambes que el converteix en milionari. Tot això passa mentre intenta mantenir viva la seva relació amb la Jenny, la seva amiga de la infància i el gran amor de la seva vida. Un dels aspectes més innovadors d'aquesta pel·lícula va ser l'ús dels efectes especials digitals, sobretot en aquella època en què es començava a utilitzar aquesta tecnologia. Els creadors van aconseguir inserir en Forrest en imatges reals d'arxiu al costat de personatges històrics com en John F. Kennedy o en Richard Nixon. La interpretació d'en Tom Hanks és considerada com una de les millors de la seva carrera i és que l'actor va aconseguir donar vida a un personatge molt senzill però alhora extraordinari, capaç de transmetre emoció, humor i tendresa al mateix temps. Gràcies a aquesta actuació va guanyar l'Oscar al millor actor, el segon consecutiu després d'haver-lo guanyat l'any anterior per la pel·lícula Filadèlfia amb en Denzel Washington. La banda sonora també és un dels grans punts forts de la pel·lícula, ja que inclou cançons molt conegudes de les dècades dels anys 50, 60 i 70, interpretades per artistes llegendaris. La música no només acompanya la història, sinó que ajuda a recrear cada època i a connectar-la amb els canvis socials i culturals que viu el país. Una de les frases més famoses de la història del cinema prové precisament d'aquesta pel·lícula i és «La vida és com una capsa de bombons, mai no saps què et tocarà». Aquesta cita s'ha convertit en un símbol de la filosofia vital d'en Forrest basada en afrontar la vida amb optimisme i acceptar allò que ens porta al destí.

Pel que fa a la taquilla, Forrest Gump va ser un èxit espectacular i amb un pressupost aproximat de 55 milions de dòlars va recaptar més de 670 milions arreu del món. A més, va guanyar també 6 premis Òscar, incloent-hi els de millor pel·lícula, millor director i millor actor principal. Una curiositat interessant és que moltes de les escenes on Forrest corre llargues distàncies van ser filmades en localitzacions reals de diferents estats dels Estats Units. Aquestes seqüències es van convertir en algunes de les més icòniques de la pel·lícula i encara avui dia hi ha turistes que visiten aquests indrets per recrear-les. Més de 30 anys després de la seva estrena, Forrest Gump continua emocionant noves generacions d'espectadors i no és per menys perquè és una pel·lícula que combina humor, drama i història d'una manera molt especial i que ens recorda que sovint les persones més extraordinàries són aquelles que simplement intenten fer el bé i seguir endavant sense rendir-se.

Sens dubte, Forrest Gump és una de les obres més importants i influents del cinema modern, i és que és una història plena d'emoció i optimisme que continua deixant empremta en milions d'espectadors d'arreu del món.

0: El cert és que el temps ha passat volant i avui doncs arribem a la darrera edició d'aquest espai que hem compartit amb tots vosaltres durant aquest estiu, concretament amb la Patri i la Irene i amb la Idàlia i l'Andrea. Avui és la Idàlia i l'Andrea, les que joves que ens acompanyen. Benvingudes a totes dues.
1: Hola.
0: Hola, hola, què tal? Ja mitjans de juliol i doncs anem a comentar, doncs, com és habitual en aquest espai del racó dels joves literaris, doncs propostes literàries que ens fan joves que són molt lectores, eh?
1: Sí,
0: sí o no? Quina mitjana llegiu, Idàlia, tu, allò de llibres?
1: Al mes, més o menys, 2-3.
0: Ah, molt bé, eh?
1: Aproximadament.
0: No? Tu, Andrea?
2: Jo, depèn del mes, eh? Un, dos, llibres,
0: clar,
2: allà.
0: Bueno, clar, segurament allò, ara que estarem a l'estiu, potser començareu a devorar, no?
2: Sí.
0: Sí? Sou de les que marxeu, no sé, a la piscina, a la platja amb el llibre? Sí,
1: sí, sí, de vegades, sí.
0: Ens vau dir que éreu de llibre de paper.
1: Sí.
0: Amb la qual cosa, doncs, jo veig a la Idàlia i a l'Andrea, jo amb la bossa, no?, a la tote bag.
2: Sí, potser més a la platja, perquè l'aigua està més lluny. Ah. A la platja millor.
0: Molt bé. Anem a fer les propostes aquesta setmana. Concretament, la Idàlia ja ens va parlar d'una autora que no sé si s'han llegit els dos que... No? El primer,
1: sí,
0: que ens va comentar ara fa 15 dies i el d'avui, no sé si n'has llegit algun altre.
1: Bueno, sí, m'he estat llegint també de la mateixa autora, dos més, perquè en total són quatre que estan una mica entrellestats. No són hasta com a tal, però sí que tenen coses en comú. I en aquest cas, avui doncs, parlaré del segon, que és El arte de ser nosotros, que la veritat és que em va agradar més que el primer. O sigui, aquí tinc conflicte amb les meves amigues perquè a la Irene, per exemple, li agrada més el primer, però bueno...
0: Bueno,
1: sí.
0: Està bé, contra, no? Allò diuen per gustos, colors.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs anem a parlar allò. El arte de ser nosotros, per a aquelles persones que no ens escoltéssiu ara fa 15 dies, l'autora és la Inma Rubiales, que recordem que també és una autora jove, que amb 17 anys ja va publicar el seu primer llibre, i és una autora extremenya. No sé si la Idàlia també té algun llibre signat per ella o no.
1: No. De moment no, m'ha sigut impossible anar-hi, però m'hagués agradat, la veritat.
0: I m'ha explicat una miqueta, l'arte de ser nosotros.
1: Doncs l'arte de ser nosotros va sobre el Logan i la Lea, que bueno, és una novel·la romàntica juvenil que narra la història d'amor entre la Lea, que és una noia que arriba a la universitat intentant passar desapercebuda i amagada sota els seus llibres perquè li agradava molt llegir i de fet escriu els seus propis llibres i els penja en una pàgina. El que passa és que no li agrada que ningú s'assabenti que és ella ni res perquè li dona com vergonya. I després...
0: De manera que fa servir un pseudònim.
1: Sí.
0: Uh-huh.
1: I després està el Logan, que és un noi com misteriós, que és una mica distant, amb fama de problemàtic, però quan va passant el temps, bueno, t'adones que hi ha coses darrere perquè hi sigui així. I, bueno, hi ha un dia que bueno, es troben, perquè la Lea va a l'institut del Logan, i passen coses que els hi fan... Bueno, el Logan la vol ajudar per una cosa que passa a l'institut i llavors bueno, estableixen una relació i passen coses.
0: I passen coses?
1: Sí.
0: Molt bé. És novel·la romàntica, no? Novel·la juvenil. I hi ha alguns temes que...
1: L'art, per exemple.
0: L'art.
1: Sí. Ell és tatuador i li agrada molt l'art, pinta molt bé... I, bueno, hi ha frases molt significatives sobre l'art en aquest llibre, que després, bueno, us llegiré una mica...
0: Un fragment que has escollit.
1: Sí, perquè us podeu fer una mica la idea. I, doncs, això.
0: Uh-huh.
1: Està molt xulo, la veritat. Sí que cal tenir en compte que la Inma Rubiales és una escritora que escriu com en el present, no escriu en el passat. O sigui,
0: sí,
1: això sí que és una mica que alguna persona pot dir, ostres, però a mi m'agrada, la veritat.
0: I també ens vas parlar, si no m'equivoco, de la importància de les supernoves.
1: Sí, de la supernova, però
0: en
1: això...
0: En aquest apareix.
1: No, en aquest apareixen altres coses.
0: Uh-huh.
1: Però sí, hasta que nos quedemos sin estrellas va tindre molt impacte amb lo de la supernova.
0: I en aquí, sobretot, tu el que destacaries és els coneixements que també adquireixes sobre l'art, la pintura en general?
1: Sí, en aquest sí.
0: Sí?
1: O sigui, la importància de de tindre una mica més d'autoadmiració per un mateix. Doncs sí.
0: Molt bé. Doncs anem a escoltar el fragment, no? No sé si l'Andrea també té ganes d'escoltar.
1: Sí.
0: T'has llegit aquest llibre?
2: No, jo tinc llibres d'aquesta autora, però encara... És que tinc molts sense llegir. Llavors, doncs, encara...
0: Ara, el mes d'agost...
2: Exacte, eh? Sí, sí.
0: Pots aprofitar per agafar-ne algun d'aquests.
2: Sí, sí, segur que el fragment m'agrada molt.
0: Has dit allò, Idàlia, que no és que tinguin allò... Que no és que siguin una nissaga, no? Aquests quatre.
1: No. Però et fa spoiler, perquè sí que... O sigui, tu t'has de llegir primer Hasta que nos quedemos sin estrellas, El arte de ser nosotros...
0: És millor que segueixi
1: sí,
0: un ordre.
1: Sí, perquè surten els personatges a l'altre, per exemple, i et fa una mica d'espoiler. Si no el llegeixes amb l'ordre.
0: Vale, sí. Molt bé. Està bé. És a dir, per entendre millor els personatges, millor fer-ho en ordre.
1: Sí.
0: Doncs vinga, anem pel fragment de El arte de ser nosotros.
1: Sí, bueno, ho llegiré en castellà.
0: Sí, perquè l'autora ja... Sí, sí, sí.
1: No me gusta pensar que no tengo nada adentro. Lea se acerca más, como si estuviéramos a punto de compartir un secreto. Pero tu color favorito es el negro, y antes me has dicho que, cuando nuestras emociones no son demasiado intensas, a veces la mente nos hace pensar que no están ahí. El negro no es solo la ausencia de luz, es una mezcla de muchas cosas. Por eso me equivoqué con lo que te dije. No estás vacío, Logan, estás lleno de colores. Bueno, aquí tenemos una mica l'art.
0: Sí.
1: Que està aquí una mica entrellestat amb els colors i tal. I ho fan servir bastant en el llibre. L'Emma Rubiales, quan es centren en una cosa, la descriu bastant durant tot el llibre i la fa servir.
0: No sé si fa ús allò de... moltes hi ha persones, o fins i tot hi ha teràpies, que diuen que el color és tan important. De fet, vosaltres també, ara fa 15 dies que ens comentàveu, bé, posem pòsits en el llibre i cada pòsit té un color en funció potser sí. de la temàtica. No sé si en aquest llibre també parla d'això o
1: bueno,
0: no.
1: No, dels colors com a tal no. De dir el blau és la tristesa, no. Però sí que fa referència més emocionalment. A com se sent ell, diu que l'art li ajuda, pintar li agrada, li relaxa, coses així.
0: Molt bé. Doncs res, una recomanació per a aquests joves que ens estigueu escoltant.
1: Sí, molt xulo, molt xulo.
0: Teniu aquí l'opinió de la nostra crítica d'art, la Idàlia, d'art no, de literatura, recomanació que us fem per aquest estiu, per aquests joves, aquelles famílies que també digueu, ai, doncs no sé què comprar, no?, per aquest estiu, doncs seria una... Comenceu pel primer, no?
1: Sí.
0: Millor? No, si, sí. Si no heu llegit Hasta que nos quedemos sin estrellas, doncs primer comenceu per aquest i el segon seria aquest, eh? Espera, El arte de ser nosotros.
1: Sí, a part que són curtets. O sigui,
0: són
1: no
0: curtets,
1: són
0: eh?
1: Molt llargs. No. Com a molt 400 pàgines. Bueno, que hi han de més llargs, però...
0: Hi han de més llargs?
1: Sí.
0: Ui, ara no sé si hauràs tirat enrere jo a molts joves amb aquest número de pàgines. Però t'enganxa ràpid.
1: T'enganxa i la lletra és gran. O sigui, és mitjaneta, no és com els que es llegeix l'Andrea a vegades. Sí.
0: A veure, Andrea, perquè anem a parlar d'un llibre que ens proposes avui, que és que he vist allò de Los niños de... No?
2: Sí,
0: la saga Els nois de Tomen.
2: Sí, Los chicos de Tomen. Doncs jo vinc a parlar d'Aquí vencer el teen, no, 13. Abans de començar he de dir que no és com el de la Idàlia. La lletra és molt petita i té 600 pàgines...
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: És d'aquests que es tova la tapa.
2: Sí. Sí.
0: Bueno, és d'aquests com de butxaca, però que déu-n'hi-do, no? De butxaca, sí. Però que has de portar una butxaca important.
2: Però la història t'enganxa des del primer moment i, bueno, ara han tret una nova edició d'aquest llibre, però a mi, personalment, m'agrada més la de tapa blanda. I, doncs, bueno, Keeping 13 és el segon de la saga, el primer és Binding 13, bueno, 13,
0: sí.
2: Que em surt en anglès.
0: Sí, sí, no, molt bé.
2: L'autora és Chloe Walsh i, doncs...
0: Que és irlandesa,
2: sí.
0: Hem vist.
2: Sí, sí. I, doncs, bueno, jo vull dir que aquesta saga, en general, me la van recomanar la Irene i la Idàlia, perquè ja se l'han llegit, i m'està agradant molt, la veritat. I els protagonistes són la Shannon i el Johnny i doncs, bueno, és com la continuació del seu del seu amor que surt el primer i, bueno, que del que tracta aquest llibre és de que la Shannon està passant per un moment molt difícil per ella, ja que el seu pare li pega, és molt dolent.
0: És un maltractador, sí. Vaja.
2: Uh-huh. I bueno, el Jenny també té els seus problemes, però bueno, com va dir fa 15 dies la Idàlia amb el seu llibre, sí. El noi li ajuda molt
0: la protegeix.
2: Sí, sí. I bueno, que també aquest llibre no només té aquest tema, sinó també hi ha una part d'amor molt bonica. És com que el noi no li dona pressa, sinó que s'espera a ella, a que, o sigui, com que si ella està segura donant-li un

0: En anglès, molt bé. No, igual te'l podries llegir en anglès, aquest llibre. No, perquè no ho ha dit allò l'Andrea, però dir-vos que la traducció, anem a posar també destacar el paper dels traductors, que hi ha traductors molt bons, hem vist que és la Lorena Castell García. Així que queda dit que la traductora, no sé si de tota la nissaga, perquè jo estic veient... Clar, ara quan l'Andrea ha dit... Bueno, clar, els nois de Tomen... Tomen és l'institut, de fet,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I llavors jo aquí estic veient allò, Winding 13, Keeping 13, Saving 6, no? Hi ha tota una nissaga.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí.
1: I de fet, el número que surt de la portada és el número de cada jugador de l'equipació que té.
2: Sí, que de fet, a la part del llibre que he portat per llegir, diu 13, que és...
0: Doncs, Andrea, ens estan dient que ja has de començar a compartir amb nosaltres aquest fragment, així que anem a parar atenció.
2: Oye, soy lo único que tienes, 13. Respondió Shannon, así que no te burles de mí. Sí que era lo único que tenía en este momento, la única persona que estaba seguro de que no me juzgaría por no estar en forma. No podía hacer esto con los muchachos. Me daría demasiada vergüenza, pero era diferente con Shannon. Todo era diferente cuando se trataba de ella.
0: Vale, molt bé. Escolta'm, Andrea, moltíssimes gràcies. Recomanació feta. Per cert, avança amb el llibre que ens ha dit la Idàlia. No us hem dit que he vist que ja s'havia fet una edició especial d'aquest llibre.
1: Sí, una
0: molt xula, amb il·lustracions.
1: Sí.
0: No? Que de vegades allò paga la pena.
2: Jo la tinc. Però no m'he llegit. Me l'ha de llegir aquest estiu.
0: Aquest estiu.
1: Sí. Però és de tapadura i...
0: L'Andrea té feina i jo espero que la Idàlia també. I espero que tots els nostres oients també hagin pres nota d'aquestes recomanacions que ens heu fet durant aquesta època d'estiu. Moltíssimes gràcies a totes dues.
1: A tu.
0: I que tingueu un bon estiu.
2: Igualment.
0: Gràcies,
2: igualment.
0: Fins una propera. Adéu-siau.
1: Adéu.
3: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen perquè el canvi de direcció del vent d'aquest dilluns al migdia no generi noves revifalles i així poder estabilitzar l'incendi forestal d'Aiguamúrcia al camp. Almenys això intenten entre aquesta tarda i el vespre. Després de la feina feta durant la matinada i aquest matí s'ha aconseguit estabilitzar-lo en un 95%, en aquest cas del perímetre del foc. Tot això preocupa perquè la marinada no pugui reproduir altres focus en l'interior. Durant el matí ha hagut d'actuar per contrarrestar-ne dos. Un incendi que, recordem, podria haver estat provocat. És la hipòtesi en què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. A més, sospiten que els altres dos també podrien haver estat provocats. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic plantejat des de Catalunya. En un esmorzar informatiu a Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència a la cúpula judicial a l'ampliació de la llei d'amnistia d'aquesta setmana que arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Escoltem el que ha dit Illa en reflexió sobre el finançament.
2: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ya basta. O sea, Cataluña no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero. Venga, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado. ¿Y usted qué ha hecho?
1: I minut de silenci avui davant de l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Fontcalda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada en aquest terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, toca esperar ara el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra. Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions a tota aquesta zona. Més qüestions. Ha tingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat de Junts per masturbar

0: a la piscina d'un hotel de Santa Susana al Maresme. Es tracta de Pere Albó, a qui van detenir diumenge a la tarda a la policia local d'aquest municipi. L'home s'hauria colat a una piscina on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible. Segons fons municipals, en el moment de la detenció per exhibicionisme, l'home semblava molt desequilibrat i també fora de si. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
2: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
3: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessardo.
4: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:45 del migdia. Repetició dissabte a 2:45 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
3: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Benvingudes i benvinguts a l'Espai de l'Enfocat, al darrer d'aquest curs radiofònic. I precisament per acomiadar-nos, ja us hem dit que al llarg d'aquesta setmana anirem dient adeu, adeu, bon estiu. Això és el que farem a l'Enfocat, és l'espai que fem amb la col·laboració. Evidentment, sense ells no podríem fer-ho, de l'empresa municipal Enfo. I avui volem parlar de la relació entre formació i empresa, que és molt important. Evidentment, sempre diem que des d'Enfo el que treballen és per inserir a les persones en el mercat laboral, però per inserir-les és molt important tenir un contacte directe amb les empreses, conèixer les seves necessitats i, evidentment, també la seva complicitat per oferir, sempre diem, molts programes acabem dient, aquest programa té pràctiques en empreses i per això doncs és tan important. Per parlar-ne d'aquesta qüestió tenim amb nosaltres a la responsable del servei de formació d'Enfo, que és l'Esther Alcaraz. Benvinguda, Esther, molt bon dia.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: També tenim a la Montse Falgueres, que és formadora i tutora en pràctiques, no? de pràctiques del servei de formació d'Enfo. Molt bon dia.
2: Molt bon dia i Montse. Gràcies.
0: I també tenim a la Míriam Llanes, que de fet ella és una estudiant de la Universitat Autònoma, no? de Barcelona, i que està fent les pràctiques al servei d'Enfo, és a dir que molt bé.
3: Bon dia.
0: Molt bon dia. Amb totes tres volem parlar-ne d'això. Primerament ens adreçarem a Iola Esther, que és la, no, la responsable de formació, perquè ens expliqui precisament això, no, que us estaven comentant, la importància d'aquest vincle, d'aquesta complicitat amb l'empresa.
1: Sí, des d'Enfo, des de l'àrea de formació, fem certificats professionals, que és una formació reglada, de la qual ja n'hem parlat en altres ocasions, i aquesta formació sempre té un període de pràctiques en empresa. És una estada a les empreses del sector on s'han format per aprendre, per seguir-se formant, però ja no en una aula o en un taller, sinó directament al món empresarial, a la realitat. És una manera de veure tot allò que han estudiat a l'aula, com ho apliquen, és perdre unes pors i unes inseguretats de si seran capaços, no?, d'afrontar-ho, perquè en aquest període de pràctiques estan aprenent, i és una possibilitat després d'inserció laboral perquè es donen a conèixer directament a les empreses.
0: A més, m'imagino que també per vosaltres aquest contacte amb les empreses és important per saber-ne quina és la demanda de llocs de treball que n'hi ha, sí, que sí, moltes empreses de vegades diuen, és que necessitem d'aquest perfil i no hi és en el mercat, no?
1: Sí, nosaltres és un feedback, no, el que ens donen les empreses, perquè així d'aquesta forma ens poden ajustar molt els continguts, no, del que fem en els cursos, veure fins a quin punt són útils o què és el que hauríem de treballar més, i a part sempre ens donen, pues, això, les seves necessitats, sempre ens donen aquesta informació de què és el que ells necessiten realment, i ens fa replantejar, pues, o bé formacions que ja fem, doncs redissenyar-les, o bé fer altres formacions noves que s'adaptin a la necessitat del món i del teixit empresarial.
0: I com comentava l'Esther, que sovint també és una porta d'entrada, perquè moltes persones fent aquestes pràctiques, les empreses, al igual que Enfo té la seva borsa de treball, doncs aquestes empreses també tenen la seva pròpia, no?, i que diuen, ah, doncs aquesta persona m'ha agradat, no?, o li allargo, o m'ho anoto per quan tinguem allò una vacant, no?
1: Sí, sí, és una oportunitat fantàstica. De fet, hi ha un percentatge molt d'alumnes que s'insereixen en el lloc on han fet les pràctiques. Primera, perquè les empreses, si detecten una persona, un treballador que funciona, que s'adapta i que realment té els coneixements necessaris, les empreses no el deixen marxar. Intenten buscar la forma de quedar-se'l, perquè a més, avui en dia en el món laboral hi ha molta rotació, per tant, si no és ara mateix, serà d'aquí unes setmanes o uns mesos, però segur que el tindran en compte. I a més és que, si no, l'alumne com a mínim ho pot posar en el currículum, que té aquella experiència laboral, i això ja et facilita molt després, quan busques feina, el trobar, no?, el que tinguin en compte, perquè ja pots partir d'una mínima experiència professional.
0: Montse, com dèiem, tu ets formadora tutora, no?, sí, de les pràctiques del servei de formació d'Enfo. Explica'ns una miqueta la funció que desenvolupes.
2: Bé, a veure, el que fem sobretot és identificar una mica els perfils dels nostres alumnes i totes aquelles dinàmiques que anem treballant al llarg del curs, buscar empreses on puguin posar-les en pràctica. Això és molt important, sobretot perquè la majoria són persones que o fa temps que no estan treballant o no han treballat mai. Llavors, les pors, les angoixes, tot això els serveixen les pràctiques. Però també les pràctiques són molt bones, com deia l'Ester, per les empreses. Per què? Perquè les empreses aquí descobreixen talent. Descobreixen necessitats. Què passa? Que s'estalvien tot aquell procés de selecció a través d'aquestes pràctiques. I en els nostres alumnes se'ls ajuda a perdre les pors, a enfrontar-se a les realitats, perquè encara que les classes són molt obertes, molt dinàmiques, molt interactives i treballem com si estiguéssim en un centre de treball, no és el mateix que el dia a dia. Llavors es troben, doncs, per exemple, jo ara fem seguiment de tots els alumnes des del primer dia, anem seguint, se'ls envia whatsapps, mails a les empreses, als alumnes, i sobretot veiem aquelles coses que ells estan aprenent. I molts d'ells em diuen, és que clar, és que tot el que he après ho estic utilitzant, però he afegit. Doncs, per exemple, dades confidencials, que nosaltres sempre juguem amb dades imaginàries. He tocat, doncs, papers, clar, hem fet factures imaginàries també. Doncs estic tocant, estic arxivant, estic col·locant els, per exemple, sobretot els que de comerç, atendre el públic.
3: Això t'anava a dir, Montse, si hi ha algun àmbit, algun sector que és més fàcil i d'altres més difícils per poder realitzar aquestes pràctiques.
2: A veure, sí que és veritat que el sector de comerç és més fàcil trobar empreses que ens acullin i que vulguin col·laborar amb nosaltres, perquè a més han descobert que és una molt bona forma de conèixer treballadors potencials. O sigui, ja no és només que nosaltres ens ajuden, sinó que s'ajuden ells mateixos. I a nivell potser d'auxiliar administratiu o d'administratiu hi ha una mica més de recança, però val a dir que avui mateix he rebut uns inputs de diferents empreses on hem enviat estudiants en pràctiques que estan encantats. Que estan encantats perquè funcionen molt bé, posen moltes ganes. És gent que vol realment treballar.
3: De fet, m'imagino que vosaltres també feu aquest cribatge previ, no? Allò en funció,
2: sí, no? Sí, sí, el que mirem també, o sigui, el que fem és un match. Com fan amb les parelles, doncs nosaltres fem un match entre empresa i estudiant en pràctiques. Llavors el que busquem és que tinguin aquella col·laboració i aquella forma de poder interactuar entre ells. Llavors sí que fem una mica de cribatge, de dir, doncs, per exemple, si és una assessoria jurídica, doncs busquem personal
3: que ja tingui aquests interessos, no?
2: Sí,
3: que tot i que sigui allò d'administratiu, no?
2: O... sí, que ja vulguin treballar amb això i que, a més, tinguin molt desenvolupades aquestes capacitats. Llavors, això és el que treballem molt, també. O sigui, al llarg de les pràctiques el que hem treballat és les diferents possibilitats d'empreses on podien anar a fer pràctiques i hem fet unes dinàmiques de avui treballem amb una assessoria, avui treballem amb una escola, avui treballem amb una administració pública i què és el que ens podem trobar. Això, ells ho han dit moltíssim i jo també ho he dit també.
3: I deia jo si les pràctiques en tots els sectors es poden acabar realitzant. Hem parlat ara, per exemple, la Montse parlava del sector del comerç, però també és veritat que sobretot jo crec que teniu molt bons inputs en l'àmbit sociosanitari, no?
1: Sí, sí.
3: Per exemple,
1: sí, sí,
3: no sé si en tema magatzem...
1: En magatzem, que és logística, i en tema sociosanitari, que són pràctiques que la Montse en concret no porta, ja està especialitzada en administratiu i comerç, eh?
3: Sí.
1: Però les pràctiques de sociosanitari és que nos lo quiten de les manos, o sigui, és que quasi ni acaben el curs que ja els volen. És molt senzill perquè les empreses confien molt en nosaltres, en el sentit que saben que la formació que fan és una bona formació i també saben que fem un bon seguiment de pràctiques. Per tant, els alumnes de sociosanitari, quan estan a pràctiques, la tutora també està reforçant constantment, no?, totes les dificultats que puguin sorgir d'adaptació i d'encaix. I a partir d'aquí, doncs, bueno, totes les residències doncs ja ens demanen per quan tindreu alumnes, no? I magatzem també. En realitat, costa, perquè buscar empreses sempre és una tasca difícil, no?, de fer la prospecció, benvinguda seran totes les que vulguin, o sigui, tant de bo en tinguéssim moltíssimes més, però no deixem cap alumne sense pràctiques, això està claríssim, tots els alumnes han de fer pràctiques.
3: Ja, molt bé, i des d'aquí allò una crida a les empreses que trenquin aquesta barrera, allò de dir, ai, és que és veritat que potser allò el primer dia o els dos primers dies et generarà feina perquè has d'ensenyar a la persona, no?, de com es funciona, tot i que tingui molt bona formació, després trobes una realitat que t'han d'ensenyar i això, doncs, igual has d'invertir un, dos, tres dies en ensenyar aquella persona, però després...
2: A veure, aquesta petita tasca d'inserció a través de les empreses es veu recompensada, perquè la majoria dels alumnes acaben pràcticament treballant com si fos qualsevol altre treballador de l'empresa. I aporten coneixements nous, aporten coses noves. Per tant, el mateix que deia l'Ester, animo a les empreses i haig de dir que les empreses que ara mateix estan tenint alumnes nostres en pràctiques estan encantats. És que diuen que treballen superbé, que ho fan molt bé i que a més hi posen moltes ganes. O sigui, que és un benefici. Uh-huh. És important.
1: Doncs... I és satisfactor per les empreses, perquè al final darrere sempre hi ha persones que són agraïdes també i veuen, no?, la satisfacció de poder ajudar una altra persona a obrir-se a les portes en un sector professional, no? Per tant, les empreses en aquest sentit també gaudeixen de poder ajudar, no? I, bueno, és una tasca bonica, també. Mm-hmm.
3: És un win-to-win,
1: sí,
3: no?
1: Sí,
3: allò
1: sí,
3: de,
1: sí,
3: que tothom surt guanyant. Bé, anem a parlar, doncs, amb la Míriam. Mm-hmm. Ella està fent allò les pràctiques a ENFO. Explica'ns una miqueta com és que vas escollir, no sé si la vas escollir tu per venir aquí a ENFO.
4: Sí, ho vaig escollir jo, perquè em donava un llistat. I jo, primerament, no coneixia el que era ENFO, però vaig fer com una petita recerca i vaig veure que era un àmbit que durant la carrera com que no havíem tocat molt. O sigui, abans ho estàvem parlant, el tema de l'orientació sí que ho hem parlat una mica i tal, però el tema de formació era un món desconegut per mi.
3: Perquè tu que estàs estudiant?
4: Pedagogia.
3: Pedagogia.
4: Sí, llavors estava molt enfocat al tema d'orientació laboral i a escoles, però el tema de reincorporar la gent a l'àmbit laboral i tal, era, bueno, no es parlava. Llavors vaig pensar que era com una forma de conèixer aquest àmbit professional i veure si m'agradava. Mm-hmm. I ho vaig escollir i estic molt contenta.
3: Això que comentava jo, de que igual els primers dies, no?, t'han de fer l'acollida.
4: Sí.
3: Com ha anat aquesta acollida?
4: Molt bé, la veritat que ja havia estat una altra empresa de pràctiques i tal, però ha sigut la primera empresa de pràctiques que m'encén no només el centre on jo hi seria, sinó també Orienta i el Hub, i va ser com una acollida per conèixer tot l'equip d'Info. I sempre ho dic, o sigui, m'han acollit molt bé, m'han tractat com una treballadora més i m'han deixat lliure per poder jo crear i sentir-me còmoda durant l'equip.
3: Uh-huh. Quant de temps portes, Míriam?
4: Des del març.
3: Des del mes de març.
4: Sí.
3: I quant de temps ha de durar la pràctica? Estàs a punt d'acabar, potser, o no?
4: Vaig fer pràctiques curriculars de la UAB i la vaig acabar a principis de juny i ara estic fent pràctiques extracurriculars fins al 31 de juliol.
3: Molt bé. I escolta'm una cosa, què és el que valores d'aquestes pràctiques? Perquè abans ho comentava l'Ester, no? Això, doncs, també et serveix a nivell curricular per tu.
4: Sí, no? Valoro molt que m'obre portes en un aspecte que no valorava en el meu futur. O sigui, jo contemplava les ofertes que ens havia apartat la carrera i tal, i com no coneixia aquest món, considero que hi ha molt treball i que també puc ajudar les persones des d'aquest aspecte a trobar feina, a orientar-se, a, no sé, a moltes coses d'aquest aspecte. I valoro molt aquest aprenentatge de conèixer coses que desconeixia totalment i poder ajudar les persones.
3: Perquè tu ets d'aquí, de Mollet, no?
4: No, de Santa Perpètua.
3: De Santa Perpètua. Mm. És a dir, que et preguntava si eres de Mollet pel fet de si coneixies ENFO, has dit no ho coneixia, però suposo que a la carrera us donen allò diferents llocs on poder realitzar aquestes pràctiques.
4: Sí, llistat, i amb com 30-40 llocs de pràctiques, i llavors vaig mirar la primera ubicació de Cerdanyola, de Mollet, tal, i em vaig informar de què oferia cadascun
3: Cada centre, i vas dir, escolta'm, aquesta potser m'obre jo una possibilitat, no? Un sector que
4: sí,
3: mai...
4: Sí, un sector no,
3: que la carrera no t'havien allò parlat, aquesta possibilitat, com a sortida laboral, fins
4: sí.
3: i tot, no?
4: Sí, sí.
3: Uh-huh. I què és el que estàs fent?
4: He estat fent, sobretot m'he centrat a les proves de competència per poder accedir a, bueno, als graus que tenim de certificats professionals per a gent que no té la titulació o no la té homologada. Llavors, sobretot m'he centrat en això, de fer aquestes proves, fer-li una classe de repàs, els exàmens, també bueno, amb l'ajuda de la Mercè i la Lourdes, a les sessions informatives, com orientar una mica de, del que oferim nosaltres, i veure el perfil de la persona també, perquè molts cops volen un curs i veiem el perfil i ens encaixa millor en un altre curs. Llavors, com aquesta part de tu a tu amb la persona també la coneix. I després també vaig en, bueno, el tema d'entrar a les classes i veure els diferents tipus de cursos que oferim i els diferents tipus de formadors que tenim i com ensenyen ells.
3: Està bé que en aquest cas estem fent allò amb Enfo, actuar com a empresa, no? Que acull allò també persones, no sé quin nombre d'alumnat acostumeu
1: doncs,
3: a acollir al llarg del curs.
1: Aquest any hem tingut 5 d'estudiants universitaris.
3: Uh-huh.
1: 5 estudiants universitaris, 3
3: de
1: pedagogia, 3 de
3: pedagogia,
1: un de comunicació i un d'administració d'empresa. Llavors també venen a fer una estada de pràctiques curriculars i extracurriculars a vegades i passant, bueno, és un període de temps formant-se, però amb nosaltres. I que nosaltres prediquem amb l'exemple.
3: Clar, no, no. I llavors aquesta satisfacció que comentàveu és que per l'empresa també ho és?
1: Clar, és que és molt satisfactori veure com una persona que entra no sabent apenes res, no, del sector, doncs acaba dominant, no, totes les, bueno, totes les activitats que fem per ajudar i com valora també aquest tipus de feina, no?
3: I potser també aportant, no, idees, són clar, gent jove,
1: clar.
3: Que
1: són
3: igual...
1: persones que s'acaben de formar, ah. Són persones que tenen idees noves, no, recents, no, i sempre ens ajuda, i a més venen amb una motivació i una energia diferent, i nosaltres pues, som receptius també, no, a tot això, per tant, ens enriqueix molt, com a empresa ens enriqueix molt tenir personal en pràctiques.
3: Mm-hmm. Montse, ens deies que tu estàs molt contenta, perquè sí. Els inputs que estàs rebent és allò de que les empreses estan molt contentes. Imagino que també a l'alumnat, no?
2: Sí, deu comentar sí. Allò. Sí, a més, o sigui, el primer dia el que fem és un seguiment de l'empresa, però també dels alumnes. Els alumnes via WhatsApp, els he anat contactant tots i cadascun el dia que han començat, i estan tots molt contents, molt integrats, molt feliços, que era una de les coses, una de les angoixes, perquè els 2 dies abans d'iniciar les pràctiques venen les pors. Les angoixes, seré capaç, ho podré fer, com serà, quin tipus d'empresa em tocarà, quins companys... Doncs tothom està content, que és molt important, tothom està a gust i estan gaudint de les seves pràctiques. Llavors, només el fet aquest de que gaudeixin els alumnes i gaudeixin les empreses ja és un gran goig per tots nosaltres, o sigui, és importantíssim. Uh-huh. Perquè la teoria és molt maca, és molt adient, és imprescindible, però en el fons tota aquesta gent el que vol és treballar. Llavors, sí, estan gaudint del moment en què posen en marxa tota la pràctica i tot el que és la feina, amb això ja ens donem per satisfets com a empresa.
3: No, i sí. Tant que sí, sí, dies, dies.
1: Que a vegades les empreses, també per por, bueno, perquè no saben fins on l'alumne pot donar de si, diguem, no?
3: El tema de les pors és molt normal, eh? Clar. És molt humà. Això
1: sí,
3: que comentava
1: sí,
3: la Montse, apareixen les pors. Segur que la Míriam també, abans d'aterrar a Elfo, pensava... era que en trobo, no?
1: Sí, clar.
3: I no,
1: I
3: només,
1: les empreses,
3: i no
1: també.
3: Només per l'empresa, sinó també per l'equip humà
1: sí,
3: que et trobaràs.
1: Sí, sí, l'equip que tens, els companys. I a vegades són molt prudents en donar tasques, en donar funcions, en donar responsabilitats, i ens arriba una miqueta aquesta demanda per part de l'alumne, també, de dir, estic molt bé, però m'agradaria fer més coses. No? Pues automàticament nosaltres parlem amb l'empresa, escolta, amb quines altres tasques podria fer, no? I anem ajustant una miqueta aquests continguts, que si no hi hagués el seguiment, potser a vegades les pràctiques es podrien quedar doncs, una miqueta limitades, no? Però amb la tutorització i el seguiment que fem, doncs aconseguim que totes dues bandes, no, vagin encaixant encara més, no, una amb l'altra, i poder tenir unes pràctiques, pues, bones, molt bones, no, i que realment aportin aprenentatge, que és del que es tracta. No?
3: Esther, vosaltres intenteu que les empreses estiguin aquí al territori, tot i que, d'un-hi-do, crec que de vegades també, no sé si ha col·laborat, sí, amb vosaltres, recordo alguna empresa també a Barcelona,
1: sí,
3: no?
1: Sí. És a dir que... sí, en principi busquem que siguin Mollet, Baix Vallès, però sí que és cert que en alguna ocasió, doncs, busquem a Barcelona, i després que tenim estudiants que venen d'altres llocs, també, o que s'han traslladat a mig curs,
3: sí,
1: no?
3: Sí, que això també és cert.
1: Llavors, doncs, bueno, m'he traslladat a Barcelona, va, doncs busquem un lloc a Barcelona, no? O és que ara estic treballant, ai, estic vivint a Sabadell, doncs anem a Sabadell. És a dir, intentem adaptar-nos a l'alumne, perquè el que volem és que s'insereixi, i si pot inserir-se al lloc de pràctica és molt millor. Per tant, com més a prop de casa ho tingui, segur que serà més exitós.
3: I teniu allò empreses, entenc que allà, doncs, confiant en vosaltres, allò any rere any...
1: Sí, nosaltres sí. Només començar l'any. Quan comencem els cursos ja comencem a contactar amb totes les empreses que any rere any col·laborem amb ells perquè sàpiguen en quins períodes tindrem alumnes en pràctiques. Ja programem també visites, perquè durant el curs fem visites a les empreses perquè els alumnes vagin coneixent el món empresarial, la realitat, no? I a més les empreses també vagin veient els alumnes. Més d'una, en una visita ens ha dit aquesta persona, aquest alumne m'agrada. I bueno, doncs ja te'l reservem, va. Vull dir que les visites en empresa també ja és un primer pas, i en el moment que s'acosta el període de pràctiques, doncs ja contactem amb ells per poder fer tot aquest encaix que dèiem, no? I tots els papers que s'han de signar, no? Tots els documents que han de signar, i ja està. Però sempre busquem empreses noves, perquè no sempre les que l'any passat van col·laborar, doncs aquest any ho poden fer. Per tant, sempre estem oberts a noves empreses.
3: Esperem que aquestes empreses també facin allò el boca a orella i ho comentin,
1: sí,
3: no?
1: Altres empreses
3: de dir, escolta'm, que
1: funciona,
3: jo crec
1: que
3: sempre pensem allò grans empreses, però també hi ha mitjanes i petites.
1: Qualsevol, no? Botiga, qualsevol petit taller, qualsevol empresa és adient per fer pràctiques. Sí, sí, i tant que sí.
3: Doncs avui hem parlat allò de la importància de la formació i aquest vincle entre formació i empresa. Amb aquesta conversa finalitzem l'espai del dia d'avui, també amb l'àudio que ens fan arribar des de l'empresa municipal Enfo, dir que és al darrer d'aquest curs radiofònic. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, a la Míriam, a la Montse, i especialment a l'Esther, que ens ha fet de vincle aquest final de curs, no?, a nivell de comunicació. Així que molt bon estiu.
1: Molt bon estiu a vosaltres, moltes gràcies.
3: També a l'equip d'Enfo, i acabem amb aquest àudio que us comentàvem. Adéu-siau.
1: Adéu, gràcies.
5: Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, SOC, amb fons rebuts del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i del Servei Públic d'Ocupació Estatal, el CPE.

0: El teu veneno és contagiós, el teu moreno i el vestit de flors.
1: D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció i companyia. Tornem demà puntuals a les 9 aquí a la sintonia de Ràdio Mollet. Adéu-siau.

0: Bona tarda, són dos quarts, us parla Carla Ramos. El mes de juny ha estat excepcionalment càlid a Mollet del Vallès. La temperatura màxima registrada ha arribat als 35 graus, mentre que la temperatura mitjana s'ha situat en els 25 graus, una xifra que representa 2,4 graus per sobre de la mitjana climàtica. El meteoròleg Gonzalo Macero explica que es tracta d'una desviació molt important i recorda que si s'analitza el conjunt de l'any, els primers 6 mesos acumulen una anomalia tèrmica d'1,7 graus per sobre de la mitjana, una situació que, segons apunta, situa aquest any en el camí de convertir-se l'any més calorós des que hi ha registres.
1: El mes de juny, si mirem la diferència del que és la temperatura mitjana enregistrada en un juny normal per les dades que seguim de l'observador Felip Comas, ha estat superada per 2,4 graus. O sigui, és una diferència molt, molt, molt gran. De fet, si ho mirem amb més àmplia perspectiva, del que portem mig any enllestit, i la diferència de temperatures està en 1,7, que també seguint tota aquesta sèrie de dades que parteixen des de l'any 98, seria l'any més càlid de tota aquesta sèrie.
0: Pel que fa a la pluja, durant el juny es van registrar 23,4 litres per metre quadrat, concentrats en només 3 dies. Des d'aleshores no ha tornat a ploure i, comptant també els primers dies de juliol, Mollet encadena ja un mes sense precipitacions. I també us informem que la ballarina i coreògrafa molletana Núria Guiu ha estrenat aquest divendres i dissabte el seu nou espectacle POF dins la programació del Grec 2026 Festival de Barcelona. POF combina dansa, conferència performativa, projeccions i recursos audiovisuals. La peça pren com a punt de partida les fotografies de pacients de l'Hospital de la Salpêtrière de París, fetes pel neuròleg Jean-Martin Charcot al segle XIX per explorar com la representació dels cossos i el concepte d'histèria continuen influint en la manera com expressem i interpretem les emocions. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: l'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comencem pendents d'aquest incendi que crema Aiguamúrcia, l'Alt Camp, i que sembla que els bombers esperen tenir estabilitzat aquesta tarda. Entre aquesta tarda i aquest vespre, recordem que hi ha 220 veïns evacuats i que s'han calcinat 142 hectàrees. Allà hi ha el nostre company de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique. Bona tarda, Eric.
2: Bona tarda, Mercè. Doncs, com molt bé explicaves, els bombers de la Generalitat calculen que aquesta tarda o vespre podria estabilitzar-se aquest incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Després de la feina feta durant tota la matinada i el matí d'avui, s'ha aconseguit estabilitzar un 95% del perímetre del foc, que ha cremat més de 142 hectàrees. L'inspector dels bombers, Ricard Espósito, ha volgut també tranquil·litzar les persones evacuades, que 67 d'elles s'han traslladat al centre d'acollida de Vila-rodona. La resta han aprofitat per marxar a cases de familiars o coneguts. Si es confirma l'estabilització del foc, els evacuats podrien tornar a les seves cases al llarg d'aquesta tarda. A més, també cal remarcar que l'incendi de Solsona també ha provocat que el d'Aiguamúrcia disposi de menys efectius dels bombers. Recordem que aquest es tracta del tercer incendi en una setmana al municipi d'Aiguamúrcia i que la principal hipòtesi que es treballa és que hauria estat provocat.
1: Moltíssimes gràcies, Eric. Doncs ja ho sentíem, estarem molt atents a veure com evoluciona, però és que els agents rurals han ampliat avui a 76 els municipis de 16 comarques en nivell 4 del Pla Alfa pel perill d'incendi forestal. Es tracta de poblacions de l'Alt Camp, com és el cas d'aquest d'Aiguamúrcia, el Penedès, l'Urgell, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Baix Penedès, Garrigues, Moianès, Segarra, Solsonès, Vallès Occidental, també de la Noguera, Pallars, Jussà, Priorat i Ribera d'Ebre. També hi ha 141 municipis de 19 comarques a nivell 3 per perill d'incendi. Es manté la restricció també a diversos espais naturals. Recordem que són concretament 8. I el Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, ha admès que va tenir intervinguts els telèfons dels exdirigents de la CUP, Carles Riera i David Fernández, amb autorització del jutge del Tribunal Suprem encarregat de supervisar les intervencions de drets fonamentals del cos. En concret, Riera va tenir intervingut el mòbil 2 anys i David Fernández 6 mesos. Així ho revela la desclassificació portada a terme avui pel Consell de Ministres que s'ha fet publicar després que Riera i Fernández presentessin una querella per espionatge a través d'aquest programari del Pegasus. I la cantant Aitana i Antonio Díaz del Mavoc Pop han anunciat avui la compra del Teatre Aquitània de Barcelona. Amb aquesta iniciativa, els dos artistes realitzen una aposta, diuen, decidida per les arts escèniques i per la ciutat. Impulsaran un projecte per generar, diuen, noves oportunitats per creadors i professionals del sector.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.

0: Bona tarda, són 2:15, us parla Carla Ramos. El Radioclub Ochentero de Mollet continua consolidant-se després de la seva posada en marxa el novembre de l'any passat. L'entitat presidida per Luis Beltrán ja plega una cinquantena de persones unides per la passió per la ràdio i les comunicacions. El seu president ha comentat que feia temps que ell tenia la idea de formar aquesta entitat i finalment ha estat possible.
1: Pues mira, esto salió un 25 de noviembre del año pasado. Yo ya lo tenía planteado y hace ya mucho tiempo de hacerlo. Lo que, bueno, al final me eché la manta al cuello y dije, venga, va, vamos. Reuní a una serie de gente, que es la que tengo en la junta ahora mismo, y lo comentemos. Nos reunimos en un bar, lo comentemos, a todos les pareció bien y se llevó todo el tema a cabo.
0: L'objectiu del Radioclub Ochentero és aconseguir un espai fix a Mollet que els permeti desenvolupar la seva activitat amb continuïtat i oferir un punt de trobada estable per als socis. Actualment, l'Ajuntament de Mollet del Vallès els ha ofert la possibilitat de disposar d'un local durant unes hores, un dia a la setmana, per desenvolupar les seves activitats. Tot i valorar positivament aquest primer pas, els membres de l'entitat consideren que no és suficient per al seu projecte. I també us informem que el Centre Cultural La Marineta es pot visitar aquests dies l'exposició Des del cor, un tast d'il·lustracions, obra del col·lectiu d'il·lustradores Tocades pel foc. La mostra rendeix homenatge a la memòria, a la cuina compartida i a les històries viscudes. L'exposició visualitza les receptes i memòries culinàries explicades via telefònica per gent gran durant la pandèmia, quan persones voluntàries els trucaven cada dia per desitjar-los el bon dia. Fruit d'aquest projecte comunitari, impulsat per tres entitats socials, les receptes es van immortalitzar en un llibre. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Un home d'uns 60 anys ha mort aquesta matinada a Barcelona en un incendi al carrer Comte d'Urgell, al districte de l'Eixample. Els bombers de la ciutat han rebut l'avís poc després de les 4 i s'han desplaçat al lloc dels fets 13 dotacions. Les causes del foc es desconeixen i s'estan investigant. Les flames s'han originat en un pis de la quarta planta d'aquest immoble. I no deixem el tema dels incendis perquè els bombers han aconseguit reduir la intensitat de les flames de l'incendi forestal de Lladurs. De moment, el foc estaria encerclat i la capacitat de propagació s'hauria vist disminuïda. Es comencen a retirar alguns dels recursos que s'hi han utilitzat fins ara i han treballat fins a 26 dotacions dels bombers. Canvi de tema, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE, es pronunciï dijous de forma clara i contundent sobre l'amnistia. Illa ha expressat la seva confiança en la justícia i ha aprofitat per demanar també als magistrats independència i respecte en el desplegament d'aquesta llei aprovada al Congrés, ho ha dit en un esmorzar informatiu de Televisió Espanyola.
2: Creo que la mayoría de jueces hacen su trabajo, me he manifestado siempre con respeto hacia el Poder Judicial. También le pido al Poder Judicial que respete a los otros poderes, en particular al Poder Legislativo.
3: ¿Cree que no pasa siempre?
2: Bueno, yo veo que se aprobó una ley clara y explícita, que es la ley de amnistía, que llevamos, pues fíjese, casi 3 años, y bueno, usted tiene que respetar al Poder Legislativo. Y no me haga abstracciones difíciles de seguir. No hace falta ser experto en la razón pura kantiana para entender una sentencia.
1: I a Mataró avui han començat les obres perquè el bloc de pisos del barri de Cerdanyola, que no té llum des de fa gairebé 2 setmanes, recupera l'electricitat. Hi viuen 26 famílies que no tenen llum des del 30 de juny després que un comerciant del mateix bloc manipulés el quadre elèctric de manera indeguda i provoqués un incendi. I llibertat a disposició del jutge per l'exdiputat i exalcalde de Sant Feliu de Guíxols investigats per exhibicionista. Pere Albó va ser detingut aquest diumenge a la tarda per la policia local de Santa Susana. L'home s'hauria colat a la piscina on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a masturbar-se. Segons fonts municipals, en el moment de la detenció, l'home semblava molt desequilibrat i fora de si. I una 50ena d'infants i adolescents d'Ucraïna passaran aquesta setmana a la Seu d'Urgell. L'estada forma part d'una acció solidària impulsada per la Fundació Convent de Santa Clara de Manresa. Els joves acollits provenen de zones ucraïneses afectades per la guerra amb Rússia.
0: Notícies en xarxa.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Joves amb ofici, un programa que recull la història de 10 joves catalans dedicats a oficis artesanals que es pot pensar que han quedat obsolets i que els mantenen arrelats al seu entorn. Escolta'l cada dimecres a 2:15 del migdia a Ràdio Mollet.

Hola, com anem? Benvingudes i benvinguts a Calidoscòpia, l'espai on la música pop brilla amb llum pròpia. Avui obrim la porta a un espai on cada silenci pesa tant com cada nota i on el desamor, la solitud i l'esperança troben una veu capaç de transformar-los en bellesa. Avui dediquem aquest capítol a parlar de In the Lonely Hour, el disc amb què Sam Smith es va donar a conèixer el món i va convertir les emocions més íntimes en himnes universals. Amb In the Lonely Hour, Sam Smith no es limita a explicar una història d'amor impossible, sinó que construeix un retrat sincer de la fragilitat humana, d'aquells sentiments que sovint preferim amagar, però que en algun moment tots hem experimentat. Amb una veu poderosa i plena de matisos, el soul, el pop i el gospel es donen de la mà per vestir unes cançons que respiren honestedat de principi a fi. Avui a Calidoscòpia ens endinsem en aquest primer univers de Sam Smith, un espai de llums tènues, de pianos que acompanyen les emocions i de melodies que converteixen la tristesa en una forma de consol. Com sempre, i abans de començar a fer play, fem un petit repàs a la trajectòria del nostre protagonista d'avui per entendre millor d'on neix aquest disc. Amb una de les veus més reconegudes de la música pop contemporània, Sam Smith va néixer el 19 de maig de 1992 a Londres, en una família on la música sempre va ser molt present. Des de ben petit va mostrar una gran sensibilitat artística i va començar a cantar amb només 8 anys, participant en cors i rebent formació vocal durant tota la seva adolescència. Els seus referents musicals van des de les grans veus del soul i del gospel, com Whitney Houston, Aretha Franklin i Chaka Khan, fins a cantautores com Amy Winehouse o Adele. D'aquestes influències en va néixer un estil molt personal, on el pop es barreja amb el soul, el rhythm and blues i una manera molt honesta d'explicar les emocions. Abans de publicar cap disc en solitari, en Sam Smith ja havia començat a fer-se nom gràcies a diverses col·laboracions. L'any 2012, per exemple, va posar la veu a Latch, del duet britànic Disclosure, que era una cançó que va ser un èxit internacional i que va donar a conèixer aquell jove cantant gairebé desconegut. Poc després arribaria La La La, al costat de Naughty Boy, un tema que acabaria de confirmar que darrere d'aquella veu hi havia una de les grans revelacions de la música britànica i que també escoltarem en uns minuts. L'any 2014 va arribar el moment decisiu amb la publicació de In the Lonely Hour, un debut que va sorprendre tant el públic com la crítica per la seva sinceritat i la seva elegància a la part. Inspirat en una història d'amor no correspost que el mateix Sam Smith va viure, el disc converteix el desamor, l'esperança i la vulnerabilitat en el fil conductor de totes les seves cançons. Gràcies a senzills com Stay With Me, I'm Not The Only One o Lay Me Down, l'àlbum es va convertir en un fenomen mundial i li va obrir les portes dels principals escenaris i premis internacionals. I ara sí, és el moment de començar aquest viatge pel disc que va canviar la vida de Sam Smith i que encara avui continua emocionant qui l'escolta. Donem pas a la primera pista del programa i que és Money On My Mind.

I així sona Money on My Mind, la cançó que obre In the Lonely Hour i també el primer disc de Sam Smith. Tot i que a primera vista podria semblar una declaració sobre l'èxit o els diners, en realitat és gairebé una declaració totalment diferent. En Sam ens deixa clar que el que realment l'impulsa no és la fama ni el benefici econòmic, sinó la necessitat de fer música des de la sinceritat. És més una obertura enèrgica, amb influències del soul, del funk i del pop britànic, que contrasta amb el to més íntim que anirem descobrint al llarg del disc. De fet, és una de les cançons més optimistes de l'àlbum i serveix per presentar-nos una veu que, tot i estar a punt de convertir-se en un fenomen mundial, encara transmet una autenticitat molt difícil de trobar. A mesura que avancem en aquest viatge, veurem que darrere d'aquesta primera explosió d'energia s'amaga un disc profundament emocional, construït a partir de les experiències personals d'en Sam Smith i de la seva manera tan honesta d'entendre l'amor, la pèrdua i la vulnerabilitat. Continuem descobrint i ho fem ara amb una de les cançons que no només va marcar un abans i un després en la seva carrera, sinó que també es va convertir en un dels grans himnes del pop de la dècada. És el moment d'escoltar Stay With Me.

0: Acabem d'escoltar Stay With Me i probablement podríem dir que és la cançó més icònica de In The Lonely Hour i el tema que va fer que milions de persones descobrissin la veu del nostre Sam Smith. Un tema que es va publicar com a tercer senzill del disc i que es va convertir en un èxit internacional i va arribar al número 1 al Regne Unit, a més d'entrar també al top 10 de nombrosos països. El més curiós és que la cançó neix d'una situació molt típica, com és aquella sensació de no voler que algú marxi l'endemà d'una trobada, encara que tots dos sàpiguen que no hi haurà una història d'amor al darrere. Sam Smith va explicar que la lletra està inspirada en les seves pròpies experiències del desamor i d'amor no correspost. Musicalment, Stay With Me també destaca per la seva aparent senzillesa. El piano, els acords de gospel i el cor que acompanya la veu van creixent a poc fins a crear un dels moments més emotius del disc. És la interpretació d'en Sam Smith la que sosté tota la cançó i la converteix en una peça que continua emocionant més d'una dècada després. De fet, amb aquest tema va acabar portant-se dos premis Grammy com a cançó de l'any i millor enregistrament. Tot això i altres reconeixements més van ajudar a consolidar Sam Smith com una de les veus més importants del pop britànic de la seva generació. Després d'aquest himne a la vulnerabilitat, continuem descobrint una altra cara de In The Lonely Hour.
1: It could

Acabem d'escoltar Like I Can, un dels temes més enèrgics que hi trobem dins l'àlbum i també un dels que porten un contrast necessari dins d'un disc dominat per les balades. Aquí Sam Smith s'allunya una mica de la fragilitat emocional dels temes més coneguts i adopta un to més directe per parlar de la gelosia i d'aquella sensació de voler ser l'únic per algú. És interessant veure com la cançó manté l'essència emocional del disc, però la vesteix amb un ritme més marcat, amb percussió més present i una energia que la fa especialment potent en directe. I després d'aquest esclat d'energia, el disc torna a la seva essència més íntima, recuperant el pols emocional que el defineix. Continuem descobrint In the Lonely Hour.

Això que sentíem era I'm Not The Only One, una altra de les grans balades que van consolidar aquest disc com un dels discos més importants del pop de la dècada. En aquest cas, en Sam ens parla del dolor de descobrir una infidelitat i de la importància de veure com una relació que encara hi ha molt i ja no és la mateixa. Però darrere d'aquesta història també hi ha una mica de safareig. Quan es va publicar el disc, molts mitjans volien saber qui era la persona que havia inspirat bona part de les cançons. El mateix Sam Smith va acabar explicant que In the Lonely Hour estava dedicat a un home de qui s'havia enamorat profundament però que mai no va arribar a correspondre als seus sentiments. Tot i que durant molt de temps va mantenir la seva identitat en secret, més endavant es va saber que es tractava del model i actor Jonathan Seisel, amb qui havia coincidit durant el rodatge del videoclip de Like I Can. La relació mai no va arribar a començar, però aquell desengany es va convertir en el motor creatiu de pràcticament tot l'àlbum. I ara recuperem la cançó que, en certa manera, va obrir totes les portes de la seva carrera. Una versió molt especial d'aquell èxit que el va donar a conèixer abans i tot de publicar el seu primer disc.

Acabem d'escoltar Latch, en una versió en acústic molt especial d'una cançó que, de fet, va ser la porta d'entrada de Sam Smith a l'escena musical internacional. La versió original, publicada el 2012 pel duet britànic Disclosure, era un tema de música electrònica i house, però va ser la seva veu la que va captivar tant el públic com la crítica. I nosaltres arribem ara a l'última cançó d'aquest primer bloc i que es titula Make It To Me. Amb una clara influència del soul i del gospel, Make It To Me gairebé funciona com un respir abans de continuar aprofundint en les emocions que han donat forma a aquest àlbum. A més, va ser escrita conjuntament amb el reconegut cantautor nord-americà John Legend, una col·laboració que es percep tant en l'estil de la composició com en l'esperit optimista que desprèn la cançó.

0: Bona tarda, són 2:15, us parla Carla Ramos. El mes de juny ha estat excepcionalment càlid a Mollet del Vallès. La temperatura màxima registrada ha arribat als 35 graus, mentre que la temperatura mitjana s'ha situat en els 25 graus, una xifra que representa 2,4 graus per sobre de la mitjana climàtica. El meteoròleg Gonzalo Macero explica que es tracta d'una desviació molt important i recorda que si s'analitza el conjunt de l'any, els primers 6 mesos acumulen una anomalia tèrmica d'1,7 graus per sobre de la mitjana, una situació que, segons apunta, situa aquest any en el camí de convertir-se l'any més calorós des que hi ha registres.
1: El mes de juny, si mirem la diferència del que és la temperatura mitjana enregistrada en un juny normal per les dades que seguim de l'observador Felip Comas, ha estat superada per 2,4 graus. O sigui, és una diferència molt, molt, molt gran. De fet, si ho mirem amb més àmplia perspectiva, del que portem mig any enllestit, i la diferència de temperatures està en 1,7, que també seguint tota aquesta sèrie de dades que parteixen des de l'any 98, seria l'any més càlid de tota aquesta sèrie.
0: Pel que fa a la pluja, durant el juny es van registrar 23,4 litres per metre quadrat, concentrats en només 3 dies. Des d'aleshores no ha tornat a ploure i, comptant també els primers dies de juliol, Mollet encadena ja un mes sense precipitacions. I també us informem que la ballarina i coreògrafa molletana Núria Guiu ha estrenat aquest divendres i dissabte el seu nou espectacle POF dins la programació del Grec 2026 Festival de Barcelona. POF combina dansa, conferència performativa, projeccions i recursos audiovisuals. La peça pren com a punt de partida les fotografies de pacients de l'Hospital de la Salpêtrière de París, fetes pel neuròleg Jean-Martin Charcot al segle XIX per explorar com la representació dels cossos i el concepte d'histèria continuen influint en la manera com expressem i interpretem les emocions. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
2: Blanc i Negre, un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
3: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

Seguim avançant en aquest recorregut per In the Lonely Hour, el disc que va convertir Sam Smith en una de les grans revelacions del pop britànic i que més d'una dècada després de la seva publicació continua emocionant per tota la sinceritat amb què parla de l'amor, el desamor i la vulnerabilitat. Amb aquest primer treball, el nostre cantant va demostrar que no calen grans artificis per connectar amb el públic, només una veu extraordinària i unes lletres honestes que poden ser més que suficients. Recordem que Sam Smith va néixer a Londres i va créixer escoltant grans figures del soul i del gospel com Whitney Houston, Aretha Franklin o Stevie Wonder, influències que es fan bastant evidents al llarg de tot el disc. Però també va saber adaptar aquest llegat al pop contemporani, construint un estil molt personal que el va diferenciar ràpidament d'altres artistes de la seva generació. Abans d'esclatar definitivament i fer-se el seu propi camí en solitari, ja havia deixat empremta amb col·laboracions com Lats, amb Disclosure o La La La, al costat de Naughty Boy, dues cançons que el van donar a conèixer internacionalment i que van fer que l'expectació pel seu primer àlbum fos enorme. Fins ara hem escoltat Money on My Mind, tota una declaració d'intencions, Stay With Me, el gran himne que el va catapultar a la fama, la Kate Ken, amb una energia molt més marcada, I'm Not The Only One, una de les balades més colpidores del disc, i també la delicada versió acústica de Latch, que ens ha recordat els seus inicis. I ara continuem amb una cançó que, tot i que només forma part de l'edició de luxe d'In The Lonely Hour, és imprescindible per entendre els orígens de la seva carrera. Parlem de La La La, el gran èxit de Naughty Boy amb la veu de Sam Smith, una col·laboració que va sonar arreu del món i que va convertir aquell jove cantant londinenc en un nom a seguir molt abans de publicar el seu primer disc.

Això era La La La, una de les cançons que van marcar un abans i un després en la carrera del nostre cantant del Regne Unit. Tot va començar quan el productor britànic, en Naughty Boy, buscava una veu amb personalitat per donar vida a aquest tema. Smith, que encara era pràcticament un desconegut, va gravar la maqueta i el resultat va convèncer tothom. La cançó es va publicar l'any 2013 i es va convertir en un èxit immediat, arribant al número 1 de les llistes britàniques i obrint-li les portes del mercat internacional. A partir d'aquell moment, la crítica musical va començar a fixar-se en aquell jove cantant de només 21 anys. Molts mitjans destacaven la seva capacitat per transmetre emocions amb una naturalitat poc habitual i el comparaven amb grans veus del soul modern. També es parlava molt de la seva versatilitat, capaç de moure's amb la mateixa comoditat entre la música electrònica, el pop i les grans balades sense grans dificultats. Aquell èxit inesperat va generar una gran expectació pel seu primer disc, una expectació que Sam Smith no només va saber gestionar, sinó que va superar amb escreix quan va publicar l'àlbum que estem escoltant. Però deixem de parlar i continuem descobrint aquest àlbum amb una de les seves cançons més delicades i personals, que és Leave Your Lover.

acabem de sentir Leave Your Lover. Aquí en Sam ens ve a parlar del desig impossible que una persona deixi la seva parella per començar una relació amb ell. És una història marcada per l'espera, la frustració i la impotència de sentir que l'amor no depèn només del que un sent, sinó també de les decisions de l'altra persona. Amb una instrumentació molt senzilla, gairebé despullada, la veu torna a ocupar el centre de tot. És una interpretació continguda que deixa que siguin la llet i l'emoció les que portin el pes de la cançó. I, de fet, aquest tipus de composicions s'han convertit en una de les senyes d'identitat de Sam Smith. Tot i que en els seus discos posteriors ha experimentat amb sons més electrònics, el dance pop i fins i tot influències de la música disco, mai no ha abandonat les grans balades emocionals que el van portar a on és ara. Àlbums com The Thrill of It All, Love Goes o Gloria continuen parlant de les relacions, del desamor, de l'identitat i de l'acceptació personal, demostrant que la vulnerabilitat i l'honestedat continuen sent el fil conductor de la seva música. Continuem fent play ara amb una altra peça molt personal del disc i que porta per títol I've Told You Now.

Acabem de sentir I've Told You Now, una de les cançons més íntimes i sinceres de In the Lonely Hour. Aquí Sam Smith mostra una de les seves grans virtuts com a compositor i és la de convertir una situació molt personal en una emoció que qualsevol persona pot entendre. La cançó parla d'aquell moment en què finalment t'atreveixes a dir el que sents, però potser ja és massa tard o la situació no pot canviar. Després de l'èxit espectacular d'aquest primer disc, la vida de Sam Smith va canviar completament. Va passar de ser un artista emergent a guanyar 4 premis Grammy, convertint-se en una estrella mundial i fins i tot a guanyar un Oscar per Writings on the Wall, el tema principal de la pel·lícula de James Bond, Spectre. Però arribat a l'amunt també va tenir la seva part complicada. Després de la gira i de l'enorme pressió que va suposar l'èxit de In the Lonely Hour, Sam Smith va explicar que va passar per una etapa personal difícil, marcada per una ruptura sentimental i per una sensació de desconnexió amb ell mateix. Ell mateix, de fet, va reconèixer que durant aquell període no estava cuidant ni la seva salut física ni emocional, una etapa que acabaria influint en la creació del seu segon disc, The Thrill of It All, publicat el 2017. Si In the Lonely Hour era el disc d'una persona que buscava desesperadament ser estimada, la seva música posterior mostra un artista que ha anat trobant la seva pròpia veu. Continuem avançant dins d'aquest univers emocional amb una cançó que parla precisament de la necessitat de trobar suport quan tot sembla més difícil, i és Life Support.

acabem d'escoltar Life Support. Aquí, en Sam utilitza la metàfora de necessitar algú com si fos un suport vital, com aquella persona que et dona força quan emocionalment estàs al límit. Amb una producció molt senzilla, la veu torna a ser el gran protagonista i ens recorda per què Sam Smith va connectar tan ràpidament amb tants oients. Però continuem amb una de les grans balades del disc i una de les interpretacions vocals més potents de la seva carrera. El tema porta per títol Lay Me Down.

Sens dubte, Lay Me Down és una de les interpretacions vocals més impressionants d'aquest disc i una cançó que resumeix perfectament el talent de Sam Smith com a intèrpret. I ara sí, arribem a l'última parada d'aquest viatge per In the Lonely Hour. Per tancar el programa, escoltarem Not in That Way, una cançó que representa gairebé l'essència de tot el disc. L'amor no correspost i aquella sensació tan dolorosa d'estimar algú que no et pot estimar de la mateixa manera. Not in That Way funciona com un bon resum del que ha estat tot això. Un disc basat en experiències personals, en emocions molt concretes i en la capacitat del nostre cantant britànic per transformar-les en cançons amb les quals molta gent s'ha sentit identificada. Nosaltres ens tornem a retrobar amb més àlbums i més històries en el pròxim repàs. Que vagi bé!

0: El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, del municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Otrero i Àlex Bermúdez.
1: Molt bona tarda i nit, amants del motor. Això és l'Angle de Miramar, en directe des de Ràdio Mollet. Jo sóc Álvaro Rodríguez i al meu costat m'acompanyen, com ja us havia dit a la veu que ens presenta prèviament, els nostres companys. Eva Otrero, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, Álvaro.
1: Com estàs? Hem tingut coses de motos aquest cap de setmana?
2: Hem tingut actualitat del món del motor a pista i fora d'ella. Sí que hem de parlar una mica de MotoGP, ja que també el programa de la setmana passada no va ser en directe.

0: i tenim coses a comentar que van passar en
1: I,
0: aquesta...
1: Hi ha hagut mercato?
0: El que hem vist és que Àlex Márquez ja és oficial que serà pilot de KTM l'any vinent.
2: Hi ha una més de mercato, crec, no?
0: Quina?
2: Jorge Martín a Yamaha, crec que es va fer oficial ja. Almenys ho van comentar i a la transmissió de la son com si fos oficial.
1: Bueno, és que hi ha tantes coses
0: sí,
1: aquí...
0: Sí, sí, és oficial que a Yamaha el duo seran Ayogura i Jorge Martín, però crec que ja ho vam comentar en l'últim programa.
2: Ah, sí? És que la setmana passada vaig ser ausència de vos.
0: Clar, t'anava a dir que sempre comences com... Per això m'he quedat així, dic, com de costum, sempre dius... De costum l'Àlex no hi és, eh?
2: Bueno, a veure, hem tingut unes ausències degut als exàmens, principalment.
1: Saludem al nostre company... Àlex Bermúdez.
2: Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Àlex Bermúdez. Per la banda de la Fórmula 1, la veritat és que no tenim grans notícies.
2: Bueno, vam tenir gran premi la setmana passada, que clar, ja sembla que fa un món, no vam poder comentar. Si després tenim temps, doncs si voleu fem 5 cèntims de va ser la cursa de Silverstone.
1: Cèntims, un cap de setmana una mica desastrós
2: en quant a tot.
1: A nivell esportiu, principalment.
2: La normativa, aquest circuit que és un dels més letals per a aquests cotxes, i bueno, l'espectacle no va ser...
1: La cursa no va ser gaire bona.
2: L'esprim va ser pitjor encara.
1: Per si de cas ho van solucionar fotent un safety car que no va marxar a les últimes voltes.
2: Això va ser terrible.
1: Enemics de la diversió. Bueno, moltes coses. A la Fórmula 2 tenim un Nicolás Solov que sembla que guanyarà tot.
2: A la Fórmula...
1: Malauradament, sí, Fórmula 2.
2: Fórmula 1.
1: No, Fórmula 2, Fórmula 2.
2: Es parlava que ascendrà l'any que ve a Fórmula 1, però encara...
1: És el que es comenta. La veritat és que tenim allà també un Rafael Càmara, que en el seu segon any està anant molt bé, però bueno...
0: Tenim les nostres prediccions del que vam dir que passaria?
1: Mentre que fem les altres accions, consultem les nostres pròpies prediccions, les coses són així.
2: De no vegades... crec que l'haguéssiu encertat, no? Perquè el guanyador no va ser habitual.
0: Jo crec que vaig dir Antonelli Russell.
2: Si no vas dir Leclerc...
0: Jo crec que vaig dir Antonelli Russell.
2: Bueno, doncs ara ho consultarem i veurem si us veu apropar o no.
1: Segur que sí, segur que sí.
0: Jo recordo que l'Àlvaro va dir que era el cap de setmana de Hamilton.
2: O no, no es va quedar lluny.
1: Home...
2: Semblava que sí, després ja...
1: Podia ser.
2: Diumenge es va complicar una mica la cosa, però bueno...
1: No era bots pensar-ho. Hamilton acostuma a anar superbé a Silverstone.
2: Bueno, va guanyar l'esprint, va fer la pole sprint i va estar...
1: Clar, va fer la pole de l'esprint, però l'esprint...
2: No va guanyar l'esprint, si
1: tant. Ah, amic.
2: A l'última instància va ser Russell, que ja fa... Va ser Russell, no?
1: Antonelli.
2: Antonelli?
1: Sí.
0: Llavors he guanyat.
2: Cabro, va guanyar l'esprint, no la cursa llarga.
0: Però jo vaig dir Antonelli a l'esprint i Russell a la cursa llarga.
2: Bueno, 50%.
1: Bueno, està relativament...
2: Home, té més pes. Si fem la proporció punts dissabte, punts diumenge, té més proporció guanyar la cursa, no? Qui guanya?
0: Que la predicció.
2: Bueno, 1-2. Molt bé, molt bé. Crec que l'Àlvaro, si va dir Hamilton, no.
1: No, guanyat, jo, la veritat és que...
2: Però bueno, es va mostrar competitiu. La veritat és que els Ferrari sembla que estan força a prop dels Mercedes. També el Red Bull últimament sembla que està allà que es pot remenar la cosa. I ara tenim el dubte de veure a Spa, on tradicionalment es fica l'últim gran paquet de millores de totes les escuderies, on per cent es parla que Aston Martin pot millorar fins a 2,5 segons.
1: Clar,
2: això seria potser...
1: I 3, i 4.
2: Bueno, clar, això és entre les hores mitja. Tampoc és guanyar el Mundial. Però bueno, veurem què tal i veurem si hi ha canvis en la correlació de forces dels 3. Bueno, dels 4 grans equips, no? Perquè McLaren també està per allà, tot i que ara està una mica potser en quarta posició, però bueno, depèn del circuit, doncs poden competir per la victòria.
1: Alonso, a la qual li va aconseguir el rècord de el temps més lent respecte a la primera posició de tota la seva carrera esportiva.
2: Sí.
1: 104,52%.
2: I li va tornar a guanyar, això implica que li va tornar a guanyar a Stroll, que això no passava bueno, des de fa 50 grans premis i ara en 2 setmanes consecutives
1: sense la gran primera d'Espanya.
0: I quan era el límit perquè no deixessin córrer?
1: 107%.
2: Però normalment ara es fa la vista grossa. Si algun...
1: Bueno, ja fa 10 anys que no passa tan bé.
2: Bueno, el 107% no supera si algun pilot no fa volta. Però esclar, si clar, clar, accident, considerant que, bueno.
1: Sí, bueno, si en els entrenaments lliures ha demostrat un ritme acceptable, acostumarà.
2: Jo crec que en Marussia, Hispània i tal, normalment, el 2010, 2011, 2012, es feia la vista grossa amb el 107%. No sé si De La Rosa algun any es va quedar sense competir per estar 7 segons del seu rival, del...
0: De La Rosa, que té encara el...
2: El record de Bahrein.
0: El record de Bahrein.
2: Ja s'encarrega des de la son cada gran premi de Bahrein. De recordar-lo.
1: Aquest és un altre maló que hem de parlar, les retransmissions de la son.
2: Una, bueno, jo no vull matar les meves opcions d'anar al futur a la son, llavors et deixaré a tu fer les crítiques, et sembla bé.
1: La son MotoGP és increïble.
2: A veure, la son MotoGP ha perdut també des que no van tots al circuit. Home, quan abans anaven al circuit...
1: Bueno, però sempre tenen... Home...
2: Clar, també van a la fórmula del circuit.
1: Sí, clar.
2: Els quatre que estan al... Sí. Refereixo el narrador i els comentaristes principals.
1: No em diguis que... No em diguis que és mentida dir que tot el que porta Izaskun Ruiz a la retransmissió del cap de setmana no és unes 2 o 3.000 vegades més del que aporta qualsevol enviat de Dazón a la retransmissió.
2: Albert Fàbrega, però esclar, van passar coses que no es poden dir en antena.
1: Bueno.
2: I ara és veritat que el nivell ha baixat una mica.
0: Albert Fàbrega.
2: Albert Fàbrega.
1: Albert Fàbrega.
0: El de les Fàbrega Lecciones.
1: Sí. Ara està espient.
2: Està a Sud-amèrica. Va haver d'exiliar-se. Sí. No, després, fora de micro, si vols, t'has fet el perquè.
1: un canal Fórmula 1 LATAM, que de fet, tot i que sí, es retransmet per Latinoamèrica i, a més, tota la producció està feta a Barcelona.
2: És Mediapro, no?
1: Els estudis de Mediapro.
2: Però no és exactament igual que el canal aquí que van fer, on estava
1: ja
2: la...
1: No és el mateix.
2: La Nira Juanco, no?
1: No, ja no és el mateix. Allò va acabar, però al final és ESPN...
2: S'ha subcontratat una miqueta.
1: I gairebé tot va cap a tota Latinoamèrica, és gairebé la mateixa senyal. Hi ha poques diferències.
2: Sí, potser hi ha un país...
1: Narra Fernando Tornello i poca cosa més.
2: Bueno, comenta també que Alonso va guanyar la 33.
1: Sí,
2: la cursa de Lego,
1: amb cars de Lego.
2: Va ser el millor de tot el cap de setmana, eh?
1: Sí, podríem dir.
2: Segurament, va estar molt entretingut. I bueno, després
0: van intentar retallar per dins de...
1: No ho van intentar, ho van aconseguir.
2: Jo crec que...
0: No, si se'ls va parar el cotxe.
2: Jo crec que pensaven que no podien fer la corba, la xicant, i van dir que millor retallar. El que es passa és que alguns es van quedar clavats.
1: Sí, van començar a retallar per on podien.
2: Jo crec que no podien girar.
1: Bueno, però estaven fent una mica l'espectacle.
2: Sí, Alonso...
1: Una mica el pallasso, ja està bé.
2: Fent una mica d'empenta o con, allà intentant ralentir una miqueta.
1: Sainz va acabar el cotxe de Lando Norris.
2: Sí, és veritat que Lando es va tornar a fusionar 4 anys després.
1: I la veritat, Carlando. Sí, van ser anys curiosos, aquell 2019-2020.
2: Sí, on Carlos Sainz li fotria pallissa tras pallissa al campionat del món.
0: Anem a ficar una mica de salsa rosa, ara que diu Lando Norris, i m'han recordat del partit d'Espanya contra Bèlgica.
2: Lando Norris? Què té que veure amb...
0: Lando Norris...
2: Ah, bueno, estava amb la Magui Corceiro, no? Lando Norris...
0: No és...
2: Que estàs a Portugal.
1: Let her cook.
2: Vale, és que no sé quina relació...
0: Clar, no, clar, és el partit contra Portugal.
2: És el de Portugal.
0: Perquè era Joao Félix.
2: Clar,
0: a Bèlgica tenim el De Bruyne Courtois.
2: Bueno, i compte, que no és només Joao Félix, Lando Norris. També es parlava de Pedro Porro. Que
0: també
2: està a la secció espanyola. Un triangle amorós una miqueta...
0: Salsa rosa.
2: Per cert, no. Es parla que Ferran Torres ha trencat amb la seva parella. O sigui, compte demà que potser fica 4 gols i rebenta el partit.
0: I Luis Enrique el vol pel PSG.
2: També. O sigui, no van acabar malament.
0: Tu per què vols que vingui Ferran Torres al PSG?
2: Home, perquè...
0: Luis Enrique.
2: Li semblarà bon jugador, suposo, no?
0: Potser vol que estigui a prop de la seva filla.
2: Però van trencar. No sé si ho van deixar bé o no.
0: Però si ara ha trencat amb l'altre.
2: Malament no ho van deixar, perquè si Luis Enrique el vol a prop de la seva casa, poden passar cosetes, no? Però bueno, veurem què tal. Molt interessant, el mercat, no només al motor, sinó també al futbol.
0: I a la salsa rosa.
2: I a la salsa rosa, és una barreja de tot.
1: Aprofitant que parlem de Lando Norris, salsa rosa i de més, hem tingut festival de Goodwood aquest cap de setmana, el festival de la velocitat de Goodwood, famós, que es fa allà a Anglaterra. És bàsicament una exhibició, però bueno, ja sabem que sempre és... acostuma a treure tots els pilots de Fórmula 1, fins i tot de motos també.
2: Anglaterra s'ho cura molt, aquestes coses, amb la història i tal.
1: I hem tingut a Valentino Rossi, que ha estat fent una exhibició amb una Yamaha, evidentment, i amb un BMW. Recordem que Rossi ara mateix està és pilot oficial de BMW, així una mica entre cometes, però bueno, corre amb BMW ara mateix, i va fer una exhibició també amb el BMW d'Alemans de l'any 99, em sembla, el B12.
0: Jo crec que és fan del programa i no vol que parli jo d'ell, i ha dit, sí, he de treure sobre les dues rodes.
1: D'alguna manera s'ha de...
2: Si vol que parli algú del nostre programa és que no ha escoltat molt la resta d'integrants el que hem dit sobre ell, eh?
1: I després de fer l'exhibició amb el cotxe d'Alemans, bueno, van fer una mina de meet and greet amb precisament amb Lando Norris, i parlàvem de la possibilitat de córrer Alemans els dos junts amb aquest LMDH que està preparant McLaren per l'any vinent.
2: És molt fan, no? I... Norris de Rossi? Crec que el va portar un cop al circuit.
1: Superfan.
2: Bueno,
1: sí.
2: El color de casc crec que s'anula de Rossi.
1: Sí,
2: això,
1: és,
2: no?
1: És super rossista.
2: Després pregunteu per què Norris no... Si és que...
0: Algú està baixant els punts de
2: que t'agrada tu, no?
0: Sí.
1: I bé...
2: T'ho hauria d'haver dit abans, això de Rossi, no?
1: I bé, comentat, repassat tot el que representa Rossi...
0: El color
1: de Norris.
0: Groc del casc de Norris, no sé per què és, però el de Hamilton, és perquè de petits, en el kàrting,
1: sí,
0: el volien reconèixer els seus pares.
1: Sí, la mare.
2: Ostres, ho van recordar, això.
1: Sí, li deia, és que tothom porta casc blanc, vermell o negre, porta un groc que jo
2: Hamilton
1: reconegui.
2: Crec que Hamilton se'l pot reconèixer per als altres atributs.
1: No, home, però a la pista no.
2: No, ja, és una joder, no es pot dir res aquí ja.
1: Sí.
2: A veure, Hamilton...
1: Però és una cosa que ara mateix passa al karting també, perquè hi ha molts cascs blancs
2: i
1: de vegades no? Et dius un mecànic fotent-li unes tires de cinta al casc, què li estàs ponent per reconocer al niño? És que no el veig.
2: També dic una cosa, perdó. A Hamilton al karting, jo crec que més o menys el destacava, és a dir, no quedava
1: sempre estava
2: al
1: davant,
2: no?
1: Sí.
2: I si no, Rondoni s'encarregava de donar-li un car.
0: En el karting, com en el Corte Inglés, se ha perdido niño.
1: Bé, ja hem parlat molt del Mercato, ja hem parlat molt...
2: Hem parlat de la Fórmula 1,
1: tot. Sí, ja, sí, de tot el que és superficial. Ja, anem a anar al que són curses de veritat. Curses del fang.
2: Moto2,
1: curses,
2: no?
1: De... potser una mica més que Moto2. Potser una mica on acaba la gent després de Moto2. El Mundial de Resistència de Motos. Hem tingut aquest cap de setmana aquí al circuit de Catalunya. Si abans parlàvem d'aquí hem tingut motos, hem tingut moltes motos, i és que aquesta setmana torna a la secció de les curses quilòmetre zero per parlar de les 24 hores de motos organitzades per Martí Motos aquí al circuit de Catalunya. Segon o tercer any que les organitzen els companys de Martí Moto, i bé, els ha quedat una cursa bastant interessant.
0: Estem molt agraïts perquè ens han acreditat com a premsa.
1: Ens han tractat superbé. No hi ha catering, però no ens podem queixar,
0: no,
1: de veritat.
0: No,
2: això ja són paraules majors.
1: Això ja són paraules majors, però molt, molt, molt xulo. I si us sembla bé, anem a repassar una mica el que han estat aquestes 24 hores en la seva secció, les curses de quilòmetre zero. Les curses de resistències de motos. Quina cosa més curiosa, no? És una cosa fins i tot exòtica, no?, en el món del motor.
2: No sé si estàs sent irònic o estàs...
1: No estic sent irònic.
2: S'associa més als cotxes, no? S'associa
1: més als cotxes.
2: Hi ha més campionats.
1: Sí que és cert que si tu li preguntes a la gent en general, quan li parles de curses de 24 hores, sempre et mencionen les 20... No tant.
2: No?
1: La gent que és d'aquí et menciona les 24 hores de motos de Montjuïc.
2: Ah, aquí ja hem de tenir uns anys, eh? Hem de tenir una edat,
1: sí,
2: no?
1: Bueno, però si tu preguntes als avis d'aquí del barri,
2: home, segur
1: que et parlen... Ah, sí, quan corria amb un Montjuïc, de fet, em deia un amic justament ahir, em preguntava si estaven corrent les 24 hores, perquè la seva àvia havia obert la finestra a les 5 del matí i, bueno, li havia fet el comentari de... Vaig obrir la finestra a les 5 del matí i vaig escoltar que estàvem fent molt soroll i vaig pensar, ui, doncs seran les 24 hores de Montjuïc.
2: Viu a Barcelona? I...
1: No, no, viu aquí. Aquí
2: ah, vale, vale. Sí, viu a Barcelona, Mollet, però, escolta'm un valor.
1: Però
2: ostres,
1: que la nostàlgia aquesta de les 24 hores de motos de Montjuïc s'està traslladant una miqueta de la mateixa manera cap aquí, cap a un valor.
2: Un valor té solera ja, 30, no, sí, 35 anys ja.
1: Del 91, sí. Sí, sí.
2: S'ha de dir, per cert, si em permeteu, que això de la finestra, que és dels anys que més escoltaven, eh? O sigui, jo per la nit vaig obrir la finestra perquè feia un calor... que et torraves,
1: sí.
2: I no me'n recordava en aquell moment, no, i dic, ostres, és veritat, s'escoltava un montón. O sigui, jo vaig
0: imagina
2: estar molt
0: el que pensen nosaltres, eh? No se'n recordava que hi havia les 24 hores.
2: La veritat és que venia zombi perquè estava veient,
1: sí, hi havia...
2: un Noruega a Anglaterra, crec que era, o així.
1: I, llavors, és que el dissabte a la nit era una mica complicat, perquè hi havia una calda brutal amb la humitat.
2: Era horrible, eh?
0: Uf.
1: I després un parell de partits de futbol bastant horribles. O sigui, realment, gràcies a tenir aquestes 24 hores per amenitzar aquest cap de setmana tan horrible a nivell futbolístic.
2: Està bé, tio.
0: Anglaterra a Noruega no va estar tan malament.
2: Va ser un atracament.
0: Si no hagués guanyat Anglaterra amb un gol.
1: Home, va ser un atracament bastant important.
2: I a l'Argentina va estar bé fins que es va inventar una expulsió per mar.
1: Faig un incís en aquesta secció del món del motor per demanar públicament que Alexander Sorloth no torni a Europa.
2: Bueno, crec que quan obri el seu Instagram i vegi els 250.000 comentaris que té, crec que és el rècord mundial de comentaris en una publicació, crec que ja s'adonarà.
1: Bé,
0: anem a la pilota al cable.
1: No, és el que va tenir el 2-0
2: a Haaland.
1: Amb Haaland sol en un 2-1.
2: Era el passe més fàcil de la història del futbol. O sigui, sí, era un passe...
1: I va decidir que no.
2: La típica jugada de la FIFA, aquestes?
1: Sí, literalment, Noruega ha estat eliminada per culpa d'Alexander Sorloth.
2: Bueno, el cable té la... El que parlava era el cable...
1: Però compte, sí, en un 40% és per Sorloth.
2: Home, si després fiquen el segon...
1: Anulat, després...
2: Sí, potser sí.
1: Bueno, moltes gràcies. En qualsevol cas, i després del partit de Janira, que també té la, agraïm haver tingut aquesta cursa de 24 hores que va amenitzar tots els successos esportius desagradables que van tenir durant el cap de setmana. I bé, aquesta cursa de 24 hores, si parlem de la resistència de motos, doncs heu de saber que hi ha un mundial de resistència de motos, es diu EWC, el de cotxe es diu WEC, WEC, aquest és Endurance World Championship. Al revés.
0: Una més.
1: Què passa amb aquest Endurance World Championship de motos? Doncs que té pilots que necessiten entrenar. I com entrenen? Doncs corrent curses com la d'aquest cap de setmana al circuit. Per tant, una de les coses més interessants que ens ha portat aquesta edició de les 24 hores, i sobretot des de que les organitza Martí Motos, és que venen molts pilots, bueno, venen equips del Mundial a córrer aquesta cursa, doncs, a moda de preparació. I com de professionals són aquests equips? Com de ràpids són, com de seriosos són? Bé, doncs vam tenir una pole que estava només a 10 segons de la pole position de MotoGP. Estem parlant de superbikes.
2: Temps competitiu.
1: Estem parlant de que això es corre amb motos de carrer.
0: És una barbaritat.
1: I està a 10 segons de la pole de MotoGP. Bueno, fins i tot una mica menys. Va ser en un minut 45. La pole va ser per l'equip FR Moto.
2: I Montmeló no és el circuit precisament més curt del calendari de MotoGP.
1: No.
2: És a dir,
1: no.
2: Que són diferències... Sí. Força positives, no? No
1: sé. Motos que estan preparades per resistència, motos que no van anar amb el motor donant la màxima potència perquè han d'aguantar les 24 hores, motos que tenen la refrigeració sobredimensionada per poder, perquè no pateixin a nivell de temperatures, a 10 segons de la pole de MotoGP.
2: Si tu li buides de benzina i li fiques motor preparat per una rally, potser vam...
1: Home,
2: força més ràpid, no?
1: Sí, bueno, si mirem el Mundial de Superbikes, realment aquestes motos arriben a posar-se per sota dels 5 segons respecte a les MotoGP, i alguna vegada ha passat amb pneumàtics Pirelli i demés, i amb pistes en condicions especials, que les superbikes han anat més ràpid que la MotoGP. Aquest no és el cas.
0: Va ser Bautista?
1: Que, sí, Bautista a Aragón 2024. Va anar més ràpid que Márquez. Li va fer el rècord de pista amb la superbike. En aquest cas, doncs, el que diem, motos que no estan preparades per velocitat, estan preparades per resistència, 10 segons de la pole de MotoGP. Això és córrer molt. Per tant, com tenim els del Mundial, teníem una categoria només per ells, eren només quatre motos, l'equip FR Moto, l'equip Kawasaki Català, el Team C27 i el Kinfin Fulgas Racing Team, que corrien en aquesta categoria del Mundial. Després teníem una categoria que és Open Superbike, on teníem més equips, una mica més més d'aquí, potser. De fet, un bon amic nostre, el Jordi Vilamitjana, que des d'aquí el saludem, estava corrent al Box 69 Racing, d'aquesta categoria, Open Superbike, i estava formada per l'equip Box 69, NRT Endurance, MSP 87, Motonomàtic BCN Endurance, Team RB Racing, que no és Red
2: Bull,
1: LRC Racing, no confondre amb Lucho Chiquinello Racing. També teníem el cos de Mossos, cos esportiu de Mossos d'Esquadra ETG Racing Team.
2: Oi, que noms, és un equip... Els noms dels equips, entre el 69, entre els Mossos d'Esquadra.
1: Però és que aquest equip dels Mossos d'Esquadra és molt interessant, perquè és un equip format pels antics companys de treball i amics del desaparegut Raül Torres, que acostumava a córrer la cursa de l'Illa de Man.
0: Sí.
1: I que va perdre la vida l'any 2023, si no recordo malament. Doncs en forma d'homenatge i en forma de trobar una manera esportiva i a més interessant de promoure la seguretat vial, quatre dels seus excompanys, dels que més els agradaven les motos i que compartien aquesta afició i aquesta capacitat per córrer, van decidir muntar un equip. El van muntar juntament amb l'Escola Tècnica de Girona, o sigui, un institut de formació professional, i van acabar per formar aquest equip i córrer les 24 hores de motos en forma d'homenatge i en forma, doncs, de buscar una manera esportiva també de relacionar-ho amb la seguretat vial. Molt interessant aquesta proposta. Van córrer amb una Yamaha R1.
0: Número 112.
1: Sí, número 112, a més. I la veritat, un equip que... Bé, van aconseguir acabar la cursa, que no és poca cosa. I no sé, em sembla una proposta molt maca.
0: I d'estar connectats amb...
1: Sí, amb el món una mica més enllà del que... Clar, la policia sempre potser necessita una mica més de naturalesa, no? I d'aquesta manera, doncs, es pot connectar també amb... O sigui, la seguretat vial també s'ha d'entendre com aquesta gent que fa servir la carretera una mica com a via d'escapament, sempre dintre dels límits, però tothom que va amb moto, tothom que té un cotxe mínimament esportiu, doncs utilitza les carreteres una mica...
2: Dins dels límits.
1: No, dins dels límits.
0: Jo anava a dir més que tenen ells també, com nosaltres, els circuits per poder entrar.
1: Sí, tenen aquesta afició.
2: I tenen també la unitat de tràfic, que també doncs, podria ser una bona idea, no?, que estiguessin d'aquesta manera.
1: Sí, per això és important connectar aquests dos mons perquè es pugui fer una seguretat vial més realista amb el que passa, perquè la realitat és que si tu vas a una carretera de corbes a un dissabte a la nit, trobaràs gent amb moto fent rutes i trobaràs gent amb cotxes esportius fent trams. No és una cosa que no passi. El que passa és que hem de tenir un cos de policia, doncs, que estigui acostumat a això i que ho sàpigui regular d'una manera coherent. No es tracta de prohibir tot, es tracta de regular-ho de la manera més coherent possible. I mitjançant iniciatives com aquesta, doncs ho podem aconseguir. Quines categories més teníem? Superstock 1000, amb els equips PF Endurance Sachsen, AG Racing Team, Gear Racing, RACO 41, TS Endurance, Team GT Endurance, ARB Performance, i bueno, un grapat d'equips més. Això... dels que més hi havia eren francesos. Els francesos els encanten aquestes curses de resistència i bé...
2: I els agafa molt a prop, també.
0: I vam estar una estona mirant matrícules.
1: Sí.
0: Perquè...
2: molt francès, també. Oh.
0: L'Àlvaro em va explicar que a les matrícules de França, igual que les matrícules...
1: les antigues d'Espanya.
0: Les antigues d'Espanya tenien les lletres de la província, doncs tenen cadascú un logo de
2: cada comarca o regió.
1: Sí, de la regió.
2: Amb un numeret, també.
1: Amb el numeret, sí. Estan molt curioses. A més, els logos són superoriginals.
2: Això a les motos, quan venen a MotoGP, bueno,
1: sí,
2: et fartes de...
1: Et pots entretindre.
2: La meitat del circuit són...
1: Ens demanen pas a la pausa d'hidratació, per tant, tanquem aquesta primera part del programa i tornem ara de seguida. Vinga, fins ara.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
4: Hola, sóc en Pere Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
5: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
6: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic i una de comèdia en la mateixa obra.
7: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
8: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
3: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
9: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
10: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
11: El combat dels poetes amb Dolors Navarro el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:45 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
10: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
12: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
13: Enguany, de fet, hem tractat de vegades que han sigut temes monogràfics. Enguany, no? Enguany ha estat una sèrie de temàtiques variades. I per primera vegada sempre ens hem centrat molt al que ha estat l'entorn estrictament molletà.
14: És una documentació extraordinària tant per Mollet com per Catalunya, tant per el tema de l'exili, i això serà un fons, si no hi ha res de nou, extraordinari que tindrem a l'Arxiu Històric Municipal.
12: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda. Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Estem de tornada i estem hidratats a l'angle de Miramar. Continuem amb bueno, les curses de quilòmetre zero, el que estem comentant, aquestes 24 hores de motos que hem tingut al circuit de Catalunya. Aquest cap de setmana estàvem repassant que teníem la categoria Superstock 1000 i també teníem la categoria Superstock 600. I bé, doncs la Superstock 600, molt fàcil, motos de 600 centímetres cúbics de carrer, i la Superstock també. Realment totes les motos eren de carrer, l'únic és que les del Mundial i les Open Superbikes eren una mica per sobre, una mica més modificades per poder tenir motos del voltant de 100.000 euros, però no deixen de ser les motos de carrer. Tots són Yamaha R1, Kawasaki ZX R1000, BMW SR1000, Honda CBR1000, i la sorpresa, almenys per mi, és que hi havia dos equips que portaven Ducatis. No és lo habitual de veure en carreres de resistència, i bé, no està malament veure una mica de varietat. També agrair a Yamaha per fer un motor que soni diferent a la resta. És un motor que sona gairebé igual que el de la MotoGP, i la veritat és que s'agraeix molt sentir aquest
1: motor. En casa al Suís i dius, mira, MotoGP.
0: Pues quan passen per la recta és molt similar. Quan passen per la recta és molt similar. La Ducati també sona semblant, però és més característica el so de...
1: Ducati satèl·lit.
0: Sí, sí. Bueno, això són tots, tots satèl·lits.
1: Ja m'ho imagino, no crec que Ducati pagui per...
0: I bé, la cursa doncs es va desenvolupar amb una sortida des de la pole d'aquest equip Ferramoto, que no sortia del tot bé, però de seguida teníem un equip, el Team 77 i el Kawasaki català, que agafam les primeres posicions de la sortida, o sigui de la cursa, i començaven a tirar, però de seguida l'equip Ferramoto els tornava a agafar, i van començar a rodar durant les primeres voltes de la cursa en 1.46 constant, i de fet aquests dos equips gairebé no es van baixar del minut 46. Recordem, pole de MotoGP, minut 36. Ritme constant en resistència d'aquesta gent amb motos de carrer, a 1 minut 46. O sigui, 10 segons constant de la pole de MotoGP. Així es van tirar gairebé tota la cursa. Com és habitual a les curses de resistència, doncs hi ha alguna caiguda. Normalment són caigudes lleus, aquí. No és habitual veure un high side, no és habitual veure caigudes molt grosses. L'any passat sí que vam tenir una molt curiosa, que va ser que a la volta 2 una moto va perdre oli i van caure 10 motos en qüestió de dues corbes, i allà sí que va haver un sinistre bastant important, però aquest any no. Aquest any ha estat una cursa molt neta, i bé, finalment el resultat ha estat una victòria per l'equip Ferramoto, els mateixos que van fer la pole, amb una volta ràpida, que de fet ha estat més ràpida que la pole, a 1 minut 45 622, i la victòria va ser pels pilots Pérez Zuasti, Tapia Orcas, González Zudaire i Sanchís. A la categoria Open Superbikes vam tenir victòria pel Box 69 Racing, enhorabona pels nostres amics, amb els pilots Balomares Vilar, Miralles González, Rodríguez Gras i...
1: Bueno, pots dir només el primer cognom, no? Perquè com són espanyols,
0: sí,
1: els dos cognoms.
0: I tenim aquí un UBL que no sé la nacionalitat, però aquest és el cognom oficial que tenim al timing. A la categoria Superstock 1000 vam tenir victòria per l'equip BF Endurance Racing amb una BMW S1000RR. La victòria de la general va ser per una Yamaha, la de Superbikes va ser per una Kawasaki, i la de Superstock va ser per una BMW. Victòria per Ficker, Good, Blumel i Kruger. I a la categoria Superstock 600 vam tenir victòria per l'equip Exit 94, amb una Yamaha R6, a mans dels pilots Marco, Navarrete, Pain i Díaz.
1: Un guanyador dels que has dit abans s'ha escapat del Tibidabo, no? Per córrer...
0: Com, però?
1: Kruger s'ha escapat del Tibidabo per córrer Superstock 1000.
0: Potser. Bé, la cursa, a nivell de cursa, doncs, és una cursa una mica difícil de seguir, les curses de resistència acostumen a ser, però a nivell d'ambient hem de dir que espectacular. espectacular.
2: Sí, sobretot a la tarda teníem un chill-out de Yamaha, en el que hi havia una exposició de motos. Hi havia també una mascota que s'assemblava al cap del Barça, però era blava. Portava un... crec que era un amortiguador a les mans.
1: És una mica random, no? Un amortiguador al gat.
2: No, i el anava acariciant com si fos un gat a l'amortiguador, el propi gat. Bueno, va ser una cosa molt divertida. Hi havia a l'exposició també hi havia una moto que estava tombada com fa normalment Jorge Martín, que es fa una foto amb un veló a la corba 4, si no recordo malament, per tocar amb el colze al traçat, al piano, i estava posada allà perquè et poguessis fer una foto. Una experiència que suma sobretot per les famílies que van amb els nens, que sigui, que no només hi hagi activitat a pista, sinó que sí, ja que són les 24 hores, si vas una estona, puguis mirar les motos i puguis mirar també, hi havia un espectacle de salts amb motos. Sí que estem acostumats que a MotoGP tenim fins i tot salts amb motos de neu, però sí, estem veient...
1: Ens està ensenyant el baró.
2: Ensenya
1: una fotografia. Ja.
0: Estem veient les fotos del cat.
1: Sí, aquest és més lleig que el del Barça, eh?
0: Sí, se'n permet.
2: Si ens veieu
1: al vídeo... Si tens el fi de 5 anys amb el gat aquest, potser té...
2: Si ens veiem al vídeo a YouTube, veureu el que estava ensenyant l'Àlvaro. Si no, també ens podeu seguir a les nostres xarxes socials i les del circuit, que van penjar també les fotos. El que deia, que estem acostumats a tenir molts salts, però va ser una exhibició...
1: Però no hi ha zona Monster de MotoGP, més o menys.
2: No, era zona Yamaha.
0: Red Bull, sí.
1: Però és més o menys, no? El tipus de salts amb BMX.
0: Era l'estil. Era l'estil.
1: Moto de neu. Sí.
2: Però no hi havia moto de neu.
1: Això has d'anar al Gran Premi de MotoGP. Clar,
2: com si diria no. la Maria Patiño, i ahí está.
0: Clar, potser una moto de neu no, però una moto d'aigua.
1: Sí. Clar, com és estiu, així i tal...
0: Ara, jo no sé com saltar algú amb una moto d'aigua, però...
2: No crec que es
1: potser pugui. Potser cau de repente de pleno al terra, no?
0: Home, es pot fer.
1: I s'acaba l'exhibició,
0: es
1: no?
0: pot fer, però a mi se m'acomeixen coses, però cap d'allà és bona idea.
2: Doncs va estar molt bé l'activitat, també, a parlar del que hi havia, de botigues. Hi havia unes botigues, l'únic que estava malament és que no vam trobar un Citroën C3 del 2004 a les maquetes. La resta, llàstima. Molt bé.
1: Potser heu filat una mica fil, no?
0: I ojo, sí, i vull demanar un aplaudiment per aquesta proposta que vam fer a les 24 hores, i és que hi havia una xurreria.
2: Molt bé.
0: Per
2: molt
0: mi,
2: bé.
0: Un aplaudiment.
1: Amb les hores...
0: Una cosa tan necessària al circuit, tenir una xurreria, perquè, clar, allà la gent arriba d'hora. I en un dia de circuit...
1: O arriba tard.
2: O es queda allà fins a molt d'hora del matí.
1: Clar, jo crec que l'inventor d'això va anar a Marina, no?, i va dir... Hem de replicar-ho al circuit.
0: Clar, exactament. Però és que fins i tot en els dies que hi ha un GT World Challenge tontorron,
1: també.
0: Arribes a les 10 del matí d'això que intentes apurar el jeep, perquè clar, és dissabte.
2: Per la pelús.
1: A les 6 del matí, MotoGP.
2: Posa una xurreria darrere de la pelús.
0: Les xurreries són la solució del circuit, és el que necessita.
1: Jo potser la ficaria a la cua, perquè un cop entres a la pelús ja...
2: Ja, clar.
1: Però bueno, però sí... És...
0: Jo penso que posar diverses xurreries no és cap problema.
1: No, home, no.
0: Al contrari.
1: Si no és que t'engrada, saps? Va haver-hi un any
0: que era Sant Joan i van posar...
1: Coca.
0: Van posar coca. I això va arrasar, o sigui...
1: A mi no va arribar la coca, eh? Jo vaig arribar una hora més tard i ja no quedava resta coca, eh? Va ser terrible, això, eh?
0: La xurreria, un encert total... I bé, un encert total en general d'esdeveniment. Enhorabona a Martí Motos i al circuit de Catalunya.
1: Quan fan les coses bé, s'ha de dir.
2: Jo hagués posat més coses com de fira, com les patates aquestes que són supergrans i les farceixen de qualsevol cosa.
1: A tu les motos se t'ho van igual, tu anaves a menjar
2: un kebab. Per què no hi havia un kebab?
0: Bueno, home, ara que està Toprak, doncs és una proposta interessant, perquè clar, és la cultura turca.
1: Ostres,
0: ajuntar-la dins de...
1: Molts estereotips estic veient aquí, eh?
0: Però és cultura turca!
1: Ah, no, bueno.
0: És cultura turca! Bueno. Jo no em fico...
2: Jo pensava que era més de Grècia.
0: És... Fins i tot és de Turquia.
1: Home, el kebab són turcs, no? Jo crec que sí, no?
0: Jo diria que sí. Bé, hem de tancar aquesta secció, com dèiem, enhorabona a Martí Motos i enhorabona al circuit de Catalunya, sí, i enhorabona, evidentment, als guanyadors per aquest esdeveniment. Moltes gràcies per l'acreditació i ens veiem a la propera, I seguidament d'això, sense baixar-nos de les motos, passem a la secció de l'Eva Otrero a Sobre les dues rodes.
2: Doncs sobre les dues rodes, aquest cap de setmana, a part del que hem tingut a la pista del circuit de Barcelona-Catalunya, hem tingut el Gran Premi d'Alemanya, un Gran Premi de Sachsenring, a un anillo de Sajonia, que ja té el seu...
0: el pedigrí, no?
2: Bueno, és que algú porta aquest anell i no li ha tret ningú. I aquest és Marc Márquez Alenta. Un Marc Márquez Alenta que aquest circuit sembla que és casa seva. No sé si s'empadronarà ja, no sé com s'ho faran, però un circuit que costa pensar-hi en una victòria que no hagi estat del Marc. No sé si vosaltres recordeu alguna mítica que no hagi estat del Marc.
0: Home, victòries...
1: La carrera de la pluja, el 2020... Va acabar guanyant o no? És que no me'n recordo ara. A l'època xunga d'Onda Márquez, que venia després de la lesió de Jerez.
2: Ell va guanyar del 2013 fins al 2019 ininterrompudament i després va guanyar...
0: El 21?
2: Amb pluja.
1: Ah, és aquesta,
2: sí,
1: no?
2: Està.
1: És que sí. Clar, aquesta no anava guanyant, però crec que l'última volta va haver-hi un lío de nassos amb el canvi de gomes i tal, i finalment va guanyar. Perquè va entrar boxes abans o
0: crec
1: alguna cosa
0: així, no? Anava per aquí. Crec que no em sona que anés per aquí.
1: Potser m'estic confonent amb un altre, eh?
0: No, va ser a ritme. Va començar a trobar-se bé, I és curiós que fins i tot amb la lesió i tot, li ha afectat el braç que no li afecta a Sachsenring.
2: Sí.
0: I, bueno... Què has pot esperar de Márquez?
2: Si haguéssim fet la predicció sense veure la cursa, jo hagués dit una cursa de MotoGP on ho guanya Marc Márquez a Sachsenring i cau Joan Mir. Què va passar?
0: Bueno, doncs les coses que han de passar. Les coses que malauradament
2: que han de
0: són
2: passar,
0: així.
2: No?
0: que acaben sent així.
1: Joan Mir té tancat ja el seu futur?
2: Sí, a Gresini.
1: És oficial ja, però
2: oficial.
1: Va ser fa poc, veritat? La setmana?
2: Bueno, fa dues setmanes.
1: Dues setmanes.
2: Sí, sí.
1: Que,
2: però
1: fa,
2: jo...
1: que farà doble amb Àlex Márquez?
2: No.
1: Ah, no, clar, perquè Àlex
2: Márquez... Farà doble amb Daniel Olgado.
1: Àlex Márquez el van...
2: KTM?
1: On anava? A KTM. Oficial, en teoria.
2: Oficial.
1: I també s'ha tancat ja.
2: Sí.
1: I el Deguer a... El Deguer on va?
2: El Deguer...
0: El BR46.
2: El BR46.
1: És que tinc un lío amb això del mercat, sincerament.
2: Clar, estava pensant en una Ducati, doncs el BR46.
1: I KTM, com tenen 4, només es queda fora Viñales, en teoria. Les altres estan més o menys.
2: Viñales, notícia del mercat que havia de donar ara, que me l'acabo de recordar.
1: Se'n va de MotoGP, no?
2: Se'n va de MotoGP, va dir el dijous del Media Day a Sachsenring que li van enviar un contracte, el va signar i dues setmanes després li van dir que no servia de res.
0: Bueno, és vergonyós la situació amb...
1: En quin sentit?
0: Perquè... Amb Viñales. Bueno, tot
1: ell
0: el que s'està sentint,
1: part,
0: perquè, clar, si és veritat tot el que explica Maverick, jo penso que li han fet el llit per tots els costats. O sigui, i sobretot el fet de que no hagin estat capaços de dir-li escolta, amb el temps suficient per buscar-se la vida que no tindria un contracte...
1: A mi que Viñales, és que així això em sembla una mica irònic, perquè ell li ha fet el llit a totes les marques a les que ha estat, a totes, eh?
2: Després, en el cap de setmana... Teníem un... Coneixeu el periodista que escriu a Twitter moltes coses, Simon Patterson?
0: Sí.
2: Posava que...
1: I no moltes bones, però bueno, això...
2: Posava un tuit de que l'últim cop que vam veure rodar així en aquests temps i d'aquestes maneres, no sé a què referia, amb Maverick Viñales, era per possiblement voler trencar el motor de la Yamaha.
1: Ah, bueno, va haver-hi molta polèmica amb això. Quan va deixar Yamaha per Aprilia va haver-hi molta...
2: Sí.
1: Bueno, i ja la gent no se'n recorda quan va deixar tirat a Moto3 al seu equip. És que, bueno, Viñales també, l'últim cop que va canviar d'Aprilia a KTM, tampoc va acabar la temporada, crec, amb Aprilia, si no m'equivoco, no? O va ser amb Yamaha?
0: Sí.
1: No va ser amb Yamaha, clar,
2: va ser amb Yamaha.
1: És que és un sospechós habitual. Llavors, clar, també s'ha dit que KTM té un historial no força bo en quant tracta els seus pilots, eh?
0: Bueno, KTM té una situació molt xunga...
1: Econòmicament.
0: A nivell... És que, clar, aquí no saps fins on arriba l'equip empresa, fins ja, on arriba l'empresa equip, però clar, KTM té un pitifosti de gestió per dins.
2: Però no dona la mateixa sensació de Moto3 que a MotoGP.
1: No. És que a MotoGP sempre han sigut un equip fort, no?
2: No, però, i de tracte als pilots.
0: Ah, bueno, però és que és diferent. Moto3 i...
2: Moto3 segueix sent aquí a Jo?
0: Sí, sí, KTM Ajo, sí. Els,
1: és que Ajo també en Moto3 sempre, o 125 sempre ha tingut un tacte molt...
0: Clar, al final, aquí Ajo té el seu propi equip, sí, i per molt que KTM aporti el capital,
1: sí, és una
0: i, que ella, i que ell el gestioni, sí, sí, la és gestió és 100% Ajo. Sí, sí. Per tant, aquí, igual que el Tech Trois. O sigui, aquí és on es fa la separació.
1: També el que no entenc, si estan tan mal de calés, ja per tancar aquest tema, és perquè segueixen amb el seu empeny de tenir quatre pilots oficials, pràcticament. Estàs tan malament de pasta, fitxes Àlex Márquez, que serà dels que té el caché més alt l'any que ve, segurament. No sé.
0: Bueno, doncs... aviam, KTM, la seva forma de sortir d'aquesta forma. La solució que van trobar és vendre's al grup Bajaj, sí, un grup indi, i... No. I bueno, ara estan en mans índies d'un capital indi que hi ha capital de sobre.
1: Però la divisió amb tu i EP, no sé jo si...
0: Bueno, però si, els problemes econòmics, diguem-ne que entre cometes s'han acabat, no? Perquè, bueno, no és que s'hagin acabat, és que han passat una altra.
1: Sí, de...
2: Què podríem haver fet amb Suzuki?
0: Bueno, però és que Suzuki no ho va deixar per... Suzuki no es va començar a endeutar ni a fer, ni a muntar el rotllo. O sigui, el problema econòmic de KTM va venir de començar a fabricar motos que ningú volia, que ningú comprava. O sigui, van començar a fabricar i no tenien clientela com per vendre totes aquestes motos. Es va crear un estoc brutal i, clar, tot pèrdues, perquè si tu fabriques amb un marge del 6-7% com a molt i no vens, pues, una cosa no és capaç de sustentar l'altra.
1: Sí.
0: I bé, Suzuki no anava per aquí. Anem amb els resultats del Gran Premi.
2: Sí, anem amb el que va estar per Moto3, la categoria més petita, sempre comencem per allà. Una cursa en la que començava la pole Brian Uriarte, recordem Brian Uriarte de Santander, però viu a Sant Cugat.
1: Sí que és cantabra, ja, de Santander ja no...
2: Jo crec que és de Santander. Crec que és
1: possible, no?
2: Potser.
1: Ens la tirem, jo crec que sí.
2: Doncs tenim una cursa en la que està molt fort el pilot cantabra, que viu a Sant Cugat, i la lluita va ser entre dos pilots espanyols, va ser entre Brian Uriarte i Máximo Quiles, una lluita que va arribar a final de la cursa, per sorpresa per mi, no sé per vosaltres, es va endur el gat a l'aigua. Que raro se'm fa. Segur que en català no està ni ben dit això.
0: Hem de trobar l'expressió.
1: Crec que sí, eh?
2: Potser. Bueno. Va guanyar Brian Uriarte per davant de Máximo Quiles. Máximo Quiles va dir que no li havia sortit l'instint de depredador en aquesta cursa. Potser un Máximo Quiles que està pensant en el Mundial.
0: No va donar el màxim.
1: Influeix, eh?
2: No va donar el màxim.
1: Jo crec que Quiles està pensant molt en el Mundial. S'ha dit que l'únic pilot que, tot i que de forma menys regular, li ha plantat cara és Uriarte. O sigui, és potser, no ho sé, la ciència cierta, però jo crec que és el segon pilot amb més victòries aquesta temporada, a Moto3, diria, i el que li falta per lluitar pel Mundial és això, és que potser Quiles no es baixa del podi i Uriarte potser després et queda cinquè a una cursa, o es cau, o... però més o menys són els dos que últimament estan més forts.
2: Sí, bueno, li deixava ja a l'última corba, no va ser un photo finish al Brian Uriarte i al Máximo Quiles, però sí que va passar amb la tercera i la quarta posició Bertele i Morelli a un photo finish, però és que ajustadíssim a aquelles dues motos a la mateixa línia, que si no tenim un photo finish jo no sé com ens ho faríem.
1: Jo no sé fa uns quants anys això com ho feien, fa 30-40 anys, perquè si és com ara que quasi cada cursa té una photo finish pel podi, seria un problemón.
2: Doncs aquest va ser el podi a Moto3, Brian Uriarte, segon Máximo Quiles i tercer a Matteo Bertele. Anem amb el que va estar Moto2, un Moto2 que va tenir un clar dominador, o sigui, pole per Ivan Ortola, i va imposar un ritme a la cursa que va ser molt difícil de seguir i no el van passar. Va acabar a 0.6 del següent perseguidor, que era Daniel Olgado. O sigui que una victòria per Ivan Ortola a Moto2, seguit de Daniel Olgado, que puja a MotoGP, i una tercera posició per Ethan Guevara, que tenim les seves declaracions de després del podi, que ell ja ha complert amb la seva part del tracte.
1: No té pinta que puja a MotoGP, eh?
2: Jo crec que Pramac li ha de respectar aquest pacte que van fer.
1: Bueno,
2: que no l'ha dit expressament, però jo suposo que seria un top 3 en el Mundial i va segon.
1: Sí, no, el top 3 el té fet, a no ser que es lesioni o que això tampoc
2: està per, seu. Per el parón d'estiu.
1: Ah, era ara. O sigui,
2: sí, però, o sigui, ell sí. Ja ha fet la seva part, ja ara toca Pramac.
1: Veurem,
2: potser,
1: no?
2: Potser d'aquí uns dies tenim la notícia de que Ethan Guevara l'any que ve serà pilot de MotoGP.
1: Tant de bo, perquè
3: tant de bo que sí.
1: Ser espanyol i ascendir últimament està més car, eh?
2: I si... el que anem a buscar a la taula és el Aaron Canet, que va estar va caure, no va classificar.
1: Manu González, com va?
2: El Manu González va quedar...
1: És que la de la cursa, eh?
2: Bueno, sí, darrere de Giuseppe Fursato.
3: Pensant en el Mundial.
2: Sí, i fora de cursa també David Alonso i Celestino Vietti. Uh-huh. Anem ja amb el que
3: les
2: va
3: caigudes.
2: Estar la cursa de MotoGP. Una pole que es s'amandú.
1: Vaja, quina sorpresa.
3: Mr. Ring.
2: Exactament. Anem amb el que va estar l'esprint.
1: Bueno, i que va ser segon Àlex Márquez, eh? Sorprenent i molt a destacar després de... un mes després del que va passar... Bueno, un mes i mig després del de...
2: Està molt bé físicament l'Àlex Márquez per tot el que ha passat, i potser està també perquè va fer cas al seu germà quan li va dir en el Gran Premi d'Assen, crec que va ser, que no feia... Li va dir, tu no fas la Q2... El va agafar, el va treure del box i li va dir, tu no fas la Q2, una cosa que Marc Márquez sí que hagués fet.
1: I va fer molt cap de setmana després, Asen, eh? Sí, tot sí. I no fer la Q2.
2: Marc Márquez, jo crec que ell mateix no ho hagués fet, però va agafar el seu germà petit i va dir...
1: Ell no ho va fer, no. 2020, i se'n recorda tota la vida, crec jo. Llavors...
2: Sí, una carrera de sprint que no va tenir gaire.
3: No. Però és que les carreres d'aquest cap de setmana amb un MotoGP...
1: Tal com qual van sortir més o menys.
2: Primera posició per Marc Márquez, que sortia primer. Segona posició per Àlex Márquez, que sortia segon. Tercera posició per Dijon Antonio, que sortia tercer. Sí, és el que vam tenir.
3: El més important del cap de setmana... Caiguda de Bezzecchi, clavícula trencada...
1: I té sort que ja vacances ara 3 setmanes, perquè potser sí. Es perdria una o dues curses més.
2: Clavícula trencada i desplaçada, una caiguda que no semblava tan greu com la que va tenir a Assen,
1: sí.
2: I a la d'Assen no li va passar res, és el que ens passa amb els pilots, que veiem una sí. Caiguda...
3: Baixa la quali també, per tant no va poder aconseguir cap mena de punts ni a l'esprint a la carrera.
1: Marquez li retalla 37 punts aquest cap de setmana.
3: Jorge Martín, superfluix...
1: Va salvar els mobles. Diumenge va salvar els mobles.
2: Diumenge.
3: Jo, Aprilia.
1: I més líder, ara mateix, Jorge Martín.
3: I més líder.
2: Clar, diumenge a la cursa vam tenir exactament el mateix, però sí que és veritat que Àlex Márquez tenia una caiguda, era un arrastron.
1: Una llàstima, el d'Àlex Márquez, perquè podia haver acabat segon perfectament.
2: I llavors sí. Van estar molt fortes, igual que va passar a l'esprint, però per darrere de Dijon Antonio, les Trackhouse, Aprilia, no van, oficials.
1: Que van estar millor que...
2: Augura, que fa millor a final de cursa, va avançar Raúl Fernández abans d'acabar i vam tenir podio i victòria per Marc Márquez, segon Augura, tercer Raúl Fernández, Pedro Acosta es quedava a les portes del podi i tenia la batalla amb Jorge Martín. Què tenim a la classificació? Un Marc Márquez a 18 punts de Jorge Martín en una tercera posició del Mundial.
1: Ha retallat més de 80 punts en 4 grans premis, és una dada espectacular, i molt destacable a Yogura, que sense
2: segon
1: fer
2: soroll,
1: segon al Mundial.
3: Que bien el coco.
1: Sí, senyor. Bueno, jo crec que Márquez... semblava fa un mes que no jutiria pel Mundial, i ara mateix s'ha trobat que Bezzecchi doncs, ha patit el mateix que ell, i ara, doncs, aspirant a tot.
2: Això va a València.
3: Això se'n va a València.
1: Això s'acaba abans.
3: Ui.
1: Ja veurem.
3: Dures declaracions. Abans de tancar, comentar que a les 6 hores de Sao Paulo va guanyar del Mundial de Resistència va guanyar BMW el BMW 15 a mans de Kevin Magnussen, Rafael Marcello i Dries Van Zur. A la categoria LMGT3 vam tenir victòria per Patrick Dempsey, per Peter Dempsey, Yulux i Eastwood, i el nostre Dani Juncadella va acabar 13 amb el Genesis.
1: Agenda, comentar que tenim Gran Premi de Bèlgica aquest cap de setmana. Esperem que no sigui el més important del diumenge, que tinguem una final espanyola del Mundial.
3: Amb això tanquem l'Angle de Miramar d'aquesta setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins la setmana vinent.
1: Adéu! Adéu.

0: Mollet tanca un juny excepcionalment càlid i es prepara per viure un eclipsi de sol històric. A Mollet, el millor lloc per veure'l serà el Parc dels Pinetons o qualsevol indret de Gallecs. Les famílies monoparentals són una realitat cada vegada més present a la societat. A Mollet es vol crear una associació de famílies monoparentals per crear una xarxa de suport mutu. I l'associació de radioaficionats Radio Club Ochentero de Mollet demana un local a l'Ajuntament per dur a terme la seva activitat. Volen fomentar la tasca de radioaficionats i portar-ho a les escoles. I la Marineta acull aquests dies l'exposició Des del Cor, un tas d'il·lustracions, obra del col·lectiu d'il·lustradores Tocades pel Foc, que rendeix homenatge a la memòria, cuina compartida i les històries viscudes. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: El mes de juny ha estat excepcionalment càlid a Mollet del Vallès. La temperatura màxima registrada ha arribat als 35 graus, mentre que la temperatura mitjana s'ha situat en els 25, una xifra que representa 2,4 graus per sobre de la mitjana climàtica. El meteoròleg Gonzalo Macero explica que es tracta d'una desviació molt important i recorda que si s'analitza el conjunt de l'any, els primers 6 mesos acumulen una anomalia tèrmica d'1,7 graus per sobre de la mitjana, una situació que, segons apunta, situa aquest 2026 en el camí de convertir-se en l'any més calorós des de que hi ha registres.
2: El mes de juny, si mirem la diferència de, del que és la temperatura mitjana enregistrada en un juny normal per les dades que seguim de l'observador Felip Comas, ha estat superada per 2,4 graus. O sigui, és una diferència molt, molt, molt gran. De fet, si ho mirem amb més ampli, amb més àmplia perspectiva, del que portem ja portem mig any enllestit, i la diferència de temperatures està en 1,7, que també seguint tota aquesta sèrie de dades que parteixen des de l'any 98, seria l'any més càlid de tota aquesta sèrie.
0: Pel que fa a la pluja, durant el juny es van registrar 23,4 litres per metre quadrat, concentrats en només 3 dies. Des d'aleshores no ha tornat a ploure i comptant també els primers dies de juliol, Mollet encadena ja un mes sense precipitacions. Tot i aquest escenari, Macero matisa que la situació encara no és preocupant. El meteoròleg explica que el dèficit és d'uns 16 litres respecte a la mitjana, un context sec, però que de moment no es pot considerar una situació de sequera.
2: I si continuem així, que no ha plogut absolutament res al mes de juliol, estaríem només 16 litres per metre quadrat per sota de la mitjana, així que no és ni de bon tros un episodi de sequera, ni de moment es preveu que l'escenari sigui aquest. És un, bueno, és un context sec, però pròpiament sec de l'estiu.
0: Més enllà del temps, totes les mirades estan posades ara en el cel. El pròxim 12 d'agost, Mollet del Vallès serà un dels indrets privilegiats per observar el gran eclipsi total de sol, un fenomen astronòmic excepcional que no es repetirà fins d'aquí molts anys. Gonzalo Macero destaca que a Mollet l'eclipsi serà un 99,8 complet. Les dues dècimes restants, però, es notaran bastant en quant a lluminositat.
2: I Barcelona, Mollet, per exemple, no serà complet, però la Lluna taparà en un percentatge d'un 99,8. O sigui, realment no és complet per dues dècimes, però aquestes dues dècimes, en quant a lluminositat, és molta diferència. No? Nosaltres no quedarem tan... O sigui, quedarem oscures, però encara que sembli que és poques dècimes, no dos, té els seus efectes bastant notoris en quant a lluminositat.
0: A més, el meteoròleg explica que la configuració del relleu de Mollet ofereix molt bones condicions per seguir el fenomen. Recomana buscar un punt elevat amb bona visibilitat cap a l'oest, ja que l'eclipsi coincidirà amb la posta de sol. Espais com el Parc dels Pinetons o qualsevol indret de Gallecs seran alguns dels millors llocs per gaudir d'aquest espectacle astronòmic.
2: Tenim un bon enclau per mirar-ho, perquè no tenim cap accident geogràfic molt proper que ens tapi la visió cap a l'oest. Tots aquells que tinguin... El que sí que

0: farà falta és que ens situem en un edifici alt, perquè a peu de carrer sí que és més fàcil, i amb un sol que ja s'està ponent, doncs que els edificis ens tapin el sol. Llavors, el seu és un edifici alt, vale, doncs allà és un bon punt, perquè a més és com un turonet, no?, que fa una miqueta així de balcó cap a l'oest, no? Tens bones vistes, no?, fins i tot qualsevol punt, jo diria, de Gallecs. Ja tens un bon... una bona panoràmica de tota la part oest, no? Es veu Sant Llorenç, es veu Montserrat...
1: El gran eclipsi de sol del 12 d'agost començarà a ser visible a Mollet cap a les 7:34 hores i arribarà al seu màxim al voltant de les 8:29 minuts amb el sol molt baix sobre l'horitzó oest. El fenomen finalitzarà poc abans de la posta de sol cap a les 8:51 minuts.
2: Mollet al dia, notícies.
1: Les famílies monoparentals són una realitat cada vegada més present a la societat, tot i que encara continuen trobant obstacles tant en l'àmbit social com institucional. La diversitat de models familiars ha anat creixent durant les darreres dècades, però moltes mares i pares que crien els seus fills en solitari reclamen un major reconeixement i més recursos per afrontar el dia a dia. La molletana Sagrario Lanau és mare soltera per elecció i coneix de primera mà aquesta realitat. A més, la seva experiència és doble, ja que també va créixer en una família monoparental, sent filla d'una mare soltera. Segons ha explicat a la nostra emissora, el seu repte principal ha estat transmetre aquesta diversitat familiar als seus fills.
3: En el meu cas va ser per elecció i, clar, jo una miqueta no em volia veure com jo em vaig trobar, perquè jo... De fet, jo també sóc filla de mare soltera, però filla de mare soltera de les d'abans, que la veritat no estaven ben mirades. Clar, jo el que no volia és que els meus fills tinguessin aquesta sensació,
4: no?
3: Sí, correcta, de no tenir pare, de que això és dolent. I, doncs jo sempre deia, no, doncs som un nou tipus de família, és una realitat que està creixent i, bueno, i que heu d'estar orgullosos.
1: Tot i que cada vegada la diversitat familiar sigui més habitual, segons explica la nau, un dels principals reptes continua sent combatre els prejudicis que encara existeixen al voltant d'aquest model familiar. Més enllà de l'àmbit social, les dificultats econòmiques també condicionen el dia a dia de moltes famílies monoparentals. El fet d'assumir en solidari totes les despeses de la llar i la criança fa que moltes mares hagin de fer equilibris constants per arribar a final de mes. Sagrario Lanau ha afegit que la conciliació laboral és una altra de les principals reivindicacions, molt lligada a les despeses econòmiques.
3: La pròpia realitat de lo que és el portar la família endavant, el que és la conciliació del familiar, doncs, o sigui, diguem-ne, t'arrossega molta despesa. Despesa, diguem-ne, en quant a cures, o sigui, necessites o bé demanar reducció de jornada, per tant, el que és el salari ja disminueix, si no és així, has de contractar cangurs, diguem-ne, tot, diguem-ne, se va complicant.
1: Una altra de les reivindicacions de les famílies és l'estancament de la llei de famílies impulsades l'any 2023. Aquesta va ser aprovada per equiparar els drets de les famílies amb un sol progenitor i dos fills als de les famílies nombroses, però ha quedat aturada, així ho ha comentat Sagrario Lanau.
3: Era una llei de família que ens anava a equiparar a un altre tipus de família que ja tenen, entre cometes, aquestes ajudes de manera universal. Vol dir que una vegada que tu nombres jo sóc d'aquest tipus de família, és automàticament rebre les ajudes. Doncs en aquest cas nosaltres no estem equiparades a cap tipus de família, sobretot aquest col·lectiu. I clar, aquesta llei anava a equiparar-nos, però com que van avançar les eleccions, es va quedar al Congrés. O sigui, ho van aprovar a lo que és la reunió de ministres, però després el Congrés, que se suposa que hi va avançaria, doncs es va quedar allà.
1: Amb la voluntat de donar més visibilitat a aquesta realitat, Sagrario Lanau li agradaria que Mollet del Vallès es constitueixi una associació de famílies monoparentals. L'objectiu és crear una xarxa de suport mutu, compartir experiències i sumar esforços per fer arribar les seves reivindicacions tant a les institucions com a la societat.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: Comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta Luis Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. De moment hem canviat la calor extrema però molt seca de la setmana passada per una altra de molt més xafogosa però no tan destacable com la que estem tenint en aquests moments. En qualsevol cas, la sensació de ple estiu, de plena canícula, és molt evident i amb aquesta basca i el que dèiem, aquesta xafogor que ens fa suar sense cap mena d'esforç, sobretot arran de mar, amb temperatures que a les immediates hores s'aniran movent al voltant dels 30 graus, però amb molta més humitat, i sí que les comarques de Ponent, d'alguns racons del Pirineu, de les valls del Pirineu, o cap a la Catalunya central, passarem molt fàcilment dels 35 graus aquesta tarda. Tot plegat amb aquest polsim en suspensió. El cel no està blau, està més aviat emblanquinat per aquesta situació de calitja que arriba des del desert. Aquesta tarda també algun núvol enganxat a la costa, poc important. El dimarts, una situació de núvols al matí, sobretot a la costa, prelitoral i l'Ebre. Després s'acabaran desfent. I durant la tarda alguna gotellada cap a les comarques de l'interior, amb més calor que avui a les comarques de Ponent, però no pas a la costa. De moment, n'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luismi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia, la nostra ciutat és la farmàcia 365 del carrer Francesc Layret 73 al barri de Can Borrell.

0: El Radioclub Ochentero de Mollet continua consolidant-se després de la seva posada en marxa el novembre de l'any passat. L'entitat presidida per Luis Beltrán ja aplega una cinquantena de persones unides per la passió per la ràdio i les comunicacions. El seu president ha comentat que feia temps que ell tenia la idea de formar aquesta entitat i finalment ha estat possible.
1: Pues mira, esto salió un 25 de noviembre del año pasado. Yo ya lo tenía planteado ya hace ya mucho tiempo de hacerlo. Lo que, bueno, al final me eché la manta al cuello y dije, venga, va, vamos. Reuní a una serie de gente, que es la que tengo en la junta ahora mismo, y lo comentemos. Nos reunimos en un bar, lo comentemos, a todos les pareció bien y se llevó todo el tema a cabo.
0: L'associació centra bona part de la seva activitat a les anomenades activacions mundials, una pràctica que permet establir contactes amb radioaficionats d'arreu del món des de diferents ubicacions. Aquestes iniciatives són una de les activitats més destacades que organitzen els seus membres. Així ho ha comentat el propi Beltrán.
1: Nosotros hacemos activaciones que se llaman, hablamos con el mundo entero, hacemos activaciones que hablamos con el mundo entero. La gente que nos contesta, por ejemplo, pues de China, de Francia, de Italia, de Alemania, pues hacemos lo que es el contacto.
0: L'associació centra bona part de la seva activitat, com dèiem, en les anomenades activacions mundials, i l'objectiu és aconseguir un espai fix a Mollet que permeti desenvolupar la seva activitat amb continuïtat i oferir un punt de trobada estable per als socis. Aquesta demanda reprendrà les converses amb el consistori a partir del mes de setembre. Actualment l'Ajuntament els ha ofert la possibilitat de disposar d'un local durant unes hores, un dia a la setmana, per desenvolupar les seves activitats. Tot i valorar positivament aquest primer pas, els membres de l'entitat consideren que no és suficient per al seu projecte. No obstant això, Beltrán assegura que el que més atrau els participants és senzillament fer ràdio. Segons explica, es tracta d'una afició oberta a tothom, independentment de l'edat o dels coneixements previs. Des del Ràdio Club Ochentero remarquen que la ràdio continua sent una eina de comunicació amb molt potencial, tot i que consideren que ha anat perdent presència amb el pas dels anys. Per aquest motiu, una de les prioritats de l'entitat és fomentar la pràctica i donar-la a conèixer entre tota la ciutadania.
1: El mundo de la radio está abierto a todo. Está abierto a todo en el sentido de que no hay horas para hacer radio, no hay horas concretas. Siempre encuentras a alguien en el otro sitio del mundo. Y eso es la parte bonita del mundo de la radio. Esa es la parte bonita del mundo de la radio. Y eso es lo que pretende el Radio Club Ochentero. Enseñar a la gente lo que es el mundo de la radio. Porque se estaba perdiendo con el tema de internet y demás, todos los temas estos que salieron.
0: Disposar d'una seu permanent facilitaria també a l'organització de noves activitats i l'ampliació de la programació que impulsa l'entitat amb la voluntat de créixer i atraure aficionats. Entre els projectes de futur també hi ha la voluntat d'apropar la ràdio als més joves. En aquest sentit, Luis Beltrán explica que la intenció és organitzar tallers a les escoles perquè els alumnes descobreixin el funcionament de la radioafició i les possibilitats que ofereix aquest mitjà de comunicació.

0: Al Centre Cultural La Marineta es pot visitar aquests dies l'exposició Des del Cor, un tas d'il·lustracions, obra del col·lectiu d'il·lustradores Tocades pel Foc. La mostra rendeix homenatge a la memòria, a la cuina compartida i a les històries viscudes. L'exposició visualitza les receptes i memòries culinàries explicades via telefònica per gent gran durant la pandèmia, quan persones voluntàries els trucaven cada dia per desitjar-los bon dia. Així ho ha explicat la Molletana, membre del col·lectiu d'il·lustradores Tocades pel Foc, Marta Busquets.
1: El programa aquest Bon Dia es fa amb la gent gran que es queda sola a casa i se'ls truca i se'ls diu bon dia, papito, com estàs avui? I arran d'això vam pensar, a part d'una salutació, podríem dir-los que ens fessin, ens expliquessin alguna cosa, i van començar a explicar receptes de cuina. Mm-hmm. Llavors van dir, ah, que interessant, diu, això ho podríem recollir en un llibre. Van recollir un llibre, un llibre amb receptes d'ells que han fet de tota la vida.
0: Fruit d'aquest projecte comunitari impulsat per tres entitats socials, les receptes es van immortalitzar en un llibre. Les il·lustracions dels receptaris van encarregar a l'il·lustrador Ignasi Blanc, professor de l'Escola de la Dona, qui va encarregar a les seves alumnes, integrants del col·lectiu Tocades pel Foc, la realització dels dibuixos. Les obres estan fetes principalment amb retoladors i només s'han utilitzat quatre colors. Marta Busquets.
1: Ens va dir, heu de fer-ho amb tres colors. Per exemple, fixa't que el blau no hi és. Per què no hi és el blau? Perquè el blau s'associa o bé al tema de peix, de marisc, de... Sí. O bé al menjar que ja s'està fent malbé. Ah. Saps? Per tant, és un color que no surt en els restaurants. Llavors, quins colors ens va dir? Ens va dir el verd, el negre, el groc i el vermell. Llavors, vam fer una il·lustració, i va haver-hi persones que en van fer dues, un parell, per exemple, sí. Però no, normalment en vam fer una cada un.
0: Més enllà dels àpats, les imatges intenten transmetre emocions, sentiments i històries de vida. Així ho ha dit Marta Busquets, del col·lectiu d'il·lustradores.
1: En lloc de fer menjars, poden sortir els menjars, evidentment, però que expliquéssim històries humanes. Llavors, cadascú, doncs, explica diferents històries humanes. Hi ha, dels diferents col·lectius, per exemple, hi ha persones immigrants, hi ha persones grans, hi ha persones fins i tot LGTBIQ, bueno, o sigui que de diferents situacions, persones bueno, amb mobilitat reduïda.
0: Yeah. El Centre Cultural La Marineta és el tercer espai on recala aquesta exposició de les il·lustracions originals del llibre de cuina. La mostra es pot visitar fins al 18 de juliol. La ballarina i coreògrafa molletana Núria Guiu presenta aquesta setmana i dissabte el seu nou espectacle Pop dins de la programació del Grec de 2026 Festival de Barcelona. Ho va fer aquest passat cap de setmana perquè és guanyadora del Premi Nacional de Cultura de l'any 2022 i Guiu porta a escena un solo que reflexiona sobre la relació entre el cos, les imatges i les xarxes socials. L'obra parteix de la seva recerca en antropologia i evolució humana i analitza com el llenguatge hiperbòlic i la cultura visual digital transformen sovint el malestar en espectacle. Pop combina dansa, conferència performativa, projeccions i recursos audiovisuals. La peça pren com a punt de partida les fotografies de pacients de l'Hospital Salpêtrière de París, fetes pel neuròleg Jean-Martin Charcot del segle XIX, per explorar com la representació dels cossos i el concepte d'histèria continuen influint en la manera com expressem i interpretem les emocions. Nascuda a Mollet i establerta a Barcelona, Núria Guiu ha desenvolupat una destacada trajectòria internacional i és autora d'espectacles com Likes, Spirituals Boyfriends o Ciberexorcismo, tots ells centrats en la relació entre els cossos, la tecnologia i les dinàmiques de poder. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem titulars. Mollet tanca un juny excepcionalment càlid i es prepara per viure un eclipsi de sol històric. A Mollet, el millor lloc per veure'l serà el Parc dels Pinetons o a qualsevol indret de Gallecs. I les famílies monoparentals són una realitat cada vegada més present a la societat. A Mollet es vol crear una associació de famílies monoparentals per crear una xarxa de suport mutu. I l'associació de radioaficionats Radio Club Ochentero de Mollet demana un local a l'Ajuntament per dur a terme la seva activitat. I la Marinet acull aquests dies l'exposició Des del Cor, un tas d'il·lustracions, obra del col·lectiu d'il·lustradores Tocades pel Foc, que rendeix homenatge a la memòria, a la cuina compartida i a les històries viscudes. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà dimarts. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
2: Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
3: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
2: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb forra i manilles?
3: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
2: Cada dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Mollet.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No
2: pasa... T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i està informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
4: Fogots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a les 4 de la tarda.

0: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I al igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.

La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.

0: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui ens acompanya Encarna Ortiz del Partit dels Socialistes de Catalunya aquí a Mollet, aquí saludem. Molt bona tarda, Encarna.
1: Hola, molt bona tarda, molt bon dilluns a tothom.
0: Parlem de diversos temes, entre ells, per exemple, doncs, el Mollet Lab, que hem vist que han començat ja aquestes obres, que passa de la planta que hi havia dins del Mollet Hub a la planta baixa d'aquest mateix edifici per guanyar espai. Explica'ns una miqueta com ha estat també doncs, aquesta decisió i quin ha estat no, aquest ús que ha tingut en aquests darrers temps.
1: Sí, doncs és una molt bona notícia que neix una mica també a petició i a demanda dels serveis que estem oferint allà al Mollet Lab. Com sabeu, fa 2 anys es vam establir aquest espai de creació, d'experimentació, doncs, amb la idea d'oferir doncs, un espai a ciutadania, empreses, a centres educatius i de més, doncs, per crear doncs, prototips, per fer aquesta inversió en noves tecnologies i ser un espai doncs, d'innovació i de creació doncs, de projectes. I com doncs, la veritat és que ha tingut molt bona acollida, doncs, ens veiem amb la necessitat d'ampliar, de donar més serveis, de tenir espais més amplis, inclús tenir un espai de formació. I amb aquesta idea doncs, vam pensar doncs, que l'espai del mateix edifici doncs, podia cobrir doncs, aquestes necessitats. I així doncs, vam estar fent aquest disseny d'espais i ara doncs, a finals de juny vam començar unes obres que esperem estiguin enllestides doncs, cap a finals d'any i podem obrir amb més serveis i amb més capacitat d'atendre doncs, a més centres, a més empreses i, bueno, i al final també a les entitats i a les persones doncs, que i vulguin col·laborar amb nosaltres.
0: I canviant de tema, estem veient aquests dies aquestes temperatures molt altes, amb aquest risc d'incendi que hi ha a poblacions, per exemple, doncs, fa uns dies tocava la Conreria, gairebé Sant Fos, també ara fa una setmana aquí a Caldes de Montbui, no sé si des de l'Ajuntament doncs, esteu preocupats, per molt que nosaltres tenim una zona molt urbana, però sí que tenim doncs, aquí a Gallecs a tocar, que és bàsicament també doncs, per l'alerta el que afecta. No sé si s'està treballant tot això des de l'Ajuntament de Mollet.
1: Doncs estem, com tots els municipis ara d'arreu, doncs molt alerta a qualsevol problema que pugui derivar en un incendi o qualsevol afectació en qualsevol municipi d'aquí al voltant i en estreta col·laboració amb tots els serveis de seguretat, els equips de protecció civil, bombers i de més, doncs per si es necessita la col·laboració en algun sentit. Afortunadament, com dius, doncs el nostre municipi doncs, és molt urbà, però sí que és cert que Gallecs doncs, és un espai doncs, susceptible de poder patir, no vulgui, qualsevol tipus d'incendi, però tant estem, com et diré, molt alerta perquè hem tingut aquí a municipis veïns doncs, alguns incendis i estem veient, malauradament, el que està passant arreu. I aprofito també doncs, per traslladar tota la nostra solidaritat, la solidaritat de tot Mollet doncs, amb els afectats d'aquests greus incendis que hi ha hagut a Almeria i bé, com dic, alerta i molt coordinats tots els equips d'emergència en aquests dies, doncs, que amb aquesta calor doncs, qualsevol petita guspira pot crear un incendi devastador.
0: I canviem de tema i és que tot just la setmana passada, a finals de setmana, es va, en aquest cas, obrir les portes del consistori a les millors notes de la selectivitat, també millors notes de cicle i d'escola d'adults, aquesta excel·lència acadèmica que un any més l'Ajuntament de Mollet els va valorar doncs, això, la feina feta al llarg d'aquest curs.
1: Doncs sí, un acte molt maco doncs, que posa en valor l'esforç dels més joves, són molts anys d'estudis, de deixar de banda potser moments d'oci, de sortir doncs, per preparar-se per exàmens, per obtenir unes notes que els donin accés no?, a futurs estudis, al futur projecte de vida, i com cada any doncs, se'ls vol reconèixer aquest esforç, doncs, amb aquesta trobada aquí a l'Ajuntament, amb l'alcaldessa, amb la regidora, i bé, creiem doncs, que són aquests actes macos doncs, de reconeixement doncs, que t'han agradat tant als joves com als propis centres i a les seves famílies.
0: I després no, tenim l'atur a la nostra ciutat corresponent al mes de juny. Hi ha hagut una petita pujada d'un mes a l'altre, molt poc significativa, però que en termes interanuals són 157 persones menys. Per tant, doncs, que hi ha més ocupació aquí a la nostra ciutat i que són dades que veiem que any rere any, no, en els darrers anys, no para de millorar.
1: Sí, en aquest sentit, doncs, contents també, seguint aquesta línia, doncs, que és favorable, tot i que ja, potser hi ha alguns mesos, doncs, que, bueno, que per alguna qüestió, doncs, les dades no són millors que les del mes anterior, però sí a línies generals i comarcals i interanuals, doncs, sempre són més positives que l'anterior i contents de que la gent pugui tenir feina, de que aquestes dades, doncs, continuïn a la baixa o en alça de depèn com es mirin, però sempre en positiu. I en aquest sentit, des de EMFO, nosaltres també ho fem, bueno, fem també un exercici de, bueno, d'autocrítica en positiu, perquè des dels nostres serveis també estem ajudant a que moltes persones, doncs, aconsegueixin tenir feina.
0: I després també aquestes obres de l'asfalt que hi ha aquests dies a la nostra ciutat, tot això causa petites molèsties, no? Però per aquesta bona causa i també necessitat, no? que tenien, doncs, aquests diversos trams.
1: Sí, com sabeu, doncs, portem dos anys, doncs, desenvolupant un pla de resfaltatge de la ciutat i un pla, doncs, també per arreglar zones puntuals, doncs, que estaven en mal estat. I en aquestes darreres setmanes, doncs, s'està veient, doncs, diferents punts de la ciutat, i això, com bé dius, doncs, dificulta en certs moments la mobilitat. Estem, doncs, informant cada dia, informant a cada inici d'obra, doncs, les diferents afectacions, ja siguin de pròpia mobilitat amb cotxe privat com del bus, trajectes, doncs, alternatius, i sabem, no, que les obres, doncs, creen aquests problemes, doncs, bueno, en certs moments a la ciutadania, però com bé dius també era necessari, i al final, doncs, també parteix d'aquesta planificació, doncs, que ja teníem de millores de la ciutat, i esperem, doncs, que siguin els inconvenients els mínims possibles, però ha de ser així i al final és per un bé comú.
0: I després ja tenim aquí el Mollet Music Week, que tot just s'arrenca demà amb el concert infantil, i que fins divendres, doncs, tindrem el parc de Cala Estrada, doncs, amb música cada vespre nit.
1: Sí, és la Setmana de la Música a la nostra ciutat, ja serà el cinquè any, és un petit aniversari, doncs, per aquests cinc anys, i molt contents de les darreres edicions, i esperem, doncs, que aquesta, doncs, funcioni també com les altres, i dimarts, doncs, comencem amb aquest concert pel públic familiar, pels més petits, i després arribaran, doncs, ja música, doncs, ja pels més grans, pels joves. Crec que és un cartell, doncs, que pot arribar a cobrir, doncs, els gustos de tothom, i esperem que tothom, doncs, pugui gaudir. Com sabeu, també tenim aquest servei de busos perquè tothom pugui tornar a casa amb seguretat, amb calma, i, bueno, i contents de poder oferir música en directe a tothom, que no tingui cost, que la gent pugui disfrutar, i fer-ho aquí a la ciutat, doncs, també és, jo crec que és molt positiu. Així que desitjo que tothom pugui disfrutar de la música aquesta setmana del Mollet Music Week.
0: I podem saber els gustos de la regidora, quin és el concert que té marcat per anar-hi sí o sí?
1: Doncs jo segurament faré... Sempre hi vaig a tots, la veritat. No, dels 10, de les 5 edicions no m'he deixat cap. Però jo crec que Dorian i Ginestà sí que aniré més. I els més petits sóc passo perquè m'agrada veure l'ambient, i els meus fills, la veritat és que ja tenen una miqueta més edat. Però jo crec que a dijous i divendres, sense cap mena de dubte, hi estaré.
0: Doncs queda anotat, i veurem també com... No sé si també les expectatives quines són, la màxima gent, doncs, possible, o al final també tot depèn una miqueta de vegades del boca a orella, no? Molts cops.
1: Sí, estem tenint, doncs, una rebuda molt positiva, tant per xarxes com a gent coneguda. Sabem el tipus de grups que tenim, i sabem que mouen a moltíssima gent, i jo crec que esperem molta gent. crec que serà tot un èxit, doncs, també per això, perquè ens està arribant, doncs, missatges de la gent, no?, i doncs que allà estarem dimecres, o divendres no ho perdem, o si no està... Bueno, aquest tipus de comentaris de que la gent li ha agradat molt aquest cartell.
0: Doncs queda dit. Tenim més preguntes també, Encarna, per exemple, doncs, d'aquest solar que hi ha, doncs, a l'Avinguda Berenguer, davant del Museu Abelló, que hem vist, doncs, que la Generalitat, doncs, ens ha atorgat a aquest paquet a la constructora que ha de fer aquests pisos de protecció oficial a la nostra ciutat. Ja quan es van comprar tota la zona d'aquests pisos, que una de les premisses era fer aquesta zona verda, que ara és una realitat, no, la plaça Ana Bosch, també hi havia, doncs, el fet de fer aquesta reserva de pisos. Des de l'Ajuntament vàreu donar aquest solar a la Generalitat i hem vist almenys que va avançant terminis, no, doncs, el que ha de ser una realitat properament.
1: Sí, jo crec que s'està veient, no?, la quantitat de projectes que hem engegat, i ara, doncs, poc a poc, no?, són realitat. Com se veu, l'administració, doncs, necessita cert temps de tramitació, és lenta, més de la que ens agradaria, però van sortint poc a poc, com bé dius, doncs, en aquest habitatge, a Berenguer Tercer. També s'ha atorgat la llicència pels habitatges de Pinatons i esperem, doncs, que l'any que ve comencin ja les obres. La plaça Ana Bosch també, doncs, ja gairebé està acabada, però ja es pot disfrutar, sobretot la canalla, amb aquests jocs d'aigua. Jo crec que a poc les coses van sortint, però és que s'han d'avaluar, s'han de planificar i després tota la tramitació fins que arriba el moment de l'execució, així que jo crec que al final a poc es va veient, doncs, que es van transformant, doncs, a aquests projectes que anaven sobre paper ja a la realitat i a la ciutat. Així que aquesta obra també, amb aquests edificis tan necessaris, doncs, esperem, doncs, que en breu, doncs, ja comencin les obres i ja estiguin a disposició de la gent.
0: I tot just la setmana vinent, no?, si no m'erro, té lloc al ple de juliol, abans d'anar-se de vacances, doncs, molts i moltes. No sé si, doncs, teniu algun punt o encara s'ha de tractar o us heu de reunir en junta de portaveus.
1: Doncs encara estem, doncs, acabant de veure quins punts es portaran. Normalment, doncs, els dilluns previs al ple, doncs, ja discutim molts d'ells a les comissions informatives. Però si vols, dilluns, el proper dilluns, ens podem, així, punt per punt, doncs, a entrar més a debat.
0: Doncs estarem pendents, tot just unes hores abans del ple. Ho comentarem aquí a Ràdio Mollet, com sempre. Encarna, gràcies per ser amb nosaltres i fins la propera.
1: A vosaltres, que gaudiu molt aquesta setmana.
0: Adéu, igualment.
1: Gràcies.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de decidir un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I el abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia sí. ser un curt documental. I la Gavi sí. què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula fregar. Parlem de fregar quan dues superfícies en contacte es mouen de manera que uns mateixos punts de l'una es posen successivament en contacte amb punts diferents de l'altre. Així diem, el carro ha passat tan acostat que la roda ha fregat amb la paret. També sotmetre alguna cosa a l'acció d'una altra que es fa moure sobre la seva superfície amb pressió i fricció. Fregar una toalla amb terra d'escudelles, frega't les mans amb aquest drap, fregar-se el front amb una mà, per exemple, o fregar la fusta amb paper de vidre. Fregar refereix igualment a un element mòbil, com ara una porta, una finestra o un calaix, quan no funciona prou bé perquè toca d'un lloc a l'altre. Fregar és també tocant, passant la superfície d'alguna cosa. L'avió ha passat gairebé a fregar la teulada. Si pensem en la neteja, fregar és netejar el paviment, un enrajolat, etc. Fregar-lo amb un drap, un fregall, etc. Mullats. Avui no heu fregat el menjador. O també diem fregar quan ens referim a rentar els plats. Cada dia em toca a mi de fregar els plats. Fregar pels morros és retreure, reprotxar. No para de fregar-li pels morros que li convé canviar de casa. Fregar-se les mans, en canvi, és fregar-se-les l'una amb l'altra en senyal de satisfacció, per escarfar-se-les, etc. Amb la perspectiva d'aquells guanys, ja es fregava les mans. Vigileu sempre, però, que no us enviïn a fregar, usat en forma imperativa per engegar algú de mala manera. Si no t'agrada, vés-te'n a fregar. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 710. L'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem deixar en Wimper Abreil, recuperant-se de la caiguda que havia patit en el seu intent de fer l'escalada del Serviet Solidari. Allà va rebre la inesperada visita d'en Carrel, qui, malgrat el seu caràcter agre, va mostrar una gran preocupació per l'estat del jove anglès. Tan aviat com en Wimper es va recuperar, en Carrel està d'acord en unir-se a ell per tal de fer una nova temptativa. Aquell cop arribaren més enllà de la Gran Torre, però altre cop es varen veure envoltats per una sobtada tempesta i varen haver d'abandonar. Quan el temps va millorar, en Carrel va acceptar intentar-ho de nou, però el dia que havien quedat, sense avisar, en Carrel es va unir a una partida de caça. Val a dir que en Wimper es va emprenyar moltíssim per aquella manca de formalitat i va contractar els serveis d'un camperol japerut anomenat Luc Mainet, a qui altres cops havia donat feina com a portador. En Mainet era un home lleial, no coneixia la por i sentia un gran amor per les muntanyes, però malgrat les seves qualitats no estava a l'alçada de la tasca que se li demanava. I tot i que varen assolir la cota més alta del punt on havia arribat abans en Wimper, de nou varen haver d'abandonar. De tornada a Breil, en Wimper va veure, desanimat, que el professor Tindall acabava d'arribar amb en Benen i un altre guia suís. I a sobre, en Tindall havia contractat els serveis d'en Carrel per tal de fer un nou intent d'escalar el Matterhorn. Malgrat el desencís, en Wimper va convidar el grup d'en Tindall a que utilitzessin la tenda que havia deixat plantada de la muntanya. Estava convençut que tindrien èxit. El temps era bo i formaven l'equip més fort i més ben equipat que fins al moment havia atacat la muntanya. I comptaven amb l'únic home que, a part d'ell, no solament estava familiaritzat amb la ruta, sinó que, a més, estava convençut que l'ascensió era possible. Wimper havia de tornar a Londres, però no podia marxar sense saber el resultat de l'intent. Va passar un dia i una nit en estat d'extrema inquietud, que va descriure com el d'un neci amant que ronda l'objecte del seu amor fins i tot després d'haver estat menyspreat. Cap al migdia va córrer el rumor de que algú havia vist una bandera dalt del cim. Tot i això va esperar. Al final, el grup d'en Tindall va ser vist al capvespre baixant pels prats. El seu pas no era alegre. També havien estat derrotats. Havien forçat el darrer contrafort i assolit el peu de la torre fins a tan sols 245 metres del cim. Però d'allà no varen passar. Molt possiblement el seu fracàs es va deure, més que res, a la diferència de caràcters d'en Benen i en Carrel, el qual es va negar a acceptar un paper secundari, i quan va ser el moment d'atacar la torre final no va donar tot el que s'esperava d'ell. I en aquell moment, Tindall i Benen van comprendre que no arribarien al cim. I amb tan sonat fracàs es va acabar la temporada d'escalada de 1862. La primera setmana explicaré què va passar durant les temporades 1863, 64 i 65 i l'entrada en joc del guia de Chamonix, en Michel Croz.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: Bé, per aquesta setmana tenim el dissabte 18 la sortida fotogràfica. Serà una matinal per la Serralada Marina des del Coll de la Vallençana. I el diumenge 19, una matinal al Castell de Sant Miquel. Aquesta sortida està portada per en Joan Planes i serà, doncs, una sortida senzilla amb la qual hi pot participar tothom. Tots aquells que vulgueu participar en aquestes activitats ho podeu fer adreçant-vos directament al club o bé entrant a la pàgina web on trobareu tota la informació i els formularis per apuntar-vos.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Gràcia és no saber estimar. Aquí estimem la comunicació, la música, i ho fem junts.
1: A veure si me podes posar el Serrat, el cant de la civada.
0: Ostres, això sí que feia molts anys que no escoltàvem. No era el cant exactament, era el ball de la civada. La cançó prové del folclor rural català i servia tant com cançó de treball com cançó de ball, però antigament només la podien ballar els homes, representant les fases del cultiu del cereal. Serrat la va adaptar al seu repertori tradicional al 1968.

0: El Ball de la Civada, Joan Manuel Serrat. Quan el 1968 va publicar un àlbum anomenat Cançons Tradicionals, que també portava el Testament d'Amèlia, la presó del rei de França, el Comte Arnau, la cançó del lladre, el Rossinyol o la presó de Lleida.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Rivalval de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Allò que la vida no acostuma a passar. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox.com, YouTube, iTunes, Apple, Amazon Music, entre d'altres. Ara anem a jugar una mica amb les versions.
1: Recordes Cocodril?

Aquesta també ara feia molt de temps que no l'escoltàvem, però en el seu moment va ser un dels molts èxits dels Beatles des del seu àlbum Rubber Soul, publicat el 1965. Run for your life, corre per la teva vida. Ah, però la filla de Frank i Sinatra la va voler fer. I la va fer molt bé.

0: little boy.
1: Nancy Sinatra. Run for your life. Corre per la teva vida. Original dels Beatles, de 1965, però jo crec que la cançó es va gravar en la mateixa sessió de gravació del seu gran èxit, These Boots Are Made for Walking, perquè és que sona molt semblant, oi? Aquestes botes són per a caminar.

Nancy Sinatra, la filla del Frankie, va triomfar amb aquestes botes que són per caminar el 1965. Start walking. Nancy va néixer a Nova Jersey, als Estats Units, el 1940.

0: amb l'Albert Malla.
1: I amb totes les vostres propostes que podeu enviar-me aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail és, en aquest cas ara, d'Adrià Monteoliva, des de Girona, i ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el programa, me'l va recomanar la meva amiga Montse i m'agrada molt. Ara aprofitaré per escoltar en diferit a iVox.com els programes anteriors que m'he perdut. La meva cançó del record és Tin Man, del grup Amèrica. Salut. Doncs molta salut per tots. Tin Man, home de llauna. És una cançó maca, com diverses que va fer aquest grup anglès i nord-americà. Amèrica. ...1974... i amb la producció de luxe del gran George Martin, el mateix dels Beatles.

veus ben combinades. Música agradable. El grup Amèrica, que molts vam descobrir amb aquella cançó Un cavallo sin nombre a principis dels anys 70, però que tenia cosetes, altres cosetes també maques, i no tan conegudes com aquesta que està entrant ara, Lonely People. Una cançó dedicada a la gent solitària.

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: Ah, tant de bo que encara que sigui només durant una estoneta aquest programa i la seva música t'ajudi, per exemple, a oblidar totes les preocupacions. Aquí ja saps que sempre et recomanem que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç. I hi ha cançons que ajuden a aconseguir-ho, aquelles que donen bon relló. Don't worry, be happy. Cançons que hauries de tenir a la teva farmaciola d'emergències musicals. Per si un dia et sents molt feliç o tot al contrari. Don't worry. I
2: be happy.
1: Sigues feliç.
2: Don't worry, be happy now.
1: Avui he recordat una cançó que en el seu moment va ser èxit, entre d'altres coses, perquè es va utilitzar en una campanya de publicitat per televisió. Una cançó que originalment es deia Three Little Birds, és a dir, tres ocellets, però que en aquest país es va anomenar No importa què m'has de. Era una cançó que Bob Marley va escriure després de fixar-se en els ocellets que volaven a prop de la seva finestra, no? A Bob li va semblar un regal de la natura. És una cançó senzilla i alegre, una cançó optimista que assegura que cada petita cosa sortirà bé. Bueno, ja sabeu que Bob Marley va morir molt jove, només tenia 36 anys, el 1981, i les seves últimes paraules abans de morir el seu fill Ziggy Marley van ser: els diners no poden comprar la vida.

Sí, Bob Marley assegurava que cada petita cosa sortirà bé. I n'estem convençuts que les petites o senzilles cançons poden ajudar-nos fins i tot a arreglar un dia d'aquells que ha començat espatllat. Ah, per cert, t'imagines o coneixes una cançó relacionada amb el món del motor? Sí, en cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, autopistes, carreteres, avions, taxis, metros, aeroport, tramvies... N'hem compartit moltes. Amb aquesta sintonia original, bueno, amb aquesta cançó que utilitzem de sintonia de Roy Orbison, I Drove All Night. Conduiré tota la nit. Com t'agrada més conduir de nit, de dia, per autopista, per carreteres secundàries? Explica'm coses. L'amic Ramon Diet de Vilanova i la Geltrú proposa que en lloc de l'espai del motor li diguem espai de mobilitat, perquè proposa que entrin les bicicletes. Em sona això d'espai de mobilitat, podria ser el títol d'una campanya oficial de l'Ajuntament. A més, algunes bicicletes també porten motor, oi? Dels patinets elèctrics no conec cap cançó. I de bicis, bueno, ja fa algun temps vam escoltar una de molt clàssica, les bicicletes de Bels Anys d'Engelbert Humperdon. Però avui he recordat Àlex Marco. Ah, algú se'n recorda d'Àlex Marco? Era locutor, també, i era cantant, i és català. Bueno, va tenir una breu carrera, sobretot a França, no? Ell treballava a Ràdio França com a locutor, havia nascut a Barcelona el 1938, als 20 anys se'n va anar a França, on va treballar descarregant sacs a l'estació de tren de Lyon, va fer de conserge en hotels de París, va ser ajudant de cambrer... Però als 28 anys ja era cap del servei de varietats de la televisió francesa i també corresponsal de Ràdio Nacional d'Espanya a París. Tot un personatge que va fer aquella cançó Bicycle, que més que ball era una gimnàstia, no? Potser es va avançar a l'aeròbic 10 anys amb moviments esportius energètics inspirats en el ciclisme. Bueno, era un ball esgotador, però clar, és que estaven de moda les cançons que portaven coreografia. Després del gran esclat del twist, el món musical estava plegat de cançons amb coreografies per ballar. Recordareu el Madison, la Llenca, el Surf, la Pulga, el Ladrillo, el Sirtaki, etc.

Bueno, m'imagino que com tantes d'altres cançons que ara només sonen aquí al Coco, aquesta feia molt que no la senties, però va ser un èxit important cap al 1965, que jugant amb les versions, el mateix Àlex Marco també va publicar en castellà.

0: És el Bicycle.
1: Solo Bicycle, Solo Bicycle, Solo Bicycle.
0: Àlex Marco, 1965. Per l'espai del motor o de la mobilitat. Algú va dir, aprèn a apreciar la vida i a no lamentar-te d'allò que has perdut.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ja formes part del grup de Facebook dels seguidors, dels oients d'aquest programa? Doncs agrega-t'hi, perquè està molt distret. Les 24 hores del dia o de la nit sempre tindràs companyia i records musicals i de tota mena al grup de Facebook Cocodril Club. Som milers qui col·laborem. Però faltes tu. I aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, rebem el correu d'en Josep Maria des d'Igualada, que ens diu: hola Albert, jo també tinc a George Harrison com el meu Beatle preferit. Doncs hi ha molta gent que el té com el preferit, amb tot el respecte als altres companys, esclar. Diu, et demano All Those Years Ago, que em sembla molt maca per la música i per el seu missatge. Doncs sí, i no és de les més famoses d'ell, la va fer el 1981 com a homenatge a John Lennon poc després del seu absurd assassinat. I George Harrison va comptar amb la col·laboració dels altres dos Beatles supervivents, de Paul i Ringo, per aquesta cançó que ve a dir tots aquests anys. George Harrison ens deixava amb només 58 anys el novembre de 2001. Recordem que de jove fumava de 3 a 4 paquets de tabac diaris. El 1998 li van diagnosticar un càncer oral que es va expandir als seus pulmons i cervell. Llàstima.

all those years ago. Tots aquells anys. 1981. Poc després de l'assassinat de John Lennon, George Harrison va fer aquesta cançó com un homenatge i un record als quatre Beatles i va comptar amb els dos supervivents col·laborant amb la gravació, Ringo i Paul. Has tingut una bona idea de recuperar-la, amic Josep Maria d'Igualada.

Sí, Sílvia, ja sé que tu me l'has demanat en castellà, però hem volgut escoltar una miqueta de la versió original anglesa, Long Live Love, de Sandy Shaw.

Bueno, Sandy Shaw va guanyar el Festival d'Eurovisió amb aquella cançó que en castellà es deia Marionetes en la cuerda, però anteriorment ja havia fet cançons maques com aquesta, que és de 1965, i és la que ens demana la Sílvia de Sitges, perquè diu: vull compartir la cançó Viva el amor, perquè novament em sento enamorada i crec que em correspon. Ostres, Sílvia, doncs quan això es produeix, és fantàstic. No m'estranya que vulguis dir ben fort Viva l'amor.

Viva el amor, Sandy Shaw, 2 anys abans de guanyar el Festival d'Eurovisió el 1967. Amb aquelles marionetes en la cuerda, però curiosament ha passat a la història per haver actuat descalça. Això és una imatge que va quedar gravada a la ment de molts cocos que en aquells temps, quan es feia el Festival d'Eurovisió per televisió, si recordeu, a banda de que només teníem un canal, les ciutats quedaven paralitzades i gairebé tothom ho veia. Però és que, a més, cada país enviava el millor de cada casa. Sílvia, estem tan contents que et sentis enamorada, que diguis viva i l'amor, que també et volem dedicar una cançó que es diu igual. Ja saps que ens agrada jugar amb les versions. No és una versió, però és el mateix títol, i en aquest cas en català, i per Joan Manuel Serrat. Visca l'amor!

Que maca, que brillant. Visca l'amor va ser un dels temes amb textos de Joan Salvat Papasseit que Joan Manuel Serrat va musicar el 1977 amb aquell àlbum que es va dir Res no és mesquí. I ara unes gotetes de Sidex.

és que l'amic Lluís Mateu des de Barcelona ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, sóc fan del Sirex de tota la vida. Agraeixo que els posis de tant en tant per la ràdio, perquè ets l'únic que ho fa. Però avui he recordat dues cançons dels anys 80, quan van tornar, que van ser poc conegudes i que ells mateixos em sembla que no han fet mai més en directe als seus concerts. Són Me tendrás que olvidar i Si te vas. Només tu, Albert, les pots tornar a les ones. Gràcies. Doncs aquesta, Me tendrás que olvidar, formava part d'un àlbum anomenat A tu aire, que van publicar el 1982.

Amic Lluís, m'has fet recordar un programa especial que vam dedicar ja fa algun temps, bueno, fa molt de temps, de quasi tot, al desamor, perquè ens has demanat dues de desamor dels Sídex. Aquesta és anterior, dos anys abans, del 80, després de Me tendrás que olvidar, si te

0: Sirex. ...1980. Va arribar un moment, als principis dels 70, que es van posar de moda els vocalistes, els cantants solistes i molts conjunts, com els Sirex, es van haver de dedicar a altres feines perquè no es podien guanyar la vida amb la música. Però es va fer el festival Hasta Luego Cocodrilo el 1978 per només una nit o dues, i va ser tal l'èxit que alguns van decidir tornar, per alegria, entre d'altres, per sort, els Sirex. Gràcies per recordar aquestes dues cançons bastant oblidades, fins i tot per ells mateixos, Lluís Mateu, de Barcelona.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Recuperant il·lusions, compartint emocions amb moltes cançons que encara diuen cosetes al cor i a la memòria. Des de Terrassa ens escriu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Carme Ferrer, que ens diu: hola Albert, t'escolto des que vas començar molt jovenet a Ràdio Terrassa. T'havia vingut a veure els estudis del carrer Sant Pere. Bueno, allà ho vaig aprendre quasi tot i a més va ser tan divertit, tan apassionat per mi, que no ho he oblidat mai. I sovint quan passo davant d'on estaven els estudis, que evidentment ja no estan, ni no estan ni l'edifici, doncs sempre se m'escapa alguna llagrimeta. Bé, Carme, gràcies per la memòria i per la fidelitat de tants anys. Diu: et proposo una poc coneguda de l'Ana Belén que es diu Como una novia. Una abraçada molt forta i segueix així, sisplau. Doncs ho farem sempre, com diu aquell, que el cuerpo aguante. I recordem que Ana Belén va ser tan amable de voler ser la madrina d'aquest programa que escoltes, del Cocodril Club, just quan vam complir 30 anys en antena.

0: Como una novia era la cançó que donava títol genèric a l'àlbum que Ana Belén va publicar el 1991. Ens sembla una bona cançó, amb molta força, però que va passar quasi desapercebuda. Sort que comptem amb la col·laboració de milers d'ajudants aquí al programa. S'han recordat d'ella la Carme Ferrer, des de Terrassa. I de moment ho deixem amb la proposta que ens ha arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com des d'Osona, de la Rosa Recio, que diu: hola Albert, escolto el teu programa els dissabtes al matí quan baixo al mercat de Vic i m'agrada molt, potser perquè sóc gran i conec moltes de les melodies que ens proposes. Et volia demanar la cançó Cosmic Girl de Jamiroquai. Ah, banda formada a Londres. I amb la teva proposta marxem a 1997 i no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
2: El combat dels poetes amb Dolors Navarro el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
1: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
3: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.
4: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Passa, passa. Ja estàs viatjant per aquesta fantàstica màquina del temps del coco. Algú va dir, bé, concretament va ser la veu. Frankie, Ulls Blaus, Sinatra. La millor venjança és un gran èxit. Bueno, jo no sé si aquest programa té molt d'èxit. Sé que té molts amics. Sé que alguns el consideren un programa elitista. No sé si això és bo. Segurament sí, eh? Bueno, ho diuen perquè al llarg de la història del programa hem sortit a vegades en horaris marginals, teòricament de poca audiència, però ens han seguit per tot arreu i per diferents punts. I aquí estem, amb els habituals, des dels inicis, i tots els que us aneu incorporant cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Moltíssimes gràcies a tots, i recordeu que, com tots els estius, no parem. No parem per vacances, no, no. Vagis on vagis, i amb qui vagis, siguis on siguis, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, a través de 125 emissores per la FM, algunes d'elles també per la TDT, en diferents dies i horaris, i sempre, a qualsevol raconet del món, pots escoltar-nos quan et vingui de gust, quan puguis, en diferit, íntegrament o per fragments, o descarregant el programa i portar-lo amb tu allà on vagis, a les plataformes iVox.com. També estem a Spotify, al YouTube, a Amazon Music, a Apple, iTunes... Bueno, no perdis la sintonia. I si podem, ens veiem en un dels bolos d'estiu d'aquest programa, per exemple, el més multitudinari cada any. Ja sabeu que ha estat el de la Garriga. Enguany seran divendres per primera vegada, perquè sempre havia sigut en dissabte. El pròxim divendres 31 de juliol, Festa Cocodril a la Garriga, i a la Catedral de Barcelona, un any més, a la plaça nova de la Catedral. Enguany el dissabte 15 d'agost. Ah, i tots els diumenges tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, també ens trobem els cocos més bailongres. Quina és la teva?
2: Hola, Albert, què tal? Soc l'Eugènia. Com anem? Mira, en aquesta ocasió et truco per demanar-te una cançó, que a veure si saps tu quina és. És del Supertram, i se senten unes campanades al fons i unes veus que es van afegint en els sons dels instruments.
1: El repte ha sigut molt fàcil, eh, Eugènia? És l'immensa Fool's Overture, l'obertura de bojos. No l'escoltem sencera perquè és bastant llarga, però és un autèntic regal poder compartir-lo encara avui dia.

Potser estaràs pensant com jo que ja no es fan cançons així, oi? La Fools Overture, li tinc un carinyo especial perquè a més va ser un dels primers discos que vaig presentar en directe per la ràdio. Corria 1977 i estàvem a la mítica Radio Club 25, on en aquell temps ens permetíem el luxe a vegades de posar tota una cara sencera d'un long play d'una llarga durada a 33 revolucions per minut, sense dir res, sense publicitat. En fi, una disfrutada. Fools Overture. Oh, quins bons records.

Sí, perquè aquest és un programa revival i ara posarem una novetat discogràfica. La que està sonant és de 1989 i serveix per situar-te en Carly. Carly Simon. Va ser un dels seus èxits fets per una banda sonora. Let the river run. Deixa que corri el riu. Per una pel·li que aquí es va dir Armes de Mujer, protagonitzada per Melanie Griffith i Sigourney Weaver. Bueno, molts de vosaltres ja sabeu que tinc una debilitat especial per Carly i estic molt content perquè ara, als seus 82 anys, està a punt de publicar un nou disc amb 12 cançons inèdites després de 18 anys sense publicar res. L'àlbum sortirà el 14 d'agost, però ja hem aconseguit la cançó principal de l'àlbum. Es diu Howl, Udolar. L'àlbum es dirà Come in Waves. El single és un himne folk pop en el que la veu travessa una muntanya russa d'emocions i diu, per exemple, està entre la traïció i el perdó. Es tracta d'alliberar la frustració perquè no s'acumuli. Parla de qualsevol situació en la que s'hagi trencat la confiança. I diu, aulla com el vent, rugeix com el riu, gemega com la pluja, xiula com el foc, plora, crida i tremola i aranya la lluna.

Doncs em sembla maca, clar, que jo amb Carly no puc ser gaire neutral. Des que un llunyà 1973 me la va presentar amb Joan Sauvain, el mestre Rafael Túria per la ràdio, que els dos vam quedar ben encisats per ella. Content de cara amb 82 anys, publiqui un nou disc amb 12 cançons inèdites el pròxim 14 d'agost.

0: Recordes Cocodril?
1: Doncs jo m'imagino que sí, que molts se'n recorden d'aquest Get Ready que durava més d'un quart d'hora tota la cara d'un long play. En aquelles festes particulars, també anomenades boteques, anava de conya quan ningú volia posar discos perquè estava

Estàs pensant el títol del tema? Del tamarro? No et surt ara? Sí, home, sí, dona. Era Get Ready.

L'hem posat com introducció perquè l'amic Manel des de Barcelona ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, hi ha una cançó dels americans Ray Earth que es titula Dreamer i que no és de les més conegudes, i per això m'agradaria compartir-la amb els Cocos. La podries posar al programa? Moltes gràcies. Doncs mira, ja està sonant. I a més per primera vegada. És de 1968 i ells, els Ray Earth, eren americans, sí. De Detroit, concretament.

0: rosas rojas.
1: Rosas rojas a ti. Te he comprado esta noche.
0: Una cançó recurrent en la història d'aquest programa.
1: Sabes muy bien.
0: Se'n recorda d'ella molta gent.
1: Lo que quiero de ti.
0: El cantant i actor Massimo Ranieri, nascut a Santa Lucia, Nàpols, ara té 75 anys. Massimo Ranieri. Bueno, la cançó és del 1970.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Però m'heu portat el piano avui? On és? On és el piano, que no ho sento? A veure... Ah, sí, aquí està, aquí està. A través de 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també per la tele en simultani, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. No, tampoc a l'estiu. Estarem amb tu, com sempre hem fet històricament. Perquè, a més, a l'estiu ens descobreixen sempre molts oients que la resta de l'any, per diversos motius, no tenen tant de temps per escoltar la ràdio. La teva vella amiga de sempre. Per cert, que fa un moment escoltàvem a Carly Simon i avui, com a meva especial, voldria posar-vos una del que va ser parella, sobretot sentimental, però també en alguna ocasió artística, de Carly. Un dels cantautors que m'ha agradat sempre més, James Taylor, amb una cançó que aquí no va sonar gaire, però jo em sembla que us agradarà, que es diu How Sweet It Is To Be Loved By You. És a dir, que dolç és ser estimat per tu. James Taylor la va publicar el 1975, però era original de Marvin Gaye, de principis dels anys 60. I va comptar, perquè llavors era encara matrimoni, amb la col·laboració de la seva dona, Carly Simon, que li va fer les veus.

0: And thank you, baby.
1: Oh, yes, how sweet it is to be loved by you.
2: How sweet it is to be loved by you.
1: How sweet it is to be loved by you.
2: Cados és ser estimat per tu.
1: Oh, now, how sweet it is.
2: James Taylor versionant una cançó original de Marvin Gaye de principis dels 60 al 1975. Amb la col·laboració de la seva dona, aleshores, Carly Simon, fent-li veus. Que dolç és ser estimat per tu. En realitat, el que volem tots és això. Que ens estimin, oi que sí? També els que fem ràdio. Però també volem moltes més coses. Almenys ho intentem, que aquí t'hi trobis a gust, que recomanis el programa als teus amics, coneguts i familiars. No ens podem queixar gens. Això porta en antena moltíssims més anys dels que ens vam imaginar quan vam començar el llunyà octubre del 93. I cada vegada en som més i rebem més correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Des de Barcelona m'escriu la Lídia Molina, que em diu: Albert, ja tinc les entrades per anar al Liceu a veure el concert del Consorcio. M'agraden des que eren mocedades, per això et demano adiós, amor, que fa molts anys que no escolto. Petons. Sí, el concert es diu De Mocedades al Consorcio, el 17 de juliol, divendres, a 9:15 del vespre, al Liceu de Barcelona. La cançó que ens demanes és de 1973.

0: Adiós, amor. No és de les més famoses, però la Lídia s'han recordat d'ella. La Lídia Molina de Barcelona, que ja té les seves entrades per al concert de Mocedades. Bueno, de Mocedades al Consorci, es diu. Per al pròxim 17 de juliol a les 20:30 al Liceu de Barcelona. I ara, una raresa d'aquelles que ens agraden i que ens fa arribar en Carlos Muñoz Muriedas. Gràcies, Carlos, perquè no teníem ni idea de que el gran actor espanyol José Luis López Vázquez cantés. I ho va fer a la banda sonora d'una pel·lícula de 1971 anomenada Black Story, dirigida per Pedro Lazaga. Era una comèdia negra, una autèntica raresa insòlita del cinema espanyol. Canta José Luis López Vázquez.
1: Un hombre soy de gran valor, en el combate un alfón.

0: avión.
1: Doncs no ho va fer gens malament, José Luis López Vázquez. Gràcies per aquesta anècdota. Amic Carlos, Carlos Muñoz Muriedas. Algú va dir, tots els finals també són inicis, només que en aquell moment no ho sabem.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club.
4: Oh,
3: Cocodril Club, amb Albert Mall.

quina gràcia. Quants anys feia que no sentíem aquest Más Sexy. Ha estat gràcies a l'amic Josep Lluís, que ens escolta i escriu des de Sabadell. Què passa?

Curiós, no? Sexy en l'autonomia, sexy en l'estatut. És que era 1980, temps de transició. Ens diu en Josep Lluís: hola, Albert, te'n recordes del grup Koz? Mira, ja estan sonant. Fa molts anys que t'escolto, però no he sentit mai les seves cançons al Coco. Doncs tens raó. Diu: el Mas Sexy i les xiques són guerreres, m'encantaven. Diu en Josep Lluís: quan van sortir flipàvem aquestes cançons. Clar, que era molt jove. Gràcies, Josep Lluís. Doncs sí, Koz van ser pioners del rock espanyol dur i des de Madrid, que són, es van formar, i per cert, segueixen actius.

0: Van ser dels pioners en fer rock espanyol a principis dels anys 80 des de Madrid. Es diuen Cof. Les xiques són guerreres i abans Más Sexy, les seves cançons més famoses, que ens ha demanat l'amic Josep Lluís des de Sabadell.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: I ho penso fer tot l'estiu. No tanquem per vacances. Vagis on vagis. I amb qui vagis. Siguis on siguis. Quan et vingui de gust, quan et vagi bé, pots escoltar-nos en diferit a qualsevol lloc del món. Íntegrament o per fragments, o descarregar els arxius i portar-los amb tu quan vagis en avió, quan condueixes, quan passeges, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com, entre d'altres llocs. Ara, des de Lleida, la Gemma Castillo ens diu: hola Albert, no va ser gaire coneguda, però tinc un bon record d'una cançó anomenada Servicio Especial. No recordo quin grup la cantava, però estic segura, per diversos motius, que va sortir el 1984. Espero que la localitzis i moltes gràcies. Doncs sí, perquè en el seu moment va sonar bastant, tot i que després ja no us heu recordat mai més d'ella. Per si t'interessa, el grup era Platino. Un grup de València. Sí, Gemma. El disc va sortir el 1984.

0: servicio especial.
1: Un servicio especial.
0: Bueno, el protagonista de la cançó no ens diu si finalment aconsegueix aquest servei tan especial. Des de València, el grup Platino.
1: Necesito esta noche.
0: Servicio especial.
1: Un servicio especial.
0: La cançó de la Gemma Castillo, de Lleida, on cada vegada tenim més amics.
1: Algo, nada,
0: sí, del 1984.
1: Necesito esta noche.
0: Però amb aquella immediatesa que només dona la ràdio, anem al 1972, perquè així ens ho demana des de Tarragona en Carles Miranda. Bueno, ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. En Carles Miranda de Tarragona diu: molt bé, Albert, fas l'únic programa on podem recordar peces molt bones d'abans. Per exemple, la que jo et demano, All the Way from to Memphis, o dels Mott the Hoople. Què et sembla? Em sembla que tens molt bona memòria i molt bon gust. Això és una, per mi almenys, és una disfrutada. Però no sóc l'únic, eh? Per exemple, el gran David Bowie adorava aquesta banda Mott the Hoople, que són britànics, i fins i tot Bowie els hi va escriure alguna cançó. Aquesta que tu dius, All the Way from to Memphis, és a dir, des de Memphis, va sortir el 1972.

0: always a man first. Aquesta era la música de la banda Mott the Hoople. El seu èxit més important, tot i que aquí no va sonar gaire, All the Way from to Memphis, des de Memphis, i des del 1972. Britànics. Els ha recordat l'amic Carles Miranda, des de Tarragona. Què tal, Tarragona? I els habituals, ja sabeu que ens agrada marxar ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar. Una, sí, de qualsevol dècada, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però molts altres oients la recordaran. I digue-m'ho aquí a cucodrilclub@gmail.com com ha fet la Vicky Leiva des de Barcelona, que ens diu: F.R. David va triomfar en Wars. Sí, certament. Una cançó que per molts cocos és més que una bona cançó, és tot un himne, perquè van començar a estimar la música quan ella va sortir el 1983.

Amors, paraules és un himne atemporal que va aconseguir capturar la frustració i vulnerabilitat que sentim a l'intentar expressar amor. Ai, a vegades les coses són tan complicades. El seu intèrpret F.R. David, com ens diu la Vicky, va tenir altres èxits però menors, com un que es deia igual que el de John Miles, però que no té res a veure, senzillament Music.

0: Però tot això ve perquè la Vicky vol reivindicar Sahara Night de 1986, aquesta nit sahariana. Ara F.R. David té 79 anys. Sí, és francès, però d'origen tunisià. Va nascut a Tunísia. La music dels Cocos, com sempre, al teu costat. Gràcies per el teu correu, Vicky, que, per cert, ens diu que la seva discoteca preferida era Camelot, al costat de la plaça Urquinaona de Barcelona. Doncs tens raó, no va ser tan famosa com Gors, però Sahara Night també era molt agradable. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per allò. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Seró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

la R és la família. M'he confusat. Ets un mal d'aquesta vida, jo sóc el dubte, ronco el amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Et paranoia, sóc tranquil·la, cura una presa, però està feta a mida. Una

espais i tuna. Estem picants, no deixem ni una engruna. Venim de la terra, sortim de la runa. Jo fumo un trabuco mentre surt la lluna. Damn, sona easy. Però aquí a casa meva la festa és un vici. Per vicis cabrons que estan en el govern, s'ho gasten en putes i ens posen en crisi.

sacrifici. Mala energia et fem un malefici. La bona vibra la tinc com ofici. Fins al final com la Bíblia al judici. Bitch, quin sacrifici. Mala energia et fem un malefici. La bona vibra la tinc com ofici. Fins al final com la Bíblia al judici.

pitjor. Vull deixar-me portar. Avui som més de barricaris que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari, patos en l'estarrat i

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.